0: els més top. Sempre passen pel backstage.
1: Hola, Ivan Herzog. Quina és la bogeria més gran que has fet per amor?
2: Tenia 16 anys i vaig començar a composar perquè jo m'havia enamorat. I vaig escriure un disc de 10 cançons, especialment per una persona, que es diu el disc 10 capítulos de ti.
1: Uau.
2: Sí, sí. Sense estar junts, li vaig deixar una còpia del disc a la bústia i va dir, que maco, que maco. Però...
1: Això es pot escoltar algun lloc?
2: Preferiria que no, però...
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback.
3: Aquí cerrar-me, que ho anuncio.

0: més top sempre passen pel backstage.
1: Benvingut, Nil Moliner.
2: Mi acord de ti és molt important perquè parla com del meu any, aquell que ho vaig passar molt malament, i al final, pues, com tota la vida supera, no? Diu la frase de "apareces sin avisar y ahora todo está en llamas", i mirava al públic i era com, va, que cabrons i que cabrones, aparecen sin avisar y ahora todo está en llamas.
1: Ah, uau.
2: Llavors, toco Mi acord de ti, pues me'n recordo de tots vosaltres.
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback.
3: My name is Yesser.
4: And my name is Ozone.
3: And we are another. You're listening.

0: Tu demana. Nosaltres t'escoltem.
1: Hola, Flashback. Mira, us volia demanar una cançó molt animada perquè ara surto de la feina. Súper frustrada perquè ens ha canviat un programa informàtic que ningú sap com s'ha d'aplicar. Mira que mira, Miranda. I ens estem tornant bojos. Miranda, Miranda. Així que posem aquesta cançó per donar-me forces, que no la veurà pel programa.
0: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda amb Albert Planadevall i Cristina Càmera. A Flashback.

0: més top. Sempre passen pel backstage.
1: Judit Martín, benvinguda al backstage.
2: A mi l'única cosa que m'activa abans de començar un espectacle és tenir música a tota castanya i ballar. Recordo quan el meu pare conduïa, el meu pare era sordo, jo aprofitava que diu, buah, em quedaré sorda, però és igual, com se sent a dins d'un cotxe?
3: És increïble.
2: I ara...
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback.

0: graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Flashback.
2: La ràdio oficial dels èxits. El TT.

Estàs escoltant la solució antirretenció de cada jornada. Al matí, la mare que el va parir, de Flashback. Escolta'l cada dia, quan es fa de dia.

0: Aquest Steady Swims, la cançó de Mr. No Irol. Estem escoltant al matí la mare que el va parir. Començat ara mateix a les 6 fins a les 11. I el meu nom, Albert Plana de Vall. T'estaré acompanyant avui fins a les 11 d'aquest matí, repassant, doncs, grans moments del programa. I, mira, avui tindrem el joc de les paraules, tindrem les veus de mar, tindrem el gran Germán a partir de les 8. De 8 a 9 serem nosaltres, o també la carta de l'Oriol Dalmau, la carta oberta. Tenim els reptes, tenim un munt de coses per anar explicant-vos al llarg d'aquestes hores, i també la informació del temps. Jan Ponsa, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Albert.
0: Què tal? Què ens espera avui?
1: Doncs mira, un dia també bastant tranquil avui, en principi sense massa res a què parlar, eh? No parlarem de ruixats avui tampoc, igual que ahir tampoc tindrem aquestes pluges. Començarem el dia amb alguns núvols, sobretot a les comarques de l'interior, puntualment també algunes boires. A bona part del litoral també tindrem més sol, i a partir de la tarda la situació s'inverteix. Tindrem núvols sobretot a punts de la costa de Barcelona i també de Girona, i sembla ser que a punts del Pirineu i de l'interior farà més sol. Avui en un dia on les temperatures màximes tornaran a pujar, de fet els propers dies sembla ser que pujaran poc a poc, i sembla ser que de cara al cap de setmana, doncs, tornaria la inestabilitat meteorològica amb un nou descens de la temperatura. Venim, doncs, d'aquests dies amb temperatures per sobre de la mitjana climàtica, de per sobre el que tocaria. Però vaja, avui de moment dia molt tranquil amb aquests núvols, que podrien arribar a deixar alguna gotellada, sobretot a punts entre Osona i el Vallès Oriental aquest matí.
0: Molt bé, doncs baixar de les temperatures a la vista, cosa que s'agraeix.
1: I tant,
0: que s'agraeix. I tant. Mira, parlant de temperatures, què tenim ara?
1: A Barcelona ara mateix 20 graus, a Torredembarra 18, a Vic 15 i a Castellbisbal 16.
0: Jan, moltes gràcies. Fins ara.
1: Vinga, fins ara.
2: Adéu. Si no et volies llevar tant d'hora...
3: Però què passa, xavales?
2: Haver-te fet futbolista o youtuber.
4: This is important for the players, for the team.
2: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback. Només amb Carles Pérez.

0: és el barri de Gràcia de Barcelona, vale. I que ha estat nomenat com el millor croissant de l'estat espanyol. Allà el fan.
1: Ah, dolent no pot estar.
0: No, i a més, la Najet hi ha anat amb uns convidats molt especials. Hola, Najet.
2: Hola, bon dia.
0: A veure.
2: Doncs mira, sí, ja hem arribat aquí al carrer Verdi i ens hem trobat, bueno, amb l'artista, que és el Mathieu. Bon dia, Mathieu.
3: Hola, bon dia.
2: Com estàs?
3: Muy bien, un poco cansado, pero bien.
2: Clar, és que això de treballar tant i aquest premi que us han donat, poques hores has dormit tu avui, oi?
3: 3 hores, aproximadament.
2: Sí? Sí. Clar, has estat fent croissants tota la nit?
3: Sí, básicamente, sí, sí.
2: Déu meu, com ho porteu, això?
3: Bueno, bien, bueno, cambiando la organización y todo eso y ya está.
2: Muy bien, claro. Doncs mira, el Didier i jo, que és el nostre cap de programes, que el tinc aquí, bon dia, Didier.
4: Hola, bon dia.
2: Hem vingut a menjar el croissant, val? Davant teu, eh?
3: Vale.
2: Reaccionarem, no sé si això t'ho han fet mai, però reaccionarem. Ara tenim el Didier. Mira, voleu sentir-ho?
4: Sí, sí.
0: Oh, a veure.
2: Molt radiofònic, això.
4: S'ha sentit, eh?
5: Un, és diferent, és molt diferent de dels croissants normal que pots comprar a Barcelona, vale?
2: Mm. Diferent, què vol dir? Perquè diferent...
5: Vol dir que està fet com ha de ser.
2: Vale.
5: Amb mantega, sí, vale. Em sents, Carla?
2: Sí, sí, sí,
0: perfectament.
2: Sí.
1: Però no parlis amb la boca plena, Didier.
0: Per favor.
5: És molt difícil de parlar amb... Està molt bo.
2: Està molt bo?
5: Està molt bo.
2: Sí?
3: Gràcies.
2: Home, el Didier és francès, ell en sap, o sigui, l'hem portat perquè és un expert i té un paladar exquisit.
5: És excepcional.
0: Sí? Excepcional, eh?
5: Felicitats. Felicitats.
2: Molt bé.
1: No ens ho dit mai,
0: excepcional.
5: Bueno, jo tornaré a viure a Gràcia, perquè abans estava vivint aquí a prop i he marxat en una altra ciutat, però pot ser que només per al pastissos vindré aquí.
2: Mira, només per això. Clar, Mathieu, quin és el secret de perquè estigui tan bo aquest croissant?
3: Bueno, a ver, el secreto realmente no hay, ¿no? Es muchas veces lo que digo es la experiencia, ¿no? Que hay detrás, porque las recetas, pues, todas se parecen mucho, entonces,
0: no
3: es un pequeños detalles, no, no, es el cúmulo de todo eso, pues, que marca la diferencia, ¿no?
0: Me fot algo químic, segur.
1: Sí, però tu ficarà.
2: Mira.
4: Bueno, Mercadona.
5: No tinc res d'allí.
2: No, t'has quedat?
5: Estic menjant.
2: S'ha quedat parat, el Didier. Vaig a tastar-lo jo, vale?
0: Sí, sisplau, a veure.
2: A veure. No. Molt bé, eh? Realment, crec que és el millor croissant que t'has estat mai, de veritat.
1: Sí,
2: molt bé.
1: Bueno, molt bé.
0: Ullo. Mira, s'ha perdut la comunicació de lo bo que estava.
1: Sí, ha esclatat.
4: De l'emoció.
0: De l'emoció ha esclatat la comunicació.
1: Quin nivell de FOMO teniu ara, vosaltres, per menjar-vos el croissant?
4: Sobre 150.
6: I de veure el Didier tan content.
0: De veure el Didier content també és una notícia, això.
2: Sí, el millor, nois? Perdoneu.
1: El millor, eh?
0: El millor, sí, ho corrobores.
2: El millor, de veritat, sí, sí. O sigui que felicitats al Morreig, perquè es diu Morreig, aquest lloc, eh?
3: Sí, sí, tal qual. Sí.
2: L'has posat tu, el nom?
3: No.
2: No l'has trobat posat.
3: No, perquè, clar, jo no sabia el que significava al principi, no?
2: No saps què vol dir Morreig?
3: Sí, sí, bueno, al principi, perquè passamos por una agencia, no? Y, claro, como salió el nombre, me gustaba cómo sonaba y ellos me dijeron, pero tú sabes lo que quiere decir. Y dije, no.
7: Claro.
3: Y me dijeron, bueno, es un morreo en español.
7: Morreo,
2: pues... Exacte, sí. T'ho podies imaginar una mica, eh?
3: Sí, tal
7: claro.
2: Bé, doncs moltíssimes gràcies i mira, el millor croissant merescut, eh, que estigui dient?
5: Sí, sí.
2: Perfecte. Però,
1: Najet, no té res d'especial? No té un Frankfurt dins? No té
4: Què, què vols, un Frankfurt dins?
2: No té un Frankfurt dins, no, jo, clar que no.
1: O xocolata?
2: No,
1: sí, què té de diferent?
2: És un croissant de tota la vida, però un gust...
0: Però millorat, diguéssim.
2: Tot el que hi ha, oi?
5: Sí, exacte.
0: Molt bé.
1: Vale.
0: Bueno, doncs corroborem que és el millor croissant d'atenció de l'estat espanyol.
5: No, res més.
0: I l'hem tastat en directe al matí la mare que el va parir.
1: Sí.
0: Najet i Didier, moltes gràcies.
1: Està menjant.
0: Gràcies. Un aplaudiment per...
1: Porta'l cap aquí.
0: Bueno, sí, jo entenc que em portés... Vaja, jo no entendria que no em portés.
4: No ho demaneu, a veure què fan.
1: És que veig que no ho esteu dient.
4: A veure quin tipus de persona sóc.
0: Jo no ho he dit perquè jo ho donava, no per fet, sinó per ultrafet.
1: A més, ni els hi cobraran, o sigui, és de mala persona.
0: Exacte.
4: A veure, eh?
0: A veure si mengem croissant o no. Estarem a l'expectativa. Estàs escoltant El matí i la mare que el va parir de Flashback. Tan eficaç com la cafeïna, però sense l'efecte laxant. Amb Carles Pérez.

0: Shakira, posició número 35 a la llista, i pujant, i pujant, i pujant, i pujant. Estem parlant d'Agua, que sona aquí al matí, la marca el va parir. Moment de donar la benvinguda a la Naget Olet. Hola, Naget, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Què passa, com estàs?
1: Estic obsessionada amb Agua, Albert.
0: T'agrada molt aquesta cançó? Mira, ahir el feedback me la van demanar molt.
1: Sí?
0: Sí.
1: No, no, m'agrada. I el Maluma i la Shakira, mira.
0: Bona parella, eh?
1: Sí, no ho són, eh?
0: Des de la tortura.
1: Al principi no ho són.
0: No, però...
1: El Maluma té fills i és molt pare. Bueno, sí, això no vol dir res, no?
0: Shakira també.
1: És veritat. Però no para de fer com podcast i coses de fent de pare, saps? Sí. Llavors dius, bueno, potser...
0: Shakira, potser una mica menys, no? Però també sí. Déu-n'hi-do, estava mirant i en Sasha, que déu-n'hi-do. Bé, escolta, Braja, què tal, com va tot?
1: Doncs molt bé, mira, sí? Preparada per aquest superdimecres, que tindrem un Germán, tindrem una mica de tot.
0: Tindrem també d'aquí poc en Quim Vila.
1: Sí.
0: En Quim Vila, tindrem també els reptes, tindrem la carta oberta de
1: l'Oriol. La carta, a veure què li fa l'Oriol.
0: Les veus d'en Marc, el joc de les paraules, que m'agrada molt el joc de les paraules.
1: Oi? I jugues, sí. Oi?
0: És el meu moment
1: com
0: a oient
1: també hi jugues.
0: Sí, està
1: molt bé. Xulo.
0: Molt bé. Escolta, anem per l'horòscop.
1: Vinga, va.
0: Doncs va, anem per l'horòscop. Comencem, Naget, amb Àries.
1: Avui una persona et demanarà un favor que et farà sortir de la rutina. Acceptar-lo pot portar-te una experiència molt divertida.
0: Taure.
1: Una idea que tenies aparcada pot tornar amb força. És un bon moment per recuperar la il·lusió i començar a donar-li forma.
0: Bessons.
1: Algú de la família et farà una confessió inesperada. Escolta'm atenció perquè descobriràs una faceta seva que desconeixies.
0: Cranc.
1: Avui l'amor et pot regalar un moment molt especial. No calen grans gestos per sentir que ocupes un lloc important al cor d'algú.
0: Lleó.
1: Una qüestió burocràtica o un tràmit pendent et pot donar algun mal de cap. Revisa bé els documents i evitaràs complicacions.
0: Verge.
1: Avui la sort pot acompanyar-te en una situació inesperada. Una coincidència afortunada et farà acabar el dia amb un somriure.
0: Balança.
1: Una amistat pot mostrar una actitud que no t'agradarà gaire. Abans d'allunyar-te, intenta entendre què li està passant.
0: Escorpí.
1: Avui tindràs l'oportunitat de demostrar el teu talent davant de les persones importants. Confia en tu i no deixis que la vergonya et freni.
0: Sagitari.
1: Una compra important pot estar més a prop del que et pensaves. Organitza bé els estalvis i evita precipitar-te.
0: Capricorn.
1: Avui et vindrà de gust cuidar més el teu aspecte. Un canvi d'estil o un petit caprici et farà sentir renovat.
0: Aquari.
1: Una invitació a una festa o un esdeveniment pot animar-te els pròxims dies. No la descartis perquè promet moments memorables.
0: I acabem amb peixos.
1: Avui necessitaràs posar una mica d'ordre a les teves prioritats. Deixar de banda algunes obligacions innecessàries et donarà més llibertat.
0: Escolta, Naget, aquesta cançó, tu ja la coneixes, no sé de 0 a 10 què et sembla. A mi m'agrada, cada vegada m'agrada més. Estem parlant de Ella Langley, que tema de country, que es diu Choosing Texas.
1: Sí.
0: I que sona així.
1: És que el country està tornant.
0: I totalment.
1: M'encanta el country.
0: Jo estic ja...
1: Hauríem d'aprendre a ballar, Albert.
0: Porto ja les pistoles.
1: Farem un curs aquí a la ràdio per ballar country a la redacció.
0: Ho farem. Pot ser molt divertit, eh?
1: I tant. Just when...

0: Flashback.
1: Bon dia, són 6:45. Les més de 163.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar al·legacions al tribunal. Tenen 5 dies per fer-ho. Això podria suposar un gruix de recursos difícils de gestionar abans del 29 de novembre. Els afectats hauran d'acreditar amb un certificat consular que són fills o nets d'exiliats, però els consulats alerten que és inviable comprovar-ho manualment amb les eleccions a tocar. D'altra banda, Toni Comín tornarà a Catalunya el dissabte 24 d'octubre al migdia, travessant la frontera des de França a peu en una caminada breu per un dels colls que connecta amb la Catalunya Nord. S'acabarà així l'exili de 9 anys a l'exconseller de Salut després de l'aplicació efectiva de l'amnistia per part del Tribunal Suprem. I el Vaticà ha informat aquest dimarts que l'operació a la qual s'ha sotmès el Papa Lleó XIV ha estat per un càncer de pulmó després que els metges li detectessin un nòdul. L'actuació ha conclòs amb èxit, sense complicacions i com s'havia previst, segons ha informat el Vaticà. Els esports. El Barça ha aconseguit una contundent victòria per 1-4 al camp del Galatasaray en una nova exhibició ofensiva de l'equip de Hansi Flick. Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi han signat els gols de la desena victòria consecutiva dels blaugranes d'aquesta temporada. I en bàsquet, el Barça ha guanyat de 3 punts al Maccabi de Tel Aviv a l'Eurolliga amb un triple a l'últim segon de Justin Robinson.
2: El matí i la mare que el va parir.
3: ¿De dónde volvemos en televisión si han salido unos anuncios antes? ¿De dónde volvemos?
4: De orinar.
0: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir, només a Flashback.

0: Aquest és Bruno Mars, la cançó de I Just Might, a 2:05 de 7 d'aquest matí de dimecres, 14 d'octubre. Quim Vila, molt bon dia. Com estàs?
1: Bon dia, aquí a Negra Nit encara, des de la Catalunya Central, però amb moltes ganes de contribuir a l'alegria del programa.
0: S'ha de fer una cosa així, s'ha de dir. Bueno, aquestes coses s'han de dir, és obligatori.
2: I tant.
0: Escolta, Quim, digue'm, què t'expliques? Què vols destacar avui?
1: Una notícia que dona molt de sí, quan t'afartis de mi em talleu i ja està, d'acord? La notícia diu, gir històric dels testimonis de Jehovà. Ja permeten rebre transfusions de sang.
0: Ostres!
1: O sigui, sí, l'organització flexibilitza la norma després de dècades de prohibició mentre les víctimes reclamen explicacions i que es faci justícia. A veure, tot això, tota aquesta penjada venia d'una interpretació de la Bíblia feta l'any 45, que és un any també que passaven moltes coses, que va portar els testimonis de Jehovà a considerar que la sang era sagrada i que se n'havien d'abstenir. Van prohibir els seus fidels rebre transfusions amb l'expulsió de la comunitat com a conseqüència ineludible per a qui no ho complís. Des d'aleshores han passat més de 80 anys i una nova reinterpretació de la Bíblia ho deixa ara en mans de cadascú. Des del 18 de setembre d'aquest any, el 17 encara era expulsió, però el 18 ja no, cadascú pot decidir si accepta glòbuls vermells, glòbuls blancs, plasma o plaquetes procedents de la sang d'una altra persona. A veure, d'entrada, hòstia, quina sang freda, no?, la cúpula, donar aquesta notícia, que ara s'hi alçades, i que bé pels vius i quina putada pels difunts i sobretot pels familiars, que aquesta novetat els deu haver fet bullir la sang. Bueno, sap greu, però és que és tan ridícul tot plegat, no? Però clar, si la cúpula que té via directa amb Déu diu que ja es pot transfusionar, és que Déu ara ho vol així, no?
0: Segurament.
1: Clar, rectificar és de Déu, savis. Aquí ni Déu és perfecte. Fins i tot, la Belén Esteban i algun jugador del Barça ha rectificat declaracions alguna vegada. I no passa res, jo ho trobo bé. Ho trobo modern i inclusiu.
2: És de savis.
0: Sí, és de savis.
1: Ah, clar. A més, a veure, la transfusió total encara no val, però es veu que se'n demanen poques de transfusions totals. No sé el tant per cent exacte de quantes plaquetes és pecat. Tampoc no he mirat ben bé això. De totes maneres, la comunitat de xupacabres i vampirs testimonis de Jehovà està molt contenta perquè, per la nova norma, aquests últims 80 anys de veganisme els havien fet molt mal, els havien deixat molt nitritivament... Tu penses que ets un vampir testimoni de Jehovà i què has de fotre, tio? Sí o no?
0: No, és complicat. Jo mai vaig entendre per què no ho permetien, segurament, però d'una qüestió...
1: Bueno, perquè cadascú llegeix la Bíblia com li surt, com li passa per la sotobera i ho interpreta com vol, I posats a fer canvis i per dinamitzar l'economia, proposo per la resta de cristians el que diu l'evangelista Mateu, el capítol 12, verset 21 del seu evangeli, en el relat del jove ric, posant en boca de Nostre Senyor, que diu, si vols ser perfecte, vés, ven tot el que tens i dona-ho als pobres, tio. Doncs ja està, tio. No. O sigui, per coherència de creient i de retruc, pobresa erradicada i cristiandat realitzada. A mi l'únic que em fa por és que aquesta tendència de tolerància divina s'encomani a altres religions i se'ls permeti ara de cop celebrar el dijous llarder i la fira del bull blanc d'animals impurs, perquè molts no mengen porc, no? I aviam si ara pujarà el preu del porc i haurem d'acabar menjant cabra vella llenosa a tots. Saps aquest xai a la planxa que va estar gust de llar, que és escarós, no?
0: Que xaieix, Ai, no m'agrada.
1: No ho sé, mira, Albert, per acabar, quin planeta de sonats, O sigui, no hi ha alternativa vital, O sigui, necessitem un meteorit de 50 quilòmetres de diàmetre o una invasió extraterrestre ja, Perquè...
0: Per favor, ens fa falta,
1: Però escolta, no ens fem mala sang, No ens fem mala sang.
0: Esperem que no.
1: Que us deixo que em venen els de Gasolls Rovira a transfusionar-me suc del Cretaci i la circulació que l'afectora, tu. Vinga, adiós.
0: Que vagi molt bé, gràcies,
2: Quim.
0: Adéu. Mira, anem a escoltar Milionària.
3: Rosalía.
0: Mira-la, aquesta ens salvarà a tots,
3: Sí, ella sí.

0: Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signa el dòlar dintre la ment.
1: Díselo, Rosy.
0: Que jo sé que no és culpa ser milionària.

0: casa té el meu nom. El que voldries tenir.
1: Fucking money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100.
1: Fucking money, man.
0: 100 al dòlar dintre la ment.
1: Fucking money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100.
1: Fucking money, man.
0: 100 al dòlar dintre la ment.
2: Fucking money, la mixta.
1: Fucking money, man.
0: Fucking money, man.
3: La Rosalía milionària, que per cert aquest cap de setmana ha estat als Estats Units al Saturday Night Live, ja ha arrasat amb la seva actuació, que es deixa els americans flipats, Rosalía. Quan, sí, quan va a qualsevol lloc, tots a més, parlem un anglès que és molt divertit, perquè utilitza, evidentment, parla anglès molt bé, però fa servir paraules en castellà.
4: I va tirar.
3: Oh, Dios mío.
4: Sí, sí, sí.
3: Ay, bueno, mira, lo que quiero decir, coses d'aquestes. Sí. I és divertida, Rosalía. Bé, anem a parar del temps, que tenim en Jan Ponsa una altra vegada aquí. Jan, bon dia.
5: Bon dia a tothom, què tal, com esteu?
3: Què, temps a temperatures baixen o no?
5: De moment no, el cap de setmana sí, però... De moment, avui parlarem sobretot de boires a punts de les comarques interiors d'aquest matí, a punts d'Osona, del Moianès, del Bages, ara mateix en tenim també a l'Anoia, tot aquest sector d'aquí, doncs tenim aquestes boires, ja que estem sota el domini de l'anticicló. Més sol avui matí a bona part del litoral i del Pirineu, amb núvols alts, i a la tarda marxen les boires i ens quedaran doncs, una tarda més ennuvolada, sobretot a les comarques de Barcelona i Girona, més sol a Lleida i al Pirineu. I pel que fa a les temperatures, doncs els propers dies seguiran pujant a poc, però sembla ser que entre dissabte i diumenge fotran una bona clatellada, ja que sembla que arribarà un temporal bastant important de llevant, que ens portarà bastanta pluja a tot Catalunya, per si encara no hagués pogut plou encara.
4: Tornem,
5: Sí, exacte. Per si no hagués plogut prou, doncs sembla ser això, que les temperatures baixaran i que l'ambient de tardor serà total.
3: Jo, mentre arribi una mica de fred, jo ja estic content. Sí.
5: Poden baixar 8-9 graus o inclús 10 graus les temperatures.
3: Perfecte. Sí. Jaqueteta, gruixuda, que ja toca,
5: I tant.
3: Estem, escolta'm, 14 d'octubre i anem amb màniga curta.
5: Volem les castanyes, ja.
3: Ara. Marc Casanovas, bon dia.
6: Discrepo, aquest, o sigui, no molt bon dia. Bon dia a tothom.
3: En què discrepes?
6: Discrepo amb el tema jaqueteta gruixuda.
3: Per o sigui,
6: jaqueteta bueno, prima.
3: Bueno, jaqueta.
4: Sí, potser t'has saltat alguns dies, tu, Albert.
3: Sí, bueno, jo jaqueta gruixuda, ja. Sí, jo per mi la fred.
6: Fred està bé ara, sí, ara toca una mica, però no cal, tampoc ara...
4: De suador, ja.
3: Ets de Manresa, tio.
6: Yeah. Per això mateix...
5: Manrússia.
6: M'anava a insultar.
3: Em anaves a insultar?
4: Què li passa? Com s'ha despertat aquí?
6: Per això mateix dic, perquè, clar, tu, a Barcelona el clima és un, no? Aquí ja teniu fred quan esteu a 12-13 graus. Ai, quin fred,
3: perdona,
6: quin fred.
3: Marc, sí. Marc.
6: Però jo trec a passejar el gos a les 10 de la nit i a les 4 de la matinada, això implica a sota zero, no Manresa. Sí. Per tant... No cal desitjar mal als altres, Albert.
4: No li pot dir res.
3: No, és que no se'n pot dir. Marc, jo visc aquí, però no soc d'aquí. Jo també he patit el fred. No et preocupis.
6: Ui. Sí, bueno, l'has patit, però ja no el vius,
3: bueno,
6: punyetero.
3: Poc, és veritat.
6: Perquè estem afincats a la gran ciutat, ara.
3: Per desgràcia de tots. Escolta, Marc, què t'expliques?
6: Veig que vols canviar de tema ràpid.
3: Sí, però ràpidament.
6: Doncs mira, anem a un lloc on el fred tampoc el coneixen gaire, anem cap a Sevilla, que aquest cap de setmana ha tingut una de les imatges d'aquests últims dies, i és que hi ha hagut un petit incident al casc antic de Sevilla, un lloc on ja, per començar a estar restringit, anar amb cotxe, només alguns veïns poden circular-hi, doncs s'hi han trobat ni més ni menys que un Ferrari valorat en 300.000 euros, encallat entre dos carrers. Es veu que el cotxe és més ample del compte, fa uns 2 metres d'amplada. No en tinc ni idea si això és molt o poc en un cotxe, no sé quan fa un cotxe d'ample, però es veu que és un amic...
4: Jo penso, una persona de 2 metres és molt alt.
6: Sí, és veritat.
3: Imagina't el d'altra vegada.
4: Clar, algú estirat de 2 metres.
5: Sí.
6: No? Però llavors passa aquella cosa, aquell joc mental que et diuen, tu t'imagines el teu cotxe, vale, és un, i diuen, com pot ser que vagi pel mateix carril que un autobús, que hi ha 2 seients, passadís i 2 seients?
4: Ja.
6: Wow. Aquest tipus d'històries. Bueno, total, doncs que el Ferrari va quedar encallat allà, de mala manera, el conductor sembla ser que no era el propietari del cotxe, sinó que l'havia llogat per fer una mica el fanforró per Sevilla.
3: Bueno. La majoria de gent que té aquests cotxes fan això, No són seus,
5: Assegurança després, tela.
6: Sí, bueno, i el tema és que per treure'l d'allà el va haver de ratllar tot perquè està completament encallat entre els dos carrers. A més que tu ja sospites quan veus que una de les cantonades està completament rascada. Dius, vale, aquí pillaré segur. I com sempre hi havia la figura que aquesta, jo crec que la fica a l'Ajuntament, del senyor que t'indica, que et va dir... Cap a la dreta, cap a l'esquerra, exacte, i després ja et fa aquells copets al darrere, pa, quan ja has de parar.
4: Però sort d'aquest, a mi m'ha salvat la vida moltes vegades, aquesta figura.
6: Jo no sé què dir-te, eh? A mi em fot bastant nerviós.
4: A mi m'encanta.
3: Mira, a mi saps veu què em passa? Quan vaig a passar a l'ITV, hi ha el tio que em va fent indicacions i dic, a veure, és que no sento res. No sé què m'estàs dient. Què he de fer? Què he de fer? Perquè em vas fent com un gesto raro i dic, jo no entenc.
4: Llenguatge de signes. Sí.
6: Hi ha dos moments claus, que és el primer que et diuen, obre el capó, que tu fas un cop l'any, i dius, hòstia,
3: ui, com s'obria això? On té la palanca?
6: Que ja et mira amb cara de dir, vaja, hòstia, m'ha tocat l'idiota. I l'altre, que és aquell senyor que està sota...
3: Aquest.
6: Que has de col·locar el cotxe com una espècie de forat on hi ha una rampeta que tu tens... Dius, bueno, vostè no deu tenir família per treballar aquí sota. Que se fiï de mi.
3: Un dia faré mal a algú aquí, perquè mai sé que tiro més, tiro menys. És terrible, això.
6: Horrible.
3: Però bueno. Bueno, Marc, escolta'm.
6: Doncs res.
3: Gran notícia que està el Ferrari encallat a Sevilla, eh?
4: Això els hi passa per portar un Ferrari.
3: Exacte.
4: Si portes un Twingo, és igual.
3: Això no et passa.
6: Està.
3: Un 500, que són petitets, més barats que el Ferrari, més barats. I, per tant, més còmodes de portar. Marc, t'esperem aquí a l'estudi.
6: Apa, va, fins ara.
3: Que vagi bé, fins ara.
2: El despertador de Catalunya. El matí i la mare que el va parir. Carles Pérez.

0: Mira, és l'actual número 1 a Flashback, la Skatjai, aquesta girl band amb Animal. Anem a parlar amb la Vane. Vane, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què passa, Vane? Com estàs? Molt bon dia.
1: Bé.
0: Mira, et truquem de la ràdio, del matí la Marca el va parir, de part de la Xènia, Vane, que et felicita pels teus 40 anys. Diu,
1: sí,
0: textualment, diu, sap que t'esperaves la sorpresa de la ràdio, així que he decidit fer-te-la una mica més tard. Que és malparida.
2: Oh,
0: només per tocar-te una mica la moral, 40 anys no es fan cada dia, que t'estima molt, eh? De part de la Xènia. Vane, què? Com t'has quedat?
1: Bueno, és ma germana gran.
0: Ah, amiga!
2: Cosa de germanes.
0: Aquestes coses que ja es porten, eh? La família, a vegades passa, això.
1: Sí, però me l'estimo molt, la necessito molt. Sense ella no soc res.
0: Molt bé, important, això. Doncs, home, Xènia, una abraçada molt forta, que vagi bé el dia, i gràcies per confiar també a la Vane en nosaltres per poder-te felicitar en directe.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu, Xènia.
1: Que vagi bé.
0: Adéu, Vane. Adéu, Vane.
1: Adéu.
0: Molt bé, Naixet, a veure, què ens recomanes abans no arribem a les 7 en punt?
2: Mira, avui poso la mà al foc per algú, vale, a la meva recomanació.
0: A veure.
2: Primer de tot us explico i després, sí, perquè no us vull condicionar amb el que us explicaré ara, avui va per famílies i per criatures, val? He descobert un àlbum, un disc, que sobre cançons familiars infantils, que es diu Dues mans de contes,
0: sí,
2: d'una mica relacionat amb aquests dibuixos, aquest programa que hi havia a TV, al Super 3, que es deia Una mà de contes,
0: sí,
2: que explicava contes dibuixats. Doncs és d'un projecte de Cantolina Màgica i és d'aquest any mateix, del 2026, i sorgeix d'aquesta idea, aquest programa. I he descobert un disc que són una col·lecció de contes populars cantats, contes que coneixem tots, vale? És una manera molt mona d'explicar, doncs, els clàssics que coneixem, i us n'he portat un parell, a veure què us semblen, és com per explicar contes als vostres fills. Mira com sona.
3: En una casa al mig del bosc, set cabretes boniquetes, amb la mare que els hi diu: escolteu-me bé, marxo una estona, no feu malifetes.
0: Oh.
3: No obriu mai si truquen fort.
0: M'agrada a mi tot, eh?
2: El llop i la set cabreta.
0: Sí?
2: Sí, sí. Després, mira, per exemple, els músics de Bremen.

0: seu amo.
1: Ai, està bé.
2: Està bé,
1: està
2: oi?
1: Està molt ben cantat.
2: A mi m'han agradat molt. D'acord, està molt ben cantat?
1: Sí.
2: Val. Jo vaig descobrir això, per casualitat, em va agradar molt, vaig començar a investigar, però jo tinc la vida molt fina.
1: Què has trobat? Què m'estàs dient? No,
2: no. No ho sé.
1: No.
2: No ho sé. A mi la meva alerta...
1: No toquem el tema aquest, eh? M'estàs tocant el tema...
2: T'estic tocant el tema...
1: I ja?
2: No ho... Jo vull dir un presumptament molt gros perquè no ho sé. En cas que sigui intel·ligència artificial aquesta veu, perquè a mi em sona una mica intel·ligència artificial, però pobra noia la que canta si no ho és, m'entens?
1: Però no, no tenen pàgina a la Viquipèdia, aquesta
2: gent? Jo els he buscat per tot arreu, he investigat tot i no he trobat res. Però ojo de loca no s'equivoca a veces. Vale? Llavors... Jo vull pensar fet que està fet amb carinyo, que està no sé. Fet de veritat. No, no ho vull dir.
1: Que tu
2: però...
1: i jo hem escoltat autèntiques mierdes amb intel·ligència artificial, eh? I que te les volen colar com a humanes.
2: Exacte, i nosaltres estem en contra d'això. I no ens agrada.
1: No.
2: No ens agrada gens i estem molt enfadats amb aquest tema. Però, tu escolta-ho, Albert, no ho sé. Un garro em dinava tant, no puc
1: caçar ni un ratolí, em volen fer fora. Ostres, si ho és, hem fet un pas més, eh?
2: Va, clar,
1: perquè normalment
2: clar, clar.
1: El català es nota que
2: exacte,
1: hi ha un accent
2: exacte, per això,
1: estrany.
2: Però hi ha com un deix que jo penso, em fa dubtar. I si em fa dubtar, jo ho vull posar sobre la taula de dir, us ho recomano molt. Si ho és, doncs mira, li dono una idea a algú que perquè ho faci una persona humana amb carinyo i tingui ganes de fer-ho i perquè s'inspiri. O sigui, us dono una idea. Si és intel·ligència artificial... ho copieu i ho feu uns humans.
1: Si algú ens està escoltant
2: si
1: que
2: no,
1: coneix aquest grup
2: sí.
1: O sap de què va, que ens ho digui...
2: Sisplau, vull confirmar que no ho és per estar tranquil·la, perquè jo no us recomanaria mai una cosa feta a mi, d'aquesta
1: no,
2: manera. No ho faria mai.
1: Jo tampoc. 628-414-029, si algú els coneix i tal, que ens ho digui. Jo no m'hi he sentit a parlar mai, eh? Però
2: jo tampoc,
1: no vol dir que no existeixi.
2: Els vaig descobrir l'altre dia i em va agradar molt aquesta idea d'explicar contes cantats i clar, però...
1: Jo em vaig quedar amb Pot Petit, amb Àries a l'Aver i tot
2: sí,
1: això.
2: Sí, sí.
1: Però aquests no els coneixia, per
2: la
1: favor.
2: La cantolina màgica.
1: Digueu-nos que no pot ser, per
2: si
1: favor.
2: Són 10 cançons, i mira, és que són 48 minuts d'àlbum, vull dir, et vas passant contes, el Pere i el Llop, el Patufet, la Caputxeta Vermella, són contes xulos.
1: Mira, els que segur que són humans són els Amics de les Arts,
2: oi,
1: amb la seva nova cançó, que es diu Segurament t'estimo. Amb ells arribem ja a les 7 en punt. Fins ara.

0: Flashback. Bon dia, us parla Quim Barceló. El govern formalitzarà aquesta setmana davant de notari la compra de la parcel·la destinada a ampliar i adequar les instal·lacions penitenciàries. La ministra de l'Interior, Esther Molné, ho va anunciar ahir durant la celebració de la patrona del departament, destacant que l'actuació ha de permetre millorar les condicions dels interns i del personal penitenciari. Molné també va reconèixer la tasca dels agents i va posar en valor la consolidació de l'equip multidisciplinari que treballa per analitzar cada cas des de diferents àmbits i adaptar l'atenció a les necessitats dels interns. A la Massana, el Comú habilitar la consulta en línia de la documentació del projecte del mirador de l'Alt de la Capa a Arinsal. Fins ara els documents només es podien consultar presencialment amb cita prèvia. La ciutadania ja pot accedir al projecte constructiu i als informes d'impacte ambiental del govern i d'una empresa independent amb l'objectiu de facilitar la presentació d'observacions durant el període d'informació pública. D'altra banda, el comitè local del PSC ha presentat 14 al·legacions i reclama que s'aturi l'execució del projecte. La formació considera que la construcció suposarà una nova alteració del paisatge d'alta muntanya i defensa que el debat s'ha de centrar també en l'impacte ambiental i en el model turístic més enllà del cost econòmic. Anem a altres temes. Les obres per habilitar el nou servei de ressonància magnètica al centre hospitalari començaran després de les festes de Nadal. Els treballs es preveu que puguin tenir una durada de 12 setmanes, després de les quals l'espai hauria d'estar preparat per instal·lar-hi els equips. Si es compleix el calendari, el servei podria entrar en funcionament cap al final del primer quadrimestre de l'any que ve. I com sabem, aquesta setmana s'ha presentat els actes de la Fira d'Andorra la Vella del 2026, que arribarà d'aquí a dues setmanes. Però la del 2027 encara, de moment, sembla que no es podrà celebrar el futur espai capital, tal com s'havia plantejat inicialment. El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, va reconèixer que la previsió era massa optimista i va evitar fixar una nova data per l'estrena de l'equipament previst a l'actual aparcament de Prada Casadet davant de l'edifici administratiu del govern. Encara està pendent de tancar-se el conveni amb l'executiu i de concretar el projecte definitiu. Tot i això, el cònsol assegura que les negociacions avancen favorablement i confia presentar el projecte final i el concurs de concessió abans de que s'acabi l'any. I ahir, Protecció Civil va difondre un vídeo a les xarxes socials per explicar com preparar una motxilla d'emergència amb material necessari per afrontar les primeres 72 hores d'una situació de risc. Una iniciativa que ahir coincidia amb el Dia Internacional de la reducció del risc de desastres i volia conscienciar la població sobre la importància de la prevenció. Entre els elements recomanats hi ha documents personals, aliments en conserva, una farmaciola adaptada, diners en efectiu, una llanterna i una ràdio. L'organisme recorda que disposar d'aquest material a casa pot ser important en cas d'emergència.
1: Amb el teu cotxe, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix vehicle de substitució, peritatge ràpid, la cobertura més completa.
2: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella.
0: Flashback.
3: Flashback.
4: Flashback.
5: Flashback.
6: Flashback.
7: Flashback.
0: Escoltes Flashback Andorra al 96.0.

0: entrant a tema el Moving to the Sun. Èxit aquesta setmana aquí a Flashback. Comencem a nova hora al matí, la mare que el va parir, les 7 i 6 minuts pràcticament. Naixet Oretja, bon dia de nou.
1: Sí, bon dia.
0: Marc Casanovas, bon dia.
2: Hola, hola, què tal?
0: Ja a l'estudi, i Oriol Dalmau, bon dia.
3: Què tal, Plana, com estàs?
0: Doncs molt bé, i vosaltres què tal?
2: Matinat, fantàstic.
0: Sí, he matinat avui, sí, però avui ho sabia, que havia de matinar.
2: Ah, bueno. No estàs
0: sorpresa.
3: Perquè de vegades ets avisat de matinada, sí, mentre tu comptes en fer la tarda.
0: Sí, exacte. Per tant, sí, canvi d'hores, la tarda farà el gran Jordi Blas.
3: Et sona el telèfon, no? Com un cirurgià.
0: Ben igual.
3: El busca.
2: Què volen aquesta gent que truquen de matinada,
0: exacte.
2: Eh?
0: Exacte. Sí, he de fer un trasplantament de ronyó d'urgència.
2: No. És tal qual.
3: Que la gent ho valori, això. Que això no és fàcil.
0: Bueno, que ho valori tothom, no només la gent.
3: La gent ho serà, que ho valorarà. Eh?
0: Segurament, segurament. Bé, nois, deixem d'explicar misèries de la ràdio.
1: Ens renten a casa.
0: Exacte. Anem a per altres coses importants. No sé què tal avui. Bé? El Barça bé, no?
2: Sí, bueno, m'ho dius a mi.
0: En general.
2: Si home, va guanyar 1-4, es veu que la Lamine Yamal va fer un partidàs. I escolta, molt bé el Barça.
1: Molt bé.
2: Bona a tots els culers.
0: Gràcies, Marc.
1: Gràcies, Marc.
0: Volia escoltar això de la teva.
3: Està molt fi, Barça, boca. No?
2: Està molt fi, porta 10 partits guanyats seguits.
3: I això a tu et fa sentir...
2: Ah, no, jo m'alegro per vosaltres.
1: Sentir còmode, estàs bé?
2: No. Mira, porto 37 anys sent de l'Espanyol, vull dir que al final m'he acostumat a perdre tant.
0: Amb pitjors places has torejat, no?
2: Però ara us queda el clàssic aviat,
3: Ah, bueno,
2: contra Madrid, vull dir que
0: sí.
2: Veureu a veure què.
0: Amb samarreta de Tyler, The Creator,
2: Sí, no
3: de
2: sé.
3: Què?
0: És un raper.
2: Un raper.
0: Mira, sí. Jo crec que hi ha molta gent que ha dit qui és aquest?
2: Saps allò que porten de Spotify, la publicitat, sí. doncs ara serà aquest raper.
3: Eren samarretes que costaven com 200 euros.
0: Sí,
3: de
2: la Rosalía, el Rolling Stone.
0: L'última va ser d'Olivia Rodrigo. Mm.
3: Que la normal ja val 80 euros. O sigui, que tampoc hi ha tanta diferència. La bona... És com 80,
2: home,
3: una cosa així.
2: Però era caríssima, la del Rollings o la Rosalía.
3: Sí, però perquè després això...
2: Puja
3: de preu, perquè són edicions limitades.
0: La que més em va agradar és la del Rolling, per la llengua, la icona el logotip de Rollings em va agradar. Les altres, va, ni fora fa.
3: Tu tens samarretes del Barça?
0: En tinc una.
3: Però de quin any?
0: Molt
2: fan. Ets molt fan,
0: UNICEF, encara.
3: Ui, d'UNICEF!
2: 2008-2009.
0: Sí. Me la van regalar i encara la tinc.
1: Ara faran un mercat a Barcelona que posen a la venda totes les samarretes del Barça des de l'any 90 fins al 2020.
2: Hosti, molt bé.
1: Sí, això ho faran el 23, 24 i 25 d'octubre a Barcelona. Que coincideix amb el clàssic.
2: Hosti, molt bé.
3: Però samarretes oficials, no és un mercadillo.
0: És que a mi m'agraden, com més antigues, millor.
2: Sí.
0: Les Meiva i tot allò...
2: El retro es porta molt, ara.
0: Sí, aquesta reconec que...
2: Bueno, i de fet el Barça té una línia ja de samarretes retro que recuperen dissenys antics que no poden portar la marca, com per exemple Meiva o Kappa, però que les imiten tal qual, amb la marca Barça, i són bastant...
0: Això ho fan també a l'NBA, que hi ha les actuals, i després hi ha les més antigues, que són les xules.
3: Però no trobo que les samarretes de bàsquet són poc agraïdes?
0: O sigui,
3: estèticament.
1: Queden bé, a mi m'agrada.
2: Bueno, depèn de qui sigui.
0: Qui llegen una mica. Depèn de cop qui llegen.
3: La xella a la vida no està.
1: A mi aquest tirant m'agrada,
0: Estic amb l'Oriol.
1: Això obert...
0: Has de saber-lo portar, també.
1: Sí, és que jo m'ho tallo expressament a vegades.
0: Tu, perquè tu ho pots portar bé, però hi ha gent d'aquí que potser no.
4: Hay que tener un brazo como muy musculado, claro. A ver cómo se llama, Marc, tú lo sabes.
2: A ver, hombre, Pericles.
4: En la NBA, ahí quedan bien. En la ABC...
2: No, ABC no, ACB.
4: En la ACB se ven unos sobacos negros y unas pieles superblancas que queda fatal.
2: Bueno, depèn. Clar, també depèn si t'agrada més pèl, menys pèl, perquè hi ha molta gent també a les espatlles té pèl.
4: Por ejemplo, claro.
2: No
4: es el sobaco, sino lo que es la espalda. Eso es horrible.
0: Bueno, mireu,
2: per gustos...
0: Deixem el tema, pèl.
4: Tens l'espalda, tu? No.
0: No, jo no. Pèl, poc. Poc.
4: Que bien.
0: Mira,
1: avui... Cuidado, Albert, perquè avui...
0: Avui és el Dia Mundial de les Postres, que ho sapigueu. No. També el Dia Mundial de la Donació d'Òrgans, Teixits i Trasplantaments.
2: Molt bé.
0: I avui, mireu, fa 36 anys que va morir als Estats Units Leonard Bernstein, compositor, pianista i director d'orquestra nord-americà. També, avui què va passar? Doncs mira, 87, que va néixer Ralph Lauren, el dissenyador de moda, exacte. Que Hi havia un gag que deia que costa trobar-la a negres als catàlegs de Ralph Lauren. Ara més, però abans no n'hi havia gaires.
2: Una mica racista, eh?
0: Una miqueta. Tot molt blanquet, aquest, eh? Després, què més? Mira, em fa 54 que Michael Jackson va arribar al número 1 dels Estats Units amb Ben. Tenia només 14 anys, era el seu primer número 1 en solitari, sense el Jackson 5, doncs aquí va començar tota la llegenda. O em fa 46 que Bob Marley va fer una de les seves últimes actuacions de la seva carrera abans no la seva salut no empitjorés i acabés morint.
3: Bueno, tots morts,
0: Sí.
3: Tot el que estàs dient, tots morts.
0: Sí. O l'any 68 els Beatles van acabar la gravació del mític àlbum White Album.
2: Tot morts. El bo. Aquí estan tots discutits, eh?
3: Si no, tots emprenyats.
2: Tots emprenyats.
3: Ja no feien bolos, només feien...
2: No, només gravaven i cadascú lo seu.
3: No, és clar, és normal, eh?
2: Com ha de ser.
1: Doncs mira, jo el que us explico és que avui també fa anys que es va morir l'avi Sisset.
2: Home, el de la cançó?
1: El de la cançó, perquè era algú. Perquè tots hem sentit moltes vegades l'avi Sisset, però qui era? Doncs en Sisset va existir de veritat, i era un senyor de la Garrotxa, era el Narcís Ilança i Tubau, que era el barber de Besalú. Val? I havia sigut regidor d'Esquerra i durant uns quants anys passava una temporada a Verges i allà va ser quan va conèixer a un adolescent que es deia Lluís.
2: Però que català tot, eh?
1: Lluís Llach,
2: el barber de Besalú, Verges,
0: sí.
2: Lluís Llach...
0: Sí, aquí,
4: I resulta
1: que l'avi Sisset era l'avi del millor amic de Lluís Llach.
4: Exacte.
1: I llavors sempre doncs, es coneixien que el millor amic es deia Pons. És que, clar, eren noms d'aquests Pons Feliu. I sempre parlaven de la vida que havien hagut de viure, tant Narcís com ells com a nens petits. I llavors, quan va escriure l'Estaca, va voler que qui expliqués aquella història fos l'avi Sisset, que en parlava de Bon Matí al Portal.
2: Hosti, que maco.
4: És que si hagués estat a l'avi Gutiérrez...
2: No,
4: és
2: el mateix.
0: No era el mateix, eh?
4: No. Jo hauria quedat igual.
0: L'avi García tampoc no...
1: No, l'avi García no.
0: No seria el mateix.
1: L'avi Sisset.
0: En Narcís.
1: Sí.
0: De Besalú.
1: Sí.
2: El barber de Besalú, que té nom d'òpera, això, també.
1: Sí.
2: Molt bé.
0: Va, que algú s'inspiri i la faci, per favor. Que estaria molt bé. D'acord, doncs moltíssimes gràcies, nois. Nosaltres continuem al matí i la mare que el va parir. Som-hi!
5: Al matí! I la mare que el va parir! Amb Carles Pérez! Especial informatiu.

0: cançó del Patito. No, i jugueu a l'Eurojackpot?
1: Sempre.
0: Sempre? Doncs va, apunteu-vos, que us vaig a dir els números.
1: Digues. Va, a veure.
2: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
0: 11, 17, 20, 22 i 35.
2: Consulta si n'has resultat guanyador, al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: Per cert, hi ha els soles, que són el 4 i el 8, eh?
3: Ara sí!
0: Ara, home! A veure, anem a parlar de l'Enderroc, perquè la revista ha publicat una llista amb els 400 millors àlbums de la història d'aquest país, no?
4: Sí, de fet, ha coincidit amb el número 400 de la revista Enderroc, per això han volgut publicar una selecció dels millors discos en català, dels 400 millors del segle XXI.
1: És que 400 són tots.
4: Sí, és que no clar, sé si n'hi ha gaires més.
0: La tria és poca aquí, eh?
1: Ah, clar.
0: Em dius els 50, d'acord, però 400...
3: Són molts.
4: Sí. Sí. I mira, això ha sigut a partir de la votació de 50 crítics musicals, 50 periodistes, que de diverses generacions, o sigui, hi ha una mica de tot.
3: Sí que n'hi ha, no?
4: Sí, 50 n'hi ha.
3: Deixem que viu d'això.
0: Sí. Bueno, viuen, pobres.
3: Bueno, estan per allà.
4: Llavors us faré una mica el top 4, que són els més, els que han sigut més votats.
0: Sí.
4: Quines apostes feu, Valtros?
0: A veure...
3: Quina època agafa això? De quins anys agafa?
1: Tot, no.
4: Segle XXI.
0: Espero que hi hagi Manel.
1: Home, Manel hauria de ser, no?
0: Jo crec que sí.
1: Algun Manel.
0: Jo crec que alguna cosa hauria de ser.
3: Els Pets, hi seran?
0: Pets.
4: Pot ser.
0: Oques.
1: Oques. Charango.
4: Charango, potser sí.
0: Charango, jo crec que els quatre primers no.
1: No.
0: Tu creus que sí?
1: Pot ser.
0: Potser, no ho sé, ho veurem.
3: Hauria d'estar aquí, eh?
0: Ho veurem.
4: Doncs mira, comencem pel top 4, posició número 4, que és... Els millors professors europeus de Manel.
0: Mira'l. No acaba de sonar, això. A veure, doncs, si ho tires tu, Najet. Ara.

0: Aquest és el quart millor per ells,
1: sí. Imagina't, és que està molt bo,
0: Està molt bé aquest. Sí. I és l'àlbum de debut de Manel, o sigui que poca broma.
1: Van començar així.
2: L'únic que s'entenia era el que cantaven. Jo sempre tinc la sensació de que la veu no se sent, però aquest àlbum sí.
0: Aquest sí.
2: Aquest sí, aquest... es van anar com fent més...
0: Perquè no tenien cèntims per altres instruments i anaven amb l'ukelele només. Clar.
2: Sí, exacte. I clar, això sí. Ajudava.
3: 400...
0: Aquest és el quart.
3: Aquest és el número 4.
2: Sí, sí, ja, medalla de bronzo, eh?
1: Bueno, de sota.
0: De fusta.
2: No, sí. Dic, ara vindria el 3.
0: El 3, sí. El 3.
1: Ara anem al 3, va, vale?
3: Anem pel 3.
1: Que tenim aquí els tenim. Pets amb agost.
2: Veus?
0: Bueno, està bé.
3: Sí, home, grans els Pets.
1: Clar, però és que ho penses en 400 i dius, hòstia, 400 jo escolliria aquest. A mi m'agrada molt, però potser el tercer no ho sé. No.

0: Si aquí s'entraria un altre debat, que és el millor disc dels Pets, quin
1: clar,
0: seria?
1: Sí, sí.
0: Llavors, si és aquest o no, si és
2: no
0: agost.
2: No sembla la millor cançó dels Pets, aquesta.
0: No, bueno, millor cançó poder no, però... No.
1: Està dins del millor àlbum, del tercer millor àlbum, diguem.
2: Val, val, val.
3: Sí.
2: Vale.
3: Molt bé, Manel, els Pets. Anem pel número 2.
1: Número 2, Plata.
0: Plata, ja.
1: Esteu preparats?
2: Sí, home, a veure.
1: Doncs mira, el segon disc, el segon millor disc d'entre els 400, és 10 millors per veure una bona armadura.
0: Un altre cop, Manel! La força ens acompanyi,
1: adéu, fins sempre, sort. Sí, per si sí. Dia... confirmem que sí.
3: Aquest sí.
1: Sí. Home,
2: aquesta cançó, ojo, eh? D'homes seriós esperaré darrere dret mentre
3: tu li fas brometa, veig que els busques als... Aquí no hi ha debat, aquí, no?
0: No, i és que estem repassant el millor disc, eh? No cançons, però és que, clar, en aquest disc de Manel hi ha El Benvolgut, Aniversari,
1: sí, sí.
0: La cançó El Soldadet,
1: ui,
0: Boomerang...
1: El Gran Sal.
0: El Gran Salt.
1: Tot és perfecte.
3: On està el Jo competeixo?
0: El Jo competeixo...
1: Jo més lluny.
3: Més lluny, eh?
0: Sí. Ara,
3: busqueu a mi aquesta cançó amb...
1: Jo competeixo.
3: Amb Té boig, de Manel.
0: Però Manel n'ha col·locat dos en els...
3: El top 5.
0: El top 5, eh? Top 5. Molt bèstia, això.
2: I ara el Guillem Gispert, què tal està? Vull dir,
1: bé, va fent, eh? Ara fa barrejament poc, setmana passada, sí. De fet, va treure una cançó sí. I va fent, va fent.
0: Sí.
1: No, no va fent Manel, diguem.
2: Fa allò que balla, balla com una jota, no?
1: Una...
0: La mesurca.
1: Sí, una mesurca.
2: Això, la
1: sí. I arribem al top 1, eh?
3: A veure
1: si és Manel.
3: Ah, hòstia, seria molt fort.
0: No, no, no, que no,
2: que ja,
0: no.
1: Antònia Font, amb Alegria.
0: A favor.
4: Molt bé, molt bé. Amb arrissades d'avions, d'au, el sol de sort baixa.
2: Això és el número 1, eh?
1: Número 1.
3: Sí. Mira, m'agrada, eh?
2: No, no surt la trinca?
1: No, bueno, en els top 4 no. Sí que és veritat que Oques Grasses, per exemple, apareixen en 4 discos, és a dir, 4... en 4 ocasions en aquests...
3: 4?
1: Sí, en aquests 400. També al mateix nivell tenim Mishima, Ferran Palau... Sí. I sí que és veritat que una observació és que és una llista força masculina, per sorpresa de ningú.
0: Vaja.
1: I només un 25% dels discos són de dones o de grups mixtes. Que ja no en diem ni dones soles. Grups no, mixtes no. Ja compta com a dones.
0: S'us ha d'acompanyar.
1: Imagina't, perquè si no...
3: Veure, és que no.
1: No fos
3: podeu,
1: cas.
3: No podeu anar soles.
1: No fos cas que sapiguéssim enxupar un cable.
2: Però, hòstia, el disc de la Trampera Matinera, de l'any 77...
1: No l'he trobat.
2: Busca'l.
3: Igual cap a baix. Igual cap a baix.
2: I tant. El cabarret.
0: El cabarret.
2: El trincar i riure.
3: Oh, Antònia Font, per
1: Antònia
3: favor.
1: Antònia Font, sí, sí, sí.
0: Mira, la trinca no en té cap entre els 50 primers, eh?
1: Ui.
2: Això està molt fet, eh?
0: S'ha creu dir.
3: Què hi ha al top 10? A veure.
0: Al top 10? El repassem ràpidament.
3: A partir
0: mira,
3: del cinquè. Cinquè
0: mira,
3: posició.
0: Tenim a Mishima, sí. A Miquel Gil, Adrià Puntí, Zo, Roger Mas i la Maria Arnal. I després hi ha el que hem repassat amb Manel, els Pets, Manel i Antònia Font.
1: Uh-huh.
3: Un papa, per favor.
1: No està mal, eh?
0: No, sí, home, ens ha quedat arregladet.
2: Mira, sí, sí, has d'anar a l'11 per trobar sopa de cabra. Però
1: Oques Grasses, número 18, eh, nois?
3: Número 18? Moltes gràcies.
1: Tot d'estadi.
2: Molt avall.
3: Vuit-els. Amb elefants.
1: Sí.
0: Bueno,
3: déu-n'hi-do. Aquesta llista es pot consultar, entenc.
1: Sí, mira, teniu doncs el 3CAT i els Enderroc.

0: Andorra.
1: 96.0.
2: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
3: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
4: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
5: Flashback Andorra. Només èxits.
6: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
7: Andorra. Andorra. 96.0.

0: El turisme en família de Rosa dels Vents per Halloween us ofereix aquesta...
1: Flashback.
2: Quarts de vuit, les més de 163.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar al·legacions al tribunal. Tenen 5 dies per fer-ho. Això podria suposar un gruix de recursos difícils de gestionar abans del 29 de novembre. Els afectats hauran d'acreditar amb un certificat consular que són fills o nets d'exiliats, però els consulats alerten que és inviable comprovar-ho tot manualment amb les eleccions a tocar. I Toni Comín tornarà a Catalunya el dissabte 24 d'octubre al migdia, travessant la frontera des de França a peu en una caminada breu per un dels colls que connecta amb la Catalunya Nord. S'acabarà així l'exili de 9 anys a l'exconseller de Salut després de l'aplicació efectiva de l'amnistia per part del Tribunal Suprem. Els esports. El Barça ha aconseguit una contundent victòria per 1-4 al camp del Galatasaray en una nova exhibició ofensiva de l'equip de Hansi Flick. Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi han signat els gols de la desena victòria consecutiva dels blaugranes d'aquesta temporada.
1: Especial informatiu.
2: La Generalitat ha posat en marxa 3 noves mesures per facilitar l'accés a l'habitatge i donar suport a persones que tenen més dificultats per mantenir o comprar una llar. Entre les novetats hi ha un fons d'emergència per evitar desnonaments en casos de vulnerabilitat extrema, una fórmula de compra conjunta amb la Generalitat per a persones de més de 40 anys i l'ampliació dels préstecs d'emancipació per a joves d'entre 18 i 40 anys. D'altra banda, la Generalitat ja tramita les noves sol·licituds a l'ingrés mínim vital a Catalunya. A partir d'ara es pot demanar aquesta prestació a través d'un formulari al web de tràmits de la Generalitat i, si es compleixen els requisits, continuar amb la sol·licitud de la renda garantida de ciutadania. El nou sistema també permet demanar el complement d'ajuda per a la infància. Les persones que necessitin ajuda per fer la sol·licitud poden trucar al 012 o adreçar-se a una oficina d'atenció ciutadana.
1: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
3: El matí i la mare que el va parir.
4: Me trae aquí a València a ver la masterclass.
5: La masterclass no, la mascletà.
4: La mascletà.
5: Com?
1: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir. Només a Flashback.
6: Ella ja, ella ja, ella ja.
7: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Elvis Crespo con Quevedo.
8: Hola, soy Quevedo.
7: Esto es...

0: échate pa' acá.
1: Échate pa' acá, ¿eh? Quevedo y Elvis Crespo. Aquí, aquí, mira, mira.
0: En la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Aquí está. La graciosa, Marcel. Com imagina... No he entès mai què diuen. Com bueno. Imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? Saps quin és l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Millor deixa fer-te preguntes. Asseu-te al volant del SUV híbrid que no deixin diferent a ningú, el nou Toyota CHR híbrid. Mira, no, no intenteu entendre-ho, perquè estem parlant d'una cosa emocional.
2: Això s'ha de provar.
1: Això no és racional. No. Aquí pots pensar...
2: Són sensacions, sentiments.
3: Sí, clar.
4: Ara.
1: Deixa't portar.
2: Deixa't allà portar. I ja veuràs.
4: Tu tanca els ulls mentre condueix. No.
1: Ara.
4: Quan no condueixis, tanca els ulls.
1: I ja està. Ramon, hola.
5: Hola.
1: Hola, què passa, Ramon? Com estàs? Mira... No m'estranya, jo també ho estaria, perquè truquem del matí la mare que el va parir.
4: Ojo.
1: De part dels teus pares, que et desitgen un feliç aniversari i el millor en aquesta nova etapa a la universitat. Estan molt orgullosos de tu, et donen les gràcies per ser com ets, imagina't que agraïts els tens, i et diuen que a casa tens una sorpresa.
2: Epa.
1: A veure, anem a pams.
3: Ai,
1: anem
3: ai.
1: A pams.
3: Ai,
4: coi.
1: Ramon, anem a pams. Primer de tot, què estàs estudiant? A què has començat a la uni?
5: Ara he començat... Enginyeria de telecomunicacions.
1: Home, clar.
2: La fàcil.
4: Va, jo vaig fer un any i em vaig marxar.
3: La fàcil, què dius?
4: Sí, sí.
1: Per què em vas marxar?
4: Perquè vaig suspendre tot.
1: Què dius? No fas pinta, tu,
3: suspendre. Tot és tot?
4: Mira, vaig aprovar només una assignatura perquè era en grup i no vaig fer res. I la resta les vaig suspendre totes.
1: Però si vas fer arquitectura, que també és molt difícil.
4: No, arquitectura em va semblar molt més fàcil.
1: Què dius ara?
2: Carai, Ramon, eh?
4: No, no, telecos era terrible. I les matemàtiques, me'n recordo, l'àlgebra. Estàs fent àlgebra, no?
3: Quin infern.
5: La faré al següent 4, ja, que estic fent càlcul, que també...
4: També, no? Doncs ja veuràs.
5: Complicada.
4: Ja veuràs, ja.
1: Càlcul, estem parlant de derivades, sí, integrades... Sí,
4: càlcul infinitacimal, eh?
2: Sí, agafa la calculadora i ja està, bueno, això.
4: Era...
2: És que... També...
4: Sí, sí.
5: Però bueno. La cosa és que no es deixen portar la calculadora a l'examen.
1: Ah, no?
3: Home, l'examen.
5: No.
4: És igual.
2: Has de fer la divisió amb el caixetí aquell, després sí. Anar baixant... Sí, me'n recordo, ja.
5: Sí.
1: Escolta'm, i la sorpresa, més o menys, saps de què pot anar això o no?
5: Doncs no, la veritat no tinc molta idea.
1: Bueno, doncs ja ho veurem.
3: Sí,
1: ja ho veurem això com va. D'acord, Ramon?
2: Molt bé, Ramon.
4: Tu vés calculant.
1: Sí.
3: Adéu.
5: Moltes gràcies.
1: Adéu, Ramon.
5: Adéu.
4: No vaig entendre res. En un any no vaig entendre res.
1: Jo vaig començar enginyeria química. Vaig durar... tres mesos.
4: Bueno, encara.
1: Una mica menys que tu, vaig veure. A veure, escolta'm, Marc, anem a parlar de pingüins?
2: Sí, perquè m'ha cridat molt l'atenció una notícia d'avui, i atenció als que no tingueu feina o tingueu ganes de fer un canvi de vida, perquè us pot anar bé, això. Perquè estan buscant gent per anar a Port Lockroy, que és una antiga base britànica a la península de l'Antàrtida, d'acord? A una illa petitona, tan petita com la mida d'un camp de futbol, plena de pingüins, com el Pingu, d'acord? I atenció, perquè us pagarien al voltant de 2.500 euros al mes.
3: Al mes?
2: Durant 6 mesos,
1: per
2: només.
1: Per fer companyia als pingüins.
2: Per anar a fer companyia als pingüins. De fet, l'única tasca, o de les poques que hauries de tenir, és comptar-los. Al final del dia, aquesta illa reben molts visitants, d'acord?
1: Que no se'ls emporti.
3: No hi cap tothom, això.
2: No, no hi cap tothom, però tampoc...
3: Entre pingüins, visitants, el que compta.
2: Però que no són les Rambles, tampoc.
3: No, però és un camp de futbol, no?
2: Camp de futbol petitó, doncs tu, el que hi ha un museu, uh-huh. Una reserva també de pingüins, d'acord? I el que has de fer, un cop tothom ja ha marxat de l'illa i ja heu sopat, tots els de l'equip, has d'anar a comptar els pingüins que queden i comptar els ous de... els ous
3: sí,
2: de...
1: Va quedar clamant, els teus no. És que
6: és un problema tu, jo, Marc.
3: És que una cosa, en cap moment...
6: Pensat, no, nadie ha relacionat.
3: Però nadie, estàvem parlant de pingüins.
2: Vale, doncs ja està... els ous dels pingüins,
1: sí.
2: I doncs res, simplement portar el cens de que no n'hagi marxat cap nedant.
1: Ni que cap tauró, bueno, tauró aquelles aigües potser no. 2.500 euros per fer això, eh?
2: 2.500 euros per
3: home,
2: fer això.
3: Home, està bé, per fer un recompte nocturn, un joc de nit.
4: Home, també... fa una mandra, eh?
2: Home, a mi m'agrada.
4: Imagina't, a les 7 i mitja han anat a comptar pingüins a menys 40 graus. Eh?
2: Pensa que t'ho paguen tot, et cobreix tot el viatge, l'allotjament, el menjar, per tant, són 2.500 euros molt nets que et quedes, tu.
4: Però quan et falten 13 pingüins i portes 2 hores i mitja caminant...
2: Això he pensat jo, eh?
1: No, si és un camp de futbol, molt no has de caminar.
3: No, i si no, hi són tots.
2: No, clar. Llavors què fas? No, o els ous mateix, perquè no saps si ha nascut avui un pingüí o no.
6: Estàs obsessionat.
2: Bueno,
3: ell
2: deixem-ho
3: aquí.
2: És igual.
3: Bueno.
2: Això sí, us diré que no hi ha vàter com a tal i que tampoc no hi ha aigua corrent. Només són els petits contres que hi ha. I
1: aigua freda?
2: Sí, noi. Bueno, clar, és l'Antàrtida.
1: Bueno, jo no em dutxo.
3: No cal, tampoc suaràs allà.
4: No, i suposo que hi ha una mica el que a tot arreu, un 365.
2: Un 365?
3: Sí.
4: Hi haurà un Mercadona,
3: un
2: Vivari, ja està.
4: I un Vivari.
1: Una botiga de les ungles, per fer-te-la.
4: No, no ja tinguis dubte, eh? Un Vivari, doncs ja sabeu. Ja
2: si us interessa, 2.500 euros per anar a comprar uns quants pingüins a l'Antàrtida.
3: Molt bé.
1: Vale. No està malament, eh? M'agrada.
3: Una bona oferta.
1: Sí.
3: Posarem el LinkedIn.
1: Mira, anem a escoltar una mica de música.
2: Millor.
1: Us va bé o no? Anem a escoltar...
2: Sí,
1: a la nova de James Blunt, que es diu Taste Like Summer.

0: Andorra. 96.0. Després d'omplir Únic amb el tribut a El Canto del Loco, ara arriba un dels seus membres originals i compositors, David Otero. El 30 d'octubre viu en directe els grans èxits d'El Canto del Loco i la seva trajectòria en solitari. David Otero, el 30 d'octubre a 11:15 de la nit, a la Green Box d'Únic. Entrades des de 20 euros a unicandorra.com. Te'l perdràs?
1: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
2: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabank Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulten les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
3: A Flashback parlem com tu.
4: Ai, molt bé, teletreballant.
3: Sentim com tu.
4: Bon dia.
3: Riem com tu. I tu? No ets cap simple dada.
5: Hola,
3: ni una estadística, ni tan sols un simple clic.
5: Som la Pilar i en Sergi, de Granollers.
3: Quan posem un èxit, quan obrim micro, sabem per a qui ho fem.
5: Flashback.
3: Tu ets el nostre número 1. A la llista de Flashback.
6: El debut de Brou a Flashback entra a la llista de colors. Sian Spiro té nou èxit i ja sona a Flashback. Great Expectation. Hem estrenat la nova de Sombar, My Body Isn't Ready. El nou èxit d'Olivia Rodrigo entra a la llista, Stupid Song.
3: Els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
7: La IA podria liquidar la humanitat abans del final de la dècada.
8: Bones notícies, aviat s'acabarà com si fos ahir.
7: L'Hospital del Pallars fa un tac a una vèrtebra de dinosaure de fa 70 milions d'anys.
8: Ua, vergonya. 70 milions d'anys d'espera per un tac a la sanitat pública.
3: Al matí, la mare que el va parir. A Flashback.
0: Andorra. Flashback. 96.0.
3: Al matí, la mare que el va parir. Qui té boca, s'equivoca.
6: Avui no busquem un poble. Podem donar una primera pista. Anem amb la primera pista, Germán.
9: El lloc que avui busquem...
6: No, no és el lloc que avui busquem.
9: O no és un lloc, correcte.
3: Al matí, la mare que el va parir. Amb Carles Pérez.

0: La Vico Nochentera. Anem a parlar amb l'Albert. Albert, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, què passa, Albert? Felicitats. Truquem del matí
1: al Valparí.
0: De part de la teva mare, la Sílvia, que et felicita pels teus 18 anys. Carinyo, diu, t'has fet gran, però ets i sempre seràs el seu pollet. Ai, que maco, per
2: favor. Ai, que bonic, això.
0: Ets el millor fill que una mare pot desitjar i et dona les gràcies pel suport que li has donat en moments molt difícils. I ets preciós per fora i per dins. I aconseguiràs tot el que et proposis. T'estima amb, entre cometes, cordura, tu damunt, en bac.
2: Carai, tu, que maco, això.
1: Moltes gràcies.
0: De res, Albert, tio. Una abraçada molt forta i que vagi molt bé el dia d'avui.
1: Merci.
0: Adéu, company. Adéu.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu, adéu, adéu. Anem a la carta oberta?
3: Vinga, va.
4: Sí, senyor.
0: De què vols parlar avui?
4: Avui carta oberta al papalló.
0: Home.
4: Hòstia. Hola, Robert Francis Prebost.
3: Ui.
4: És que això que feu els papes, de canviar-vos el nom, fa sovint que no ens en recordem gaire, com us dieu de veritat, però es diu Robert.
2: Sí.
4: Doncs mira, estaves tu tan tranquil·la allà al Vaticà i de cop et troben un nòdul al pulmó en una revisió rutinària. Noi. Un nòdul és una forma complicada de dir un voltet.
0: Sí.
4: Ràpidament surten metges ultraespecialistes als mitjans dient que no cal patir, que el 95% d'aquests nòduls no són res, que són benignes. 24 hores després ja es confirma que és maligne.
2: Molt bé.
4: O els especialistes que surten a la tele no tenen ni idea, Robert, o tens molt mala sort. Segurament és la primera. Ja fa temps que sospitem que molts experts tertulians de la tele... Bueno, la cosa és que és maligna i ens hem quedat tots una mica amb cara de dir hòstia, no pot ser, però si el papalló fa 4 dies que l'hem estrenat.
2: És nou.
3: Sí.
4: És nou, és una mica com una processió de Setmana Santa d'aquelles de la Virgen de la Macarena, que els sevillanos l'estan esperant tot l'any que surti.
2: Sí.
4: I just quan surt la Verge es fot a ploure i a pedregar, que flipes.
2: Sí, just,
4: i penses, coi, si Nostre Senyor està una mica al cas del que està fent, li importa una mica, s'està boicotejant a si mateix.
2: Total.
0: Ah, no doncs faci,
4: aquí,
0: això.
4: Aquí una mica igual, Robert, no sé, però vamos, que tu mateix has dit que el nòdul està molt localitzat, en un estat inicial, i esperem que tot anirà bé i que quedarà en res després de l'operació, perquè seria molt injust que no fos així. Més que res, perquè si una cosa ha definit l'any i mig de pontificat que portes, és justament això, que al final tot queda una mica en res.
2: Mm.
4: Sent americà, has fotut la banya en la guerra d'Iran, doncs una mica, has demanat la pau així en general, has dit que era inacceptable, des del balcó, però ha quedat una mica en res.
2: Matar està malament.
4: Sí, però sí, no fet com Joan Pau II, que quan intervenia en un conflicte enviava cardenals als dos països, s'hi fotia a tope, s'hi podia...
2: No, s'ha mirat una mica lluny.
4: Ha quedat una mica en res. Vas obrir una mica el debat dels divorciats tornats a casar, però ha quedat una mica en res. No va fer com el papa Francesc, que va arribar a dir clarament que els homosexuals podien anar al cel. Doncs no. Ell, no. Bueno, els divorciats... No.
2: Bueno, sí,
3: una mica així.
4: Has advertit dels perills de la intel·ligència artificial, però tampoc t'has plantat a OpenAI ni a Google a veure què estan fent, que t'ho expliquin.
2: No,
4: ha quedat una mica en res. De fet, l'únic canvi perceptible del teu any i mig de pontificat és eliminar les retallades salarials dels cardenals que va realitzar el papa Francesc.
2: Ah, molt bé.
4: Per la resta, tot el que has dit i fet, francament, ha quedat una mica en res. Per sort, ja seria molt mala sort que això també del nòdul no quedés en res. Per coherència serà així.
2: Esperem que sí, home.
4: Perquè hi ha voltos que són una molèstia, fan soroll, però que realment, si rasques una mica, no representen una amenaça real per ningú. Parlo del nòdul.
2: Ah, vale, vale, vale, vale.
0: Gràcies, Oriol. Hey, I'm Olivia Rodrigo.

0: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
1: 6 mesos d'assegurança de salut gratis. Sí, ho has sentit bé. Aquest 23, 24 i 25 d'octubre vine a veure'ns a la Fira d'Andorra la Vella. Contracta la teva assegurança de salut durant la fira i gaudeix de 6 mesos gratis. 3 dies per venir a conèixer-nos. 6 mesos per començar a cuidar-te amb Assegur. Informa't a assegur.com o truca al 866-555. Consulta condicions.
2: Assegur, sempre, sempre al teu costat.
3: La ràdio musical d'Andorra.
4: 96.0.

0: Flashback. Bon dia, us parla Quim Barceló. El govern formalitzarà aquesta setmana davant de notari la compra de la parcel·la destinada a ampliar i adequar les instal·lacions penitenciàries. La ministra de l'Interior, Esther Molné, ho va anunciar ahir durant la celebració de la patrona del departament, destacant que l'actuació ha de permetre millorar les condicions dels interns i del personal penitenciari. Molné també va reconèixer la tasca dels agents i va posar en valor la consolidació de l'equip multidisciplinari que treballa per analitzar cada cas des de diferents àmbits i adaptar l'atenció a les necessitats dels interns. A la Massana, el Comú habilitar la consulta en línia de la documentació del projecte del mirador de l'Alt de la Capa a Arinsal. Fins ara els documents només es podien consultar presencialment amb cita prèvia. La ciutadania ja pot accedir al projecte constructiu i als informes d'impacte ambiental del govern i d'una empresa independent amb l'objectiu de facilitar la presentació d'observacions durant el període d'informació pública. D'altra banda, el comitè local del PSC ha presentat 14 al·legacions i reclama que s'aturi l'execució del projecte. La formació considera que la construcció suposarà una nova alteració del paisatge d'alta muntanya i defensa que el debat s'ha de centrar també en l'impacte ambiental i en el model turístic més enllà del cost econòmic. Anem a altres temes. Les obres per habilitar el nou servei de ressonància magnètica al centre hospitalari començaran després de les festes de Nadal. Els treballs es preveu que puguin tenir una durada de 12 setmanes, després de les quals l'espai hauria d'estar preparat per instal·lar-hi els equips. Si es compleix el calendari, el servei podria entrar en funcionament cap al final del primer quadrimestre de l'any que ve. I com sabem, aquesta setmana s'ha presentat els actes de la Fira d'Andorra la Vella del 2026, que arribarà d'aquí a dues setmanes. Però la del 2027 encara, de moment, sembla que no es podrà celebrar el futur espai capital, tal com s'havia plantejat inicialment. El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, va reconèixer que la previsió era massa optimista i va evitar fixar una nova data per l'estrena de l'equipament previst a l'actual aparcament de Prat de Casadet davant de l'edifici administratiu de govern. Encara està pendent de tancar-se el conveni amb l'executiu i de concretar el projecte definitiu. Tot i això, el cònsol assegura que les negociacions avancen favorablement i confia a presentar el projecte final i el concurs de concessió abans de que s'acabi l'any. I ahir, Protecció Civil va difondre un vídeo a les xarxes socials per explicar com preparar una motxilla d'emergència amb material necessari per afrontar les primeres 72 hores d'una situació de risc. Una iniciativa que ahir coincidia amb el Dia Internacional de la reducció del risc de desastres i volia conscienciar la població sobre la importància de la prevenció. Entre els elements recomanats hi ha documents personals, aliments en conserva, una farmaciola adaptada, diners en efectiu, una llanterna i una ràdio. L'organisme recorda que disposar d'aquest material a casa pot ser important en cas d'emergència.
1: Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
2: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't a www.e-financera.com.
3: Flashback.
4: Ràdio Flashback Andorra.
5: Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com.

0: Aquest és Teddy Swims, Mr. No Irol. I ara, mireu, a les 8 i 6 minuts, agafeu paper i boli, agafeu el mòbil, les notes, el que faci falta, perquè és un tema molt important, aquest. Anem
1: és
0: a parlar...
1: Gros,
0: És gros i necessari.
1: Es para el país, amb això.
0: Sí? Anem a parlar dels dies festius.
2: Ah, molt important, molt important.
3: Ja tenim el calendari oficial de fonts i de festius del 2027. A veure si us encaixa.
2: Motius d'alegria.
3: 1 de gener.
0: I si no ho farem encaixar.
3: Sí, ja ens ho farem.
2: 1 de gener, festa.
3: 1 de gener, cau en divendres. Per tant, podem agafar pont 3 dies.
2: Molt bé.
3: 6 de gener, dimecres.
0: Dimecres.
2: Està bé.
3: No és un pont natural.
0: Dijous, divendres, no.
2: Perquè està molt bé, perquè si cauen dimecres, la setmana és inhàbil tota sencera, perquè de dilluns a dimarts...
3: Perquè
2: el dimecres festiu... És a dir, dia 4 i 5.
1: O sigui, el 4 i 5 és dilluns-dimarts...
4: A què hores d'anar a treballar?
1: Has d'anar a treballar, però no fa res perquè...
3: Hi ha molts dies,
1: No fa res. I després tens després del dimecres, ja tampoc fa res perquè és dijous-divendres.
0: No, això podem comentar cada dia.
3: No, és que n'hi ha moltíssims, ho anirem fent, vale?
0: Què més?
3: El 26 de març, divendres sant, és a dir, pont de Setmana Santa, sí que el podem fer perquè cauen divendres, i el 29 de març, a part de ser l'aniversari del meu germà, cauen dilluns. Per tant, podem tenir 4 dies seguits de pont. Vale. El 1 de maig, dissabte... No passa res.
0: No recupera això?
2: Hosti!
3: No.
1: Sí, els funcionaris sí. Alguns.
0: No són funcionaris.
3: Funcionaris? Alguns. Anem baixant. Després, tenim el 17 de maig, que en aquest cas és festiu local a Barcelona, que és la segona Pasqua, sí que fem pont a 3 dies. Això a Barcelona, només. 24 de juny, cau en dijous.
0: Sí.
1: Això Sant Joan.
3: Si vols agafar el divendres aquell, va.
1: Home, està molt bé.
3: Si es pot.
1: És un dia tonto que pilles el divendres aquell i tens 4 dies de festa,
3: Això sí.
4: Aquí no s'acaba la temporada encara,
1: No,
0: encara que la temporada és molt llarga.
3: Un mes, encara.
1: Sí, tant, tio.
3: Tenim l'11 de setembre, que cau en dissabte, per tant, res de res.
0: Què dius, ara?
3: El 24 de setembre, que en aquest cas també és festiu local a Barcelona, la Mercè cau en divendres. Per tant, molt bé, podem fer festa aquí.
0: Nosaltres no.
3: El 12 d'octubre, d'aquí un any, dimarts. Si t'agafes aquell dilluns 11...
2: Està bé.
3: Però, sí.
1: Què és millor?
3: Podria ser pitjor.
1: Fer el festiu a final de setmana o al principi?
4: A principi.
3: Sí,
4: el dilluns és molt més dur.
3: Sí, després fa baixada.
1: Jo soc de final.
4: És el que fet aquesta setmana, el que estem fent aquesta setmana. Notes que és molt més curta, no?
3: Sí, ja està fet.
1: A mi m'agrada més fer festa el dijous o divendres.
3: Tu fes-la com vulguis, però clar.
0: Marc, si no vols venir a fer el programa, ens ho dius.
4: És aquest 12 d'octubre, com ho he de dir? Tindrem a Puigdemont ja el 12 d'octubre.
1: És veritat.
4: Serà el 12 d'octubre.
0: Torna a caminar, no és l'altre?
1: No, que és el Comín.
0: En Comín,
3: cadascú a la seva manera.
0: Molt èpic,
4: tot això. Tornen caminant, sí.
0: Torna a caminar per
4: rotllo Forrest Gump.
0: Com si fos.
4: Forrest.
0: Atila amb els elefants.
3: Llavors tenim l'1 de novembre, que és Tots Sants. Cau en dilluns, per tant, perfecte, perquè podem fer un pont de 3 dies. D'acord? El 6 de desembre, el dia de la Constitució, un dilluns també, tenim un altre pont. 8 de desembre, la Immaculada.
2: Aquest és bo.
3: És un dimecres.
1: No, però és bo perquè fas dilluns festa. Si tu vens dissabte festa, diumenge festa, dilluns festa, dimarts.
3: Si t'agafes el dimarts, tens 5 dies de pont.
1: Per això, fantàstic.
3: Està bé. I per acabar, el 25 de desembre, Nadal, cau en dissabte.
1: Ui, que malament.
4: Aquest és fatal.
1: Sí, perquè...
0: Tot això recupera o no? Els festius que cauen entre setmana?
3: Pregunta-ho al teu jefe, no ho sé.
4: No es pot recuperar, perquè...
0: Pregunta-li tu per mi, Josep.
4: Però que el 25 sigui dissabte, fa que el 26 sigui diumenge.
1: I és fatal.
4: I el 24, que és
1: la nit de Nadal.
4: La nit de Nadal, és ja cap de setmana, el Nadal desapareix.
1: Sí. L'any que ve és fatal, eh?
4: És el pitjor. Ja ha passat algun any que es converteix com un cap de setmana...
1: Sí, raro. No.
3: Però Déu-n'hi-do, eh? Tenim 7 ponts així oficials. Està bé.
0: Bueno. I d'altres que ja ens buscarem, no?
3: Sí.
0: Hi ha gent que és molt bona fent això, eh?
3: Sí.
0: Hi ha gent que
3: és boníssima. Gent que no veus mai per l'oficina.
0: És que s'ha agafat pont, però quants ponts s'ha agafat, ja?
1: Lliures de lliure disposició.
0: Sí.
1: Tinc uns dies per uns cursets.
3: Festes locals.
5: A la carrera de magisteri això t'ensenya.
1: Ah, sí?
5: Hi ha una...
1: Quatre signatures d'aquestes.
5: Una signatura troncal. Sí. Que és ponts 1, ponts 2, ponts 3, ponts 4.
1: Bueno, lo de lliure disposició, i això no ho entenc.
3: Això va boig.
5: Perquè no has fet ponts 1.
1: Bueno.
0: Això es fa
1: ponts 1. Marc, tu no ho has festius tampoc ho entenc, perquè el dilluns va ser el dia de la Hispanidad i feien festa a les coses el dimarts.
3: I divendres, algunes.
5: Lliure disposició.
0: Lliure disposició, a vegades passa.
3: Com
0: que el te dius, hòstia, avui no va a col·le, el nen?
5: Perquè és
0: lliure disposició.
5: Això ho combines amb dos dies que no cal que vagi a classe sense fer cap tipus de justificació amb la lliure disposició i amb el pont de festa, no, jo no hi torno.
1: Ja mai més, ja t'ho jubilat.
0: Això i una mica de baixa, i escolta, ja ho tenim.
5: Ja ho aneu captant, allò.
0: Molt bé. Andorra 96.0.
6: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
7: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa sol el trànsit, seguim trànsit d'Ens, a la Casal 1, avinguda Salou, en dos sentits de la marxa, i a la Casal 3, entre la Massana, en sentit nord. Això és tot d'un moment des del Centre Nacional del Trànsit.
8: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
9: Ràdio Flashback Andorra.
10: Ganes de neu? El teu forfet de temporada a Andorra Pas al millor preu. Més d'un 25% d'estalvi amb la tarifa preu promo. Pagament fraccionat, garantia de compensació i acords internacionals amb altres estacions. I recorda que ara pots portar el teu forfet de temporada directament al mòbil amb l'app de Gran Valira Resorts. Més informació a granvalira.com.
11: Coneixes el Creant Piam, l'assegurança de salut amb més cobertures i serveis del país? El Creant Piam no redueix les cobertures en cas de sinistralitat. És el producte perfecte per a la teva tranquil·litat, sense sorpreses.
12: A Creant Assegurances Vida, comptem amb una àmplia gamma d'assegurances de salut i baixa per donar resposta a les teves necessitats, siguin quines siguin. I a més, ara, en contractar qualsevol de les nostres assegurances de salut i baixa, et regalem 3 mesos gratis. Sí? Com ho sents? 3 mesos gratis. Entra a creantvida.ad i descobreix avui mateix com podeu estar protegits tant tu com els teus.
11: Cuida't, cuida'ls amb Creant Assegurances Vida.
13: Des del bus, aturat al semàfor, darrere d'un camió de recollida de brossa o d'un cotxe en pràctiques, escolta Flashback i el teu trajecte en cotxe es farà menys insuportable. Andorra
14: 96.0.
13: A Ràdio Flashback i sona en tot.

0: sona Flashback. És un èxit.
1: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
2: El matí i la mare que el va parir.
3: Claro que sí. Felicidades a totes les atletes i los atletos españoles.
0: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir. Només a Flashback. Flashback.

0: escoltant aquí al matí la mare que el va parir. Ha arribat el moment de... A mi un moment, ja ho sabeu, que m'agrada molt, en soc molt fan, que és el joc de les paraules.
1: Home, i tant.
0: I avui diria que ets tu, Marc, no? Qui has de marxar?
2: Ara mateix.
0: Ara marxa,
2: ja m'ha arribat l'hora.
0: A veure si tenim l'Adrià. Adrià, hola.
3: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia,
2: hola,
0: Adrià.
2: Hola, Adrià.
0: Jugues amb en Marc, eh?
2: Apa, va.
3: Vinga, Marc, això ho tenim.
1: Bueno, jo, Adrià, ja he escoltat per aquí per la taula que les paraules d'avui són difícils.
0: N'hi ha una que jo no trobo difícil.
1: Ja m'ha semblat escoltar.
0: T'ha tancat i això, Marc...
4: Ja està.
2: Ja pots, ja pots.
4: No ens sent, no ens sent.
0: No ens sent.
2: No, no.
0: Doncs vinga, Adrià, estàs a punt o no?
4: Vinga, va.
3: Sí.
0: Vale, va.
1: Això es pot posar-te nerviós, bàsicament.
0: Doncs anem al joc de les paraules. Som-hi, va.

0: Què vols dir, del Pi, no? Ja, ja.
1: Bueno, bueno, ho acceptem, potser.
0: Del Pi?
1: Bueno, a veure, vale, Adrià, què volies? Jo,
2: què vols dir tu, Adrià?
3: Del Pi.
1: Hòstia, te l'hem dit naltros.
0: És que em sap greu, perquè potser l'he liat jo.
1: Ell volia dir...
2: Ui, atenció a aquesta. Batir.
3: Com? Pots repetir?
2: Batir, batint. El batir.
1: Un batir, una cosa, no?
2: Per dormir, no?
1: Sí.
2: Que feien servir al segle XIX.
1: Les àvies.
2: Sí.
3: Sí. Hosti, complicat, eh?
2: Ja, no és fàcil, eh?
3: Casa.
2: Com?
0: Casa.
1: Casa.
0: Casa.
2: Llúdriga.
3: Animal.
0: Va, bé, aquesta bé, home, bé.
2: Alarma.
3: Lladre.
2: Mira, està bé. I l'última, Adrià, pruna. Aquesta és fàcil, no?
0: Ja, pruna, sí.
3: Fruita.
1: Bé, Adrià, bé, no esperàvem menys de tu.
2: Molt bé, que entri en Marc.
0: Vinga, Marc, cap dins.
1: Ja arriba el Marc, d'aquella manera.
0: Sí.
1: La gent s'ha d'imaginar que anem com a una mena d'un altre estudi. Sí. A no sentir les
0: hermètic.
1: Paraules.
0: Hermètic.
1: Sí, és hermètic, no sent res.
4: No. Jo, i pots veure les cares dels companys de l'equip i sí. Veia cares sí. Estranyes avui.
0: Sí, tens una finestra.
4: Sí, exacte.
2: Bueno. Marc, estàs a punt o no?
4: Crec que sí.
2: Estàs a punt, Adrià, atenció, eh? Primera paraula.
3: Vinga, va.
2: Gegant.
4: Hosti, en tinc dues aquí, eh?
1: És que, mira.
0: És que podrien ser dues.
1: És que podrien ser dues literal.
4: Ah.
1: Pensa-hi. Ho estem ajudant molt, això.
2: Sí, jo crec que la pista és bona, aquesta.
1: Sí.
2: Vinga, Marc.
1: O sigui...
4: Pi.
1: Moment.
2: A veure.
1: Pots recapacitar veure. El que t'acabem de dir?
2: Sí.
0: Poden ser dues.
2: Poden ser dues.
0: Bueno.
1: Què vols, que t'ho escrivim directament?
4: Sí. Del Pi.
2: Ah!
4: Si és una paraula, normalment.
1: T'acabem de dir, poden ser dues literal.
4: Ah, vale. Però jo pensava que era gegant del Pi o gegant de la ciutat.
2: No, del vale, Pi, del vale, Pi. Està vale. Bé, està bé. Una, portem una. Portem una.
0: Heu connectat.
4: Un article.
1: Sí, sí.
2: La que ve és complicada,
4: vale, va,
2: ja t'ho dic jo.
4: Va.
2: Batir.
4: Hòstia, batir.
0: Batir.
4: Roba.
2: No! Casa, casa.
0: Era la difícil, aquesta.
1: Sí.
4: Aquesta era difícil.
0: Tu tranquil.
4: Vale.
2: Les altres estan bé. Llúdriga.
0: Estem així.
1: Sí, no.
0: Llúdriga.
4: Vaig a lo fàcil. Animal.
2: Bé!
1: Tenim samarreta. Bé, Adrià, bé.
2: Vinga, va, samarreta.
4: Què queda?
2: Alarma.
4: Queden dues, oi?
2: Sí.
4: Mòbil.
2: No! Lladre.
1: Clar, és l'altra alarma.
2: Bueno, era mòbil, també. Podia ser mòbil,
0: sí, clar,
2: eh?
0: Sí, perdona, tal com estem últimament, sí.
2: I l'última, jo crec que també és fàcil, que és... pruna.
4: Vale. Fruita.
2: Sí! Sí! Molt bé, molt
1: bé. Tenim entrades per anar a l'aquàrium, doncs.
2: Molt bé.
1: I
2: molt
1: la samarreta.
4: Que bé, Adrià. Exacte. Molt bé, tio.
2: Què, Adrià?
3: Molt bé, Marc. Molt ben jugat, eh?
4: No, tu ho has fet molt bé.
1: Bueno, t'hem ajudat.
3: Bueno.
4: Sí. Menys la segona, crec que era, que no ho has fet bé.
2: Batir.
1: Però... Batir casa. Batir, no.
0: Però el gegant, que era molt complicat, l'heu tirat endavant.
4: Anava a dir festa major, però quan heu dit dues paraules...
2: També, festa major.
4: Gegant del Pi de la ciutat.
0: Clar,
4: ah, bueno, si anava a dir festa.
2: Sí.
4: Però,
3: bueno... Hem tingut sort, avui.
4: Hem tingut sort, Adrià.
2: Molt bé, molt bé, Adrià. Escolta'm, no, enhorabona, t'emportes les entrades per anar a l'aquàrium. Que t'ho passis molt bé. I Marc, molt bé, tio. Molt
4: home,
2: ben jugat,
4: sí.
2: Això, eh?
4: Que sóc bastant bo, saps?
1: Ai, de veritat, eh?
3: Moltes gràcies i felicitats pel programa.
4: Calla, tonto.
2: Que vagi bé.
4: No pengis.
1: Adéu.
5: Submergeix-te en una Barcelona que no havies vist mai. Descobreix la ciutat submergida, la nova experiència de l'Aquàrium de Barcelona. L'univers de Gaudí sota el mar, en una projecció immersiva plena de llum i color que dona pas a tot un món marí per descobrir. Viu el nou Aquàrium de Barcelona. Promocions i descomptes a aquariumbcn.com.
6: J-Lo, ja tu saps, no hi ha més nada.

0: Si l'any té 365 dies, d'aquests, fem el programa uns 250 tirant llarg.
1: Bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes al matí, la mare que el va parir.
0: I si cada programa truquem uns 15 oients, això suma, si fa no fa, uns 3.750 oients l'any. De dilluns a divendres, de 6 a 12.
1: Bon dia, Abril.
2: Hola,
1: Àngels. Anits, bon dia.
3: Hola.
4: Bon dia.
0: Andorra.
5: 96.0. Multisegur Assegurances t'ofereix el repàs de l'actualitat esportiva del país.
6: La selecció absoluta de futbol sala dirigida per Talim Puyelto començarà divendres la ronda principal del premundial a Sèrbia amb un enfrontament contra el conjunt anfitrió a les 6 de la tarda. L'equip andorrà afronta el partit conscient de la dificultat del rival, però amb l'objectiu de mantenir el seu estil de joc i aprofitar al màxim les seves possibilitats. Per referència, el Futbol Club Andorra perdrà a Andoni López durant un període d'entre 3 i 4 setmanes per una lesió als bíceps femoral de la cama dreta. El club ha confirmat l'abast de la lesió aquest dimarts. El tècnic Carles Manso també està pendent de Bomba, que arrossega molèsties lleus i és dubte per al pròxim partit contra el Girona. En canvi, Pau López evoluciona favorablement de la seva lesió i podria tornar a formar part de la convocatòria. I la Federació Andorrana d'Esquí ha reconegut la trajectòria de Michel Bion i també de Jean Flair en la seva aportació al creixement de l'esquí andorrà i a la seva projecció internacional. L'homenatge es va celebrar ahir al restaurant Àliga de l'Hotel Nòrdic del Tarté en el marc dels reconeixements anuals que organitzen conjuntament la FAE i el Comitè Olímpic Andorrà per distingir persones i entitats vinculades al desenvolupament dels esports de neu al país.
5: A Multisegur Assegurances ens agrada l'esport. Per això fem costat a molts dels esdeveniments esportius del Principat. I també et volem fer costat a tu i als teus.
7: Multisegur Assegurances, la millor manera de sentir-se protegit.
5: Disposem d'un ampli ventall de productes per assegurar el teu dia a dia. Multiempresa, multillar, multiaccident, multiauto. Som Multisegur Assegurances. Ens trobaràs a la baixada del Molí 14 d'Andorra la Vella o al telèfon 808-808. Multisegur Assegurances. Visita'ns també al lloc web multisegur.com. Trobarem l'assegurança que busques.
8: Ràdio Flashback.
9: Flashback.
0: Ràdio Flashback Andorra.
10: Andorra 96.0.
11: Radio Flashback.
12: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
13: Andorra té una mitjana de 200.000 desplaçaments diaris en vehicle privat.
14: I s'ha vist que la ràdio és el mitjà més escoltat dins del cotxe.
13: Ja ho veus. Com tu. Són milers de persones les que ens escolteu cada dia.
14: Més que qualsevol mitjà escrit o digital a Andorra.
13: Anuncia't amb nosaltres.
14: El teu missatge arribarà a milers d'oients cada dia.
13: Contacta amb el grup Flash Andorra al 86 22 88.
14: O a flashandorra.com.
5: Andorra.
15: Andorra.
5: 96.0.
16: Gili Movento, concessionari oficial Gili a Sant Boi de Llobregat, patrocina aquest espai.
0: Flashback.
17: Bon dia, són 8:45. Centenes de pagesos es preparen per col·lapsar aquest dimecres a Barcelona amb una nova tracturada per denunciar l'augment del preu dels productes bàsics. A 6:45 del matí, agricultors i ramaders han engegat els motors arreu del país i han començat a circular lentament en direcció a la capital catalana i arribaran aquest migdia entre les 11 i les 12. I Toni Comín tornarà a Catalunya el dissabte 24 d'octubre al migdia, travessant la frontera des de França a peu en una caminada breu per un dels colls que connecta amb la Catalunya Nord. S'acabarà així l'exili de 9 anys a l'exconseller de Salut després de l'aplicació efectiva de l'amnistia per part del Tribunal Suprem. Els esports. El Barça ha aconseguit una contundent victòria per 1-4 al camp del Galatasaray en una nova exhibició ofensiva de l'equip de Hansi Flick. Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi han signat els gols de la desena victòria consecutiva dels blaugranes d'aquesta temporada.
0: Especial informatiu.
17: La Generalitat ha posat en marxa 3 noves mesures per facilitar l'accés a l'habitatge i donar suport a persones que tenen més dificultats per mantenir o comprar una llar. Entre les novetats hi ha un fons d'emergència per evitar desnonaments en casos de vulnerabilitat extrema, una fórmula de compra conjunta amb la Generalitat per a persones de més de 40 anys i l'ampliació dels préstecs d'emancipació per a joves d'entre 18 i 40 anys. D'altra banda, la Generalitat convoca proves lliures per obtenir determinats títols de formació professional sense haver de cursar els estudis en la modalitat ordinària. Actualment, les proves s'ofereixen per a 4 titulacions: cures auxiliars d'infermeria, emergències sanitàries, educació infantil i integració social. La convocatòria del curs permet fer les inscripcions del 6 al 19 d'octubre. Al portal web de Tria Educativa es poden consultar els requisits, el calendari i tota la informació per fer la inscripció.
2: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
4: El matí i la mare que el va parir.
9: Les al·lèrgiques al pol·len, una versió que és un clàssic de la banda irlandesa de Cors. I recordeu que nosaltres hi tornem demà.
15: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir, només a Flashback. Flashback.

0: Són les Katza i número 1 a Flashback, la cançó que sona de fons, que es diu Animal.
1: Animal.
0: Animal, animal. Molt demanada, aquesta, el feedback, us aviso.
2: La meva filla li flipa.
0: Eh que sí?
2: La sap ballar totes.
1: Bé.
2: Animal, ella ja la té transportada.
0: Tutti Frutti, n'hi ha una altra.
2: Ara,
0: també,
2: aquesta. No sé per què no la posem.
0: Ens la demanen, sí, ens la demanen
2: sí?
0: Bastant.
2: Sí, sí, sí.
0: Bueno. Però estem en Katza. Anem a parlar amb la Sònia. Sònia, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Hola, Sònia.
4: Hola.
2: Com estàs?
1: Bon dia.
0: Mira, et truquem de part de la teva parella, que es diu Jordi. Jordi.
5: Hola.
0: Que et felicita pels vostres 25 anys de casats. Desitja que tot continuï com ara. És important.
1: Home,
2: per tant, va bé.
1: Això vol dir exacte que va bé. Sí,
0: sí. No volem sotregades, eh?
1: No, no.
0: No volem no, coses rares.
1: Línia recta.
2: Avorriment, si us plau.
0: Ara, perquè...
1: Però tampoc.
4: Rutina.
0: Perquè no. Tot i alguns moments difícils de salut junts heu pogut separar, eh? També et dono les gràcies pels fills que teniu, que és el millor que us ha passat. Sònia, què? Com t'has quedat?
3: Molt bé, molt contenta.
0: Clar que sí, home.
2: Que en teniu dos?
3: Sí, dos.
0: Com
3: el
0: es diuen?
3: Roger i l'Aram.
0: Roger i Aram.
1: Molt bé. Ah, bé.
0: Doncs escolta'm, Sònia i Jordi, Roger i Aram, una abraçada molt forta i que vagin molt bé aquests 25 anys de casats, d'acord?
3: Molt bé, moltíssimes gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu. Adéu.
1: Adéu.
0: Molt bé, deixem estar la Sònia i hem de parlar, evidentment, d'un dels temes. Ja no és el tema del moment, perquè jo crec que és el tema que durarà i serà difícil canviar-ho, que és el tema de l'habitatge.
1: Bueno, una mica anem a eleccions per això.
0: El 29.
4: Ha patat per això
1: amb la Mari Carmen.
0: Creieu que hi ha la solució a les eleccions o no?
5: La solució és
1: votar
5: progressisme.
4: Quina confiança.
1: Quin és l'eslògan, presidente?
0: Jo ho veig negre.
5: Votar, la solució és votar con V de vivienda.
0: Ah, con V de vivienda.
1: Eso es. Una
4: mica tard.
5: La gente tiene que decidir si está de la parte de los fondos
1: buitre
5: o de la parte de la gente y del PSOE. Esa vale. Es la decisión que tiene que tomar la gente.
1: Los buenos y los malos.
5: Es así de fácil.
0: Presidente,
5: vale. Los buenos y los malos.
0: Me va a perdonar, pero
4: no,
0: no,
5: pero estás con nosotros.
0: Estoy
5: como tiene que ser, claro
0: con
5: que
0: la
5: sí.
0: Anarquía estoy.
1: Estoy con la anarquía.
0: Estoy con la anarquía.
1: El tema és que tot el tema aquest de l'habitatge a mi em recorda una mica quan vas a buscar pis a una pel·lícula d'aquestes apocalíptiques. Sabeu
0: sí,
1: quan
0: sí.
1: Que hi ha un diari, el típic supervivent que escriu un diari, sí. Dia 2, avui estic no sé quantos.
0: Sí.
1: Doncs m'he imaginat com seran els propers anys amb l'habitatge a Catalunya.
0: Ui, ai, per favor.
1: Com si fos una pel·lícula d'això, de l'apocalipsis. I la cosa crec que no pinta gaire bé, escolteu.
0: Som-hi.
4: No sé qué valor tiene ese billete ahora mismo.
6: Catalunya, 2026. La situació de l'habitatge és insostenible. La gent no pot pagar el lloguer i ha de marxar de casa.
7: Agustí, va, que hem d'anar a l'Ikea a buscar un armari més petit, que no ens hi cap a l'habitació que hem llogat.
6: Però estic tranquil. El govern espanyol ha fet uns decrets per l'habitatge i ho salvaran. Doncs no l'han salvat, i s'ho podia pensar.
7: Agustí, vine, que hem d'anar a l'Ikea a buscar un armari més petit, però per viure hi dins, ara.
6: 2029. Continuen les acampades de protesta per l'habitatge.
8: No, si nosaltres estem acampats pels concerts de retorn, toques gràcies.
7: No poden pagar el lloguer i han de tornar.
6: 2031, un raig d'esperança. Encara no m'ho crec. He pogut llogar un pis, 3.800 euros al mes. Compartit, esclar, amb 727 persones, a cada habitació.
9: Dóna'm pit, va, vinga! Els terços, on és l'acotxador?
6: Som tanta gent dins del pis que hem de fer castells per poder-nos moure per casa.
9: Vinga, ara un pilar de 8, que el Lluís ha d'anar a la feina.
7: Va, el mestre ha tornat a caure pel balcó.
9: Bueno, és igual.
6: 2035. Torno a ser al carrer. El pis se'l va quedar un fons voltor. Tots els pisos són buits. Avui han desnonat l'últim espanyol que quedava.
5: Però que soy el rei d'Espanya, eh? Però déjame.
6: Mira per la calle, Mari Carmen.
10: 2063. Soc mort. Fa 17 anys que em van enterrar en aquest nínxol. Per fi puc descansar. I collons, truc ara.
6: Hola, mira, que le venimos a desnonar, eh? Ya verán que el nincho, digo, el piso es pequeñito, pero muy coqueto,
4: ay,
6: espacio diáfano, con muchas posibilidades. Ideal para una
0: bravo. Bravo, bravo.
1: És així com anirà, eh?
4: Quin greu, però sí.
1: Sembla que anirà bastant així.
0: Malauradament crec que sí, eh?
1: Crec que sí,
0: perquè no hi veig solució aquí.
1: Ni morts podrem descansar.
4: No.
11: Andorra. 96.0.
12: Les millors braves d'Andorra?
13: No vagis al Barra Mars.
12: Un bon bacallà al pil-pil.
13: No el demanis al Barra Mars.
12: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
13: Oblida tant del Barra Mars.
12: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
13: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
12: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
14: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
15: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
16: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
15: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
17: Camí a la feina, de tornada a casa o sigui quin sigui el teu trajecte, fes que vagi sobre rodes. Escolta Flashback al cotxe i no punxaràs. Andorra.
18: 96.0.
17: A la llista de Flashback. Em batega la vida
19: sencera. El nou èxit de Sutherland ja sona a Flashback, l'última. Karol G i Bruno Mars entren a la llista. Still. Baby Wow ja sona a Flashback, la nova de Karol G. Aitana presenta nou èxit a Flashback, Connexió Psíquica.
17: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
1: La IA podria liquidar la humanitat abans del final de la dècada.
5: Bones notícies. Aviat s'acabarà com si fos ahir. Oh!
1: L'Hospital del Pallars fa un tac a una vèrtebra de dinosaure de fa 70 milions d'anys.
5: O a l'Argonya. 70 milions d'anys d'espera per un tac a la sanitat pública.
17: Al matí, la mare que el va parir. A Flashback. Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
18: 96.0. Al matí i la mare que el va parir.
20: Desde Estados Unidos llegan noticias preocupantes del estado de salud del expresidente Joe Biden. Sufre un cáncer de próstata agresivo y aunque los médicos manejan distintas opciones, aún no han decidido qué tratamiento seguir porque parece que tiene metástasis en los huevos. En los huesos, perdón.
17: Cada día, quan es fa de día, al matí la mare que el va parir. Només a Flashback.
21: És una os.

0: Aquest és Sebastián Yatra, la cançó de Tacones, Tacones Rojos. Anem a parlar amb en Xavi. Xavi, hola.
1: Hola, què tal?
0: Què passa, Xavi?
2: Hola.
0: Xavi,
3: bon dia.
0: Xavi,
1: bon
0: com
1: dia,
0: estàs?
1: Bon dia.
0: D'on ets, Xavi? On vius?
1: On vinc? A la Torre Fontaubella.
0: És on cau això?
3: Moltíssim, això.
0: On és? No
1: sé al Priorat.
0: Al Priorat.
1: Al Priorat, al Priorat.
0: Tu tampoc no sabies on era.
3: Yeah.
0: Molt bé, al Priorat, Xavi. Mira, et truquem de part de la Idoia.
4: És maco, això veig.
0: Que et felicita pels teus 47 anys.
1: Molt bé,
0: Mimor,
1: molt bé.
0: Diu Mimor, Mimor, Mimor, ho dic bé?
1: Mimor, Mimor, Mimor. Sempre em diu Mimor.
0: Molt bé, així m'agrada. Que us dieu noms macos. Ai,
4: Mimor.
0: Sí.
4: Mimor.
0: S'ha fet gran al teu costat i no contempla una vida on tu no hi siguis.
3: Que maco.
0: Atenció, oh, que maco. Xavi. Que et dona les gràcies per estar sempre al seu costat, per recolzar-la en tot i orientar-la quan ho necessita. És com una tele, com un far, eh?
3: Sí, sí, sí, sí.
0: I ets una...
4: Sí.
0: Ets una gran persona i desitja el millor avui i sempre.
1: Moltes gràcies.
0: Carai,
1: moltes gràcies.
0: Carai, Xavi, foteu pinta de ser una bona parella, eh?
3: Sí, sí. D'anar a sopar amb ells...
0: Tu
3: passes bé.
0: Sí. És a dir, va, tu els veus sopant i no estan amb el mòbil.
3: No!
0: Tenen tantes coses a dir-se que el mòbil ni el porten, segurament. Ni el porten.
1: No el portem, no el portem. Veus? És que no el fem anar, el mòbil, tio.
4: Sí, bueno, és que, perdona una cosa, la Torre de Fontaubella sou 124 habitants, estic veient.
0: Mira, dos ja els coneixem.
1: No, igual és el que fica, però jo diria que som una miqueta menys, eh?
4: Sí, vivint. Sí, ha anat a menys, això.
1: Sí, som un 100, vivint, jo crec que som un 100.
4: Vale, us heu enamorat una mica perquè sou els que sou. No?
3: Era això?
1: Sí, no havia revés.
0: Com els amics. Clar, però escolta'm, Xavi, però us vau conèixer allà o ella també és del poble o és de fora?
1: Bueno, ella és de Reus, però...
3: De la gran ciutat.
4: Vas anar.
1: Però té família al poble, eh? Que...
3: Vale.
1: Pujava cap allà dalt.
4: Molt sí que estic veient la demografia del poble va baixant, això, eh?
1: Els pobles petits...
4: Sí, va baixant.
2: Sí.
0: Molt bé. Gràcies, escolta'm, a Xavi, una abraçada.
1: Bueno, gràcies a vosaltres.
0: Adéu, adéu, adéu.
1: Gràcies per la trucada.
0: Adéu, adéu, gràcies. Va, anem a regalar aquest lot de productes de cafès bon, dolç i cremós des del Brasil, Cerrado, elegant i aromàtic, des de Colòmbia a Espera. Vull dir-ho bé, això, Huila, i sofisticat i intens des de Guatemala, Huahuetenango. Tres maneres de viatjar a través del cafè amb Collection Origins, la nova col·lecció premium de cafès Pont, perquè també podem prendre bon cafè a casa. Important, ara volem que ens expliqueu anècdotes que us han passat a la feina, o segurament és a la feina, eh? A la màquina de cafè.
4: D'acord.
2: Home, que és que
0: vas
2: dona,
0: coincidint amb, vas
2: una
0: coincidint
2: màquina
0: amb
2: del cafè. Hosti,
0: si dona.
3: Ei,
2: si
0: dona, si dona. A vegades parles amb gent que dius, hòstia, tu treballes aquí?
2: Total.
0: Sí, sí, sí. Cafès Pont és una empresa local de tres varietats 100% en gra aràbiga. Ens ho envieu al 628-414-029. I podeu guanyar? Qui podem guanyar, Nagy?
2: Doncs mira, un pack d'aquest Origins de cafè en gra que conté un paquet de cada varietat. I tot això que has dit tan divertit, Colòmbia, Júlia, Brasil, Cerrado, Guatemala, Huehuetenango.
3: Molt bé, tu.
0: Ho molt bé, això.
4: Sembla una lletra d'una cançó de Shakira. Eh?
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Una mica sí. Ja ens podeu enviar les notes de veu explicant una anècdota que hagueu viscut a la feina, a la màquina del cafè, si heu conegut algú... Molta gent ens explicava l'altre dia que també regalàvem aquest pack, que s'havien trobat paneroles.
3: Ai, sí,
2: de la màquina.
4: De la màquina.
2: Sí, sí, sí.
4: Perquè estan calentetes allà.
3: Clar.
4: També es posen dins del PlayStation, això és un clàssic.
0: És veritat.
4: I les espatllen, perquè allà amb el GPU aquell
0: toquen
4: estan calentetes.
0: Toquen allò que no han de tocar, eh?
4: Exacte, sí,
0: ostres,
4: sí.
0: Ostres,
4: quin
0: un
4: fàstic
0: que em foten aquests animals.
4: No, terribles.
0: Quin
2: fàstic. Mira, tenim oients que ens comencen a enviar missatges. Un, per exemple, que diu, em vaig tirar tot el cafè per sobre perquè sóc molt maldestre. Un company de feina em va deixar la seva camisa. Ella es va quedar amb el jersei sense res a sota. Ui, ui, ui. No va passar res més, però ara cada vegada que el veig per l'oficina tinc unes ganes de tirar-me el cafè per sobre que no us podeu ni imaginar. Sí, no,
5: qué fuerte.
2: Sí, cafè per sobre.
5: ¿Cuántas personas en el trabajo tienen un amor que no se atreven a decir? Que lo tienen
0: a
5: oculto.
0: A la feina.
5: Claro, que lo llevan oculto dentro, pero que no se atreven a verbalizarlo.
2: Clar. Sempre s'ha de tenir algú que et faci gràcia per anar a la feina.
5: Va, tu creus aquesta teoria?
2: No? Home, si no s'ha d'anar a treballar per res.
5: ¿Y cuál es tu caso?
2: No,
5: no es diu.
0: La línia és molt primeta, eh?
2: Sí. Mira, a mi, quan vaig arribar a aquesta feina, hi va haver una persona que va fer una mica de gràcia, però després ja no gens.
3: Epa!
5: A veure, m'has dit això.
2: No gràcia, sinó que vaig pensar, ai, quina persona més mona.
5: I luego te cayó los pies.
2: No, després vaig dir, ai, doncs ja no.
0: No n'hi havia per tant. Pot passar, això també. Pot passar.
2: Mira,
0: a veure, què diuen?
2: Notes de veu dels oients.
0: A veure.
6: Hola, soc el Lluís Igualada. Pues jo vaig anar amb una empresa que tenien allà un menjador per anar a ficar un cafetó a la màquina i vaig ficar una moneda de, pel cantó d'aquells ficaven el seu mando, aquest mando que tenen per fer cafè, que tenen dos o tres cafès gratis, per exemple. Sí. Doncs allà on ficaven aquest mando, pues jo vaig ficar una moneda per arròs i bueno, pues fins que no la van treure es van quedar sense cafès.
4: El vas penjar la màquina.
0: No, sí, exacte. Bàsicament, no entenc això del mando. Jo no ho he vist mai, això. Però
3: sí, potser... no? Que hi ha com uns mandos que tens com una espècie de saldo a dins o una cosa d'aquestes, no?
0: Però entenc que és sense fils, no, això?
3: Sí, sí, sí. Ah, sí.
4: Jo sabia del mando aquell d'enciende la màquina pel tabac.
3: No, bueno, una cosa similar, crec que és.
4: Hi ha un mando pels menors,
3: sí,
4: no?
3: Exacte.
2: Pel cafè, també.
0: Fa temps, ja, això, eh?
4: Sí, sí. Això ja no es fa, això?
0: No ho sé.
3: Sí que es fa, sí.
0: Encara es fa?
3: Sí, sí. No compro tabac, però ho veig.
4: Àbreme la màquina. Això és típic,
0: hòstia. Paco,
4: àbreme la màquina.
0: Què més?
7: Hola, bon dia.
3: Hola.
7: Mira, jo fa més de 30 anys vaig caure de 6 metres i em vaig trencar els dos peus.
0: Hòstia.
7: A part d'això, doncs, jo vaig estar treballant de director de mercat francès d'una empresa de cartonatge que hi havia a Sant Fruitós de Baix.
0: I la màquina?
7: I una vegada, baixant de les escales de dalt de la sala on fèiem el cafè,
4: ara.
7: Us vaig apujar el peu malament perquè el peu el tinc bord. Sí. I al veure que aquella, sense voler, pues no, vaig apretar la senyal de l'arma d'incendi.
4: Hòstia!
7: Amb el merder que vaig ocasionar, que bueno, van trucar els bombers de seguida.
2: Hòstia,
7: merder! Sortosament es va poder tallar a temps sense muntar massa xou. Vale, adéu, bon dia.
0: Quants girs de guió hi ha
3: per aquí. A més, que tu quan caus el que vols és discreció.
2: Sí,
3: el que fas és activar l'arma. Perquè tothom et miri.
2: Sí, sí, sí.
3: És horrible.
0: Que prèviament havia caigut ja de 6
3: metres. Ja que havia caigut abans. Per això tenia el peu malament i per això va patinar.
0: No, clar, clar, pobre.
3: Pobre, tio.
0: Ja, Déu-n'hi-do, eh?
3: Mare Déu.
0: Déu-n'hi-do, va. Una altra, vinga, va.
8: Hola, Flashback. Hola. Soc de Caral. A mi no em va passar, però li va passar a la meva germana. Per la meva comunió li van comprar uns pantalons de Chanel, va demanar cafè negre i se li va caure per sobre.
2: No!
8: Adéu.
0: No feien pinta barats, aquests pantalons, eh?
3: De Chanel, nen.
2: No, no gaire,
3: per la comunió.
0: Ah, per la comunió, ja.
3: Ha dit això? Sí, sí.
0: Per la comunió, Chanel.
3: Sí, sí, sí.
5: Claro. Ah, noi. Una prenda Chanel no te baja de 1.000 euros, 1.800 euros.
0: Sí.
5: Claro. A no ser que sea la cutrada de coger temporadas anteriores, que hay gente que lo hace.
3: Bueno, claro.
5: Claro, porque esto ya es la temporada 2025, entonces es más barato. Por favor, no.
0: No, mira, yo anava per la carretera, vaig veure un Bentley, ¿sabeu el cotxe?
3: Sí.
0: I vaig veure quant val. Vaig veure quant val aquest cotxe que m'acaba de passar pel costat.
5: Te gustó.
0: No massa. Però bueno, és maco, eh? Digue un preu.
3: No sé, 100.000 euros.
0: Més.
5: No, 500.000.
0: Més, no. No tant. No.
3: 370.
2: És el de la Rosalia, no?
0: No ho sé.
3: Ah, sí? Em sembla que sí, no?
0: 240.000 euros. Va un pis, eh?
3: Sí, sí. Bueno, ara hi ha un pis.
0: Bueno, era una entrada.
5: Una però armari. A ti te quedaría el Bentley, te quedaría...
0: Quedaría bien.
5: Un traje y un Bentley y me tienes loca.
9: Hey, it's Ariana Grande. You're here.

0: L'Ariana Grande Heita de Meteorològica, que per cert hem de dir el nom del guanyador del pack de cafès Pont, eh?
1: Doncs mira, ha guanyat el Ferran.
0: Ferran,
1: ara. Molt bé, Ferran. Bravo,
2: Ferran.
1: Per tu, cafè.
0: Anem a bramar.
3: Al matí, la mare que el va parir presenta L'home que brama.
0: Marc.
4: Hola, hola.
0: De què bramem avui?
4: Ai, ja veuràs, ara t'ho explicaré, però deixa'm dir-te que han posat els llums de Nadal aquí a Barcelona.
0: Què dius, ara?
4: Sí, aquí a la Passeig de Gràcia ja hi són. Bueno, no tots, sinó que hi ha l'entramat, direm, per començar a instal·lar-los ja.
1: Carai. Anem aviat, eh?
5: Que no sigui l'any que comencen abans, eh?
4: Potser sí.
1: Cada any passa el mateix, sí, cada any és el mateix.
0: Marc, anem a bramar, va.
4: Vale, foto, eh?
0: Ah, va.
4: Catalunya! Déu-n'hi-do, merder que tenim muntat amb les eleccions espanyoles, els partits presumptament d'esquerra, sembla que no s'acaben de posar d'acord de si van junts, van separats, Colau, Rufián, que si fan un front ampli, si no, vamos, al mateix de sempre. Que en comptes d'un bloc d'esquerres, estem davant d'un bloc d'esquerdes.
0: Gràcies, Marc.
4: Va.
0: Escolta, si engeguen els llums, avisa'ns, eh?
4: Ara et crido, ara et crido.
0: És important, això, és notícia.
4: L'interruptor, apreteu l'interruptor, va.
3: Ara. Andorra.
6: 96.0. Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
7: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
6: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
7: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
8: 6 mesos d'assegurança de salut gratis. Sí, ho has sentit bé. Aquest 23, 24 i 25 d'octubre vine a veure'ns a la Fira d'Andorra la Vella. Contracta la teva assegurança de salut durant la fira i gaudeix de 6 mesos gratis. 3 dies per venir a conèixer-nos. 6 mesos per començar a cuidar-te amb Assegur. Informa't a assegur.com o truca al 876-555. Consulta condicions.
9: Sempre al teu costat.
3: Arrenca el cap de setmana amb Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback, mesclada per Andreu Preses. A la llista de Flashback.
10: Batega la vida sencera.
11: El nou èxit de Sutherland ja sona a Flashback, l'última. Karol G i Bruno Mars entren a la llista, Still. Baby Wow ja sona a Flashback, la nova de Karol G. Aitana presenta nou èxit a Flashback, Connexió Psíquica.
3: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres a Flashback. Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
0: Com feu servir la intel·ligència artificial?
12: Ho expliquem, que tu li has posat un nom.
5: Ah, no, clar.
0: Té un nom, la teva IA?
5: Jo li dic Chati.
0: Pots dir-li alguna cosa a Chati, ara mateix en directe?
5: Hola, Chati, com estàs?
13: Hola, molt bé, gràcies.
12: Demana-li si es pot enamorar de tu.
5: Veus alguna possibilitat que t'enamoris de mi?
13: No.
3: Al matí, la mare que el va parir. A Flashback. Flashback.
14: Bon dia, us parla Quim Barceló. El govern formalitzarà aquesta setmana davant de notari la compra de la parcel·la destinada a ampliar i adequar les instal·lacions penitenciàries. La ministra de l'Interior, Esther Molneu, va anunciar ahir durant la celebració de la patrona del departament, destacant que l'actuació ha de permetre millorar les condicions dels interns i del personal penitenciari. Molneu també va reconèixer la tasca dels agents i va posar en valor la consolidació de l'equip multidisciplinari que treballa per analitzar cada cas des de diferents àmbits i adaptar augmentar l'atenció a les necessitats dels interns. A la Massana, el Comú ha habilitat la consulta en línia de la documentació del projecte del mirador de l'Alt de la Capa a Arinsal. Fins ara els documents només es podien consultar presencialment amb cita prèvia. La ciutadania ja pot accedir al projecte constructiu i als informes d'impacte ambiental del govern i d'una empresa independent amb l'objectiu de facilitar la presentació d'observacions durant el període d'informació pública. D'altra banda, el comitè local del PSC ha presentat 14 al·legacions i reclama que s'aturi l'execució del projecte. La formació considera que la construcció suposarà una nova alteració del paisatge d'alta muntanya i defensa que el debat s'ha de centrar també en l'impacte ambiental i en el model turístic més enllà del cost econòmic. Anem a altres temes. Les obres per habilitar el nou servei de ressonància magnètica al centre hospitalari començaran després de les festes de Nadal. Els treballs es preveu que puguin tenir una durada de 12 setmanes, després de les quals l'espai hauria d'estar preparat per instal·lar-hi els equips. Si es compleix el calendari, el servei podria entrar en funcionament cap al final del primer quadrimestre de l'any que ve. I com sabem, aquesta setmana s'ha presentat els actes de la Fira d'Andorra la Vella del 2026, que arribarà d'aquí a dues setmanes. Però la del 2027 encara, de moment, sembla que no es podrà celebrar el futur espai capital, tal com s'havia plantejat inicialment. El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, va reconèixer que la previsió era massa optimista i va evitar fixar una nova data per l'estrena de l'equipament previst a l'actual aparcament de Prat de Casadet davant de l'edifici administratiu de govern. Encara està pendent de tancar-se el conveni amb l'executiu i de concretar el projecte definitiu. Tot i això, el cònsol assegura que les negociacions avancen favorablement i confia a presentar el projecte final i el concurs de concessió abans de que s'acabi l'any. I ahir, Protecció Civil va difondre un vídeo a les xarxes socials per explicar com preparar una motxilla d'emergència amb material necessari per afrontar les primeres 72 hores d'una situació de risc. Una iniciativa que ahir coincidia amb el Dia Internacional de la Reducció del Risc de Desastres i volia conscienciar la població sobre la importància de la prevenció. Entre els elements recomanats hi ha documents personals, aliments en conserva, una farmaciola adaptada, diners en efectiu, una llanterna i una ràdio. L'organisme recorda que disposar d'aquest material a casa pot ser important en cas d'emergència.
6: Amb la teva empresa, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix la cartera més àmplia d'assegurances PIME per petits i mitjans empresaris.
2: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't al 890-300.

0: Aquest Sony Gel amb la cançó Moving, Moving to the Sun. Anem a veure si podem... No podem? No, a veure si podem parlar...
1: No tenim trucada.
0: Bueno, és igual, ja la farem després, d'acord? No, no passa res, ja la recuperarem, aquesta. No us preocupeu. El que sí anem a fer ara, Marc, és la teva secció fantàstica de la vida,
2: sí,
0: l'últim dia de vida d'una persona.
2: Són gent que, malauradament, ha mort d'una forma un pèl curiosa i anem a explicar-ne una història que he titulat L'últim quac-quac. A veure si sabeu què li ha passat amb aquest senyor.
1: Veuràs tu.
2: És un dia com un altre pel Casey Rivara, que està conduint el seu cotxe per una carretera dels afores de Sacramento, distret pensant en les seves coses, i perquè us en feu una idea, sou el típic malparit de pel·lícula, amb pinta, sí, d'assassí en sèrie, que es fota, sí, fent la vida, sí, impossible,
3: sí,
2: als altres?
3: Sí, sí.
2: Doncs en Casey és tot el contrari. Oh. Ara mateix estem davant de la millor persona que ha conegut mai aquest planeta. Un home entregat els seus dos fills a la comunitat, solidari, amable, bromista, alegre, bo i atent.
0: Són aquesta gent. Aquests, eh? Mm.
2: Bueno.
1: Desconfio,
2: o no, eh?
1: Desconfio.
2: No, és que el Casey és una bona persona, ho té, sí, tot. Sí, sí, és d'aquesta gent que t'alegra el dia només de veure'l.
4: I un dia normal, ell mai hagués pensat que era l'últim.
2: Ell està conduint, és un dimarts al matí, està conduint tan tranquil.
4: Tan tranquil, d'acord?
2: Eh? És un quart de 9 del matí i el Casey acaba de deixar els seus dos fills angelicals a l'escola. Petonet al front i ens veiem a l'hora del dinar.
4: Sí,
2: d'acord?
4: Sí, escolta.
2: Ja us dic jo que no hi haurà dinar.
1: Oi.
2: Mentre en Casey va pensant en el seu pròxim projecte solidari, de cop ha de clavar els frens del cotxe i és a punt de matar-se.
4: Sí,
2: ha estat a punt de cometre un assassinat molt gros, de carregar-se una família sencera. Una família d'ànecs, concretament, que estava creuant la carretera, d'acord?
4: Això pot passar, clar.
2: La mare va al davant i 10 o 11 neguets despistats aliens al perill la segueixen, d'acord?
4: D'acord, sí, sí, sí.
2: El mataran segur, aquests ànecs, si no algú fa alguna cosa, perquè la carretera és plena de cotxes que circulen molt ràpid. En Casey ho té clar, no ho pot permetre. Ha posat el cotxe bloquejant un dels carrils per evitar que els cotxes circulin i amb els braços intenta aturar la resta de vehicles.
4: Bueno, ja hi som, clar.
2: La situació és d'un risc extrem i la resta de conductors no entén què carai està passant. Després d'uns primers segons d'estupor, la gent veu que està ajudant a creuar els aneguets fins a un lloc segur, d'acord? Els cops de claxon i els crits donen pas a aplaudiments per aquell home que s'ha jugat la pell per uns aneguets. Molt bonic tot.
4: Bé. És que fa molta pena, són molt petits.
2: Fins que hi ha una persona que el dispara.
0: No, que el dispara.
1: No s'ho mereix.
0: A l'ànec.
2: El dispara amb la càmera del mòbil per immortalitzar...
1: Ai, Marc!
2: Aquell moment.
4: Va.
2: I serà l'última foto que li faran mai amb el Casey, perquè la fotografia donarà la volta al món, sobretot quan uns segons després un cotxe li passa per sobre 120 km per hora.
0: Amb els ànecs.
2: I fins aquí la vida del Casey Rivara, l'home que va salvar la vida d'una família d'ànecs a canvi de la seva.
1: No s'ho mereixia,
0: Els ànecs es van salvar.
2: Ah, sí, els ànecs sí. Ell, bueno, els ànecs potser al cap de 20 minuts ja estaven morts, perquè potser... Ai, ens hem deixat alguna cosa. Espera, tornem a creuar.
1: I ja està.
4: M'estàs dient que tu pots buscar una foto?
2: Sí.
4: D'aquest home amb els aneguets? És l'última foto just abans de morir.
0: És a dir, els minuts abans de morir.
2: Sí.
4: Què hem de posar a Google?
2: Casey Rivara.
0: Casey, amb C-A-S-E-I...
2: Y. I veureu aquest home creuant el pas de vianant amb uns aneguets.
1: Ai, per favor.
4: Mira, és que l'estic veient.
2: Ell, superfeliç de la vida.
4: Sí.
1: Ai. A sobre els està com donant pas en aquest pas de zebra. No? Per aquí, nois.
4: Ja se'l veu l'home amb el polo i els pantalons curts, que és una bona persona.
2: Sí, és el típic home que et fa una barbacoa a casa seva
4: sí.
2: I no has de pagar res.
1: No,
2: i t'ho dona tot.
1: Recull ell, també.
2: Sí. Ell és feliç tenint
0: allà. I et diu, no et molestis, vés cap a casa i ja me n'encuido jo.
2: Doncs,
4: aquest que l'atropella, que no estava atent.
2: No estava gaire atent, no estava parlant per històries. Però bueno.
0: Ostres, pobre. A mi ara em sap greu, eh?
2: Fins aquí la vida del pobre Casey Rivara.
4: Bueno, com a mínim els aneguets s'han salvat.
2: Sí, una estona sí, però ja deuen ser morts també.
4: Hòstia, Marc.
1: Ara ja
2: bueno, em sap greu.
0: Tothom mor aquí, Marc.
2: Bueno, tu també ho faràs,
0: I tu també.
2: Ah, jo no. Andorra. 96.0.
5: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
6: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè farsa del trànsit, no hi ha cap incidència important a destacar. Per tant, es circula amb fluïdesa a tota la xarxa viària del Principat. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
8: Flashback.
9: Ràdio Flashback Andorra.
10: Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com.
11: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR.
3: que qualsevol habitació sigui la teva oficina, FTTR, i que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora, FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
8: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
10: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Andorra. Andorra. 96.0.
1: El matí i la mare que el va parir. Qui té boca s'equivoca.
2: La Fira d'Indians de Begur.
3: Ah, vale. És xulo, això.
2: Sí, és la 21a
4: edició.
1: El matí i la mare que el va parir. Amb Carles Pérez.

0: Anna Mena i Lola Índigo és el Petitó, a Petitó, a Petitó. Molt bé. A veure si podem parlar amb en Marc. Marc, hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què passa, Marc? Com estàs?
2: Hola, Marc.
3: Hola, bon dia.
2: Què fem, què fem?
0: Com va tot, Marc?
1: Pues molt bé, pues molt bé, genial.
0: D'on ets? On vius? On t'és aquí?
1: Ui, això són masses preguntes perquè soc d'Esparraguera, visc entre Madrid i l'Estartit, o sigui que...
3: Ui, però a veure, no, quina vida més interessant,
0: a veure, Marc, a Madrid, què hi vas, per feina?
1: Exacte.
0: De què treballes, a Madrid?
1: A l'Estartit és on fujo i d'Esparraguera és on vaig néixer.
4: Molt bé.
5: Però ja... no et pillaria el merder de l'AVE d'ahir, no?
1: Mm. No, ja em va pillar per aquí, de la Costa Brava.
4: No, clar, perquè hi va haver-hi alguna banda.
5: Va haver-hi molt merder ahir, eh?
0: Sí,
5: perquè va incendiar un.
0: Es va cremar un vagó, sí, eh? Vaig veure. I a Madrid què hi fas, Marc?
1: Doncs estic en transició ara mateix. Acabo de canviar de feina.
4: Ah, molt
1: bé. Ara mateix ja no... poca cosa hi faré, ja.
4: No ens vol dir de què, perquè no. Cobra molt.
0: Sí, no ens ho vol dir, perquè l'he preguntat dues vegades i ja ha vingut entre
1: la premsa.
0: No, si no vols, Marc, no vols, ja està.
1: Estic emprenent, llavors. Encara no he sortit al mercat.
0: Val, per tant, no vol dir-ho...
1: Acompanyo persones i organitzacions.
4: Ah, molt bé.
0: D'acord.
5: Quan ho tingui registrat, ja ens ho
0: dirà. Sí, ja ens ho dirà.
1: Exacte, us enviaré un mail.
0: Per favor, després ens demanarà... Coneixeu algun contacte que em pugui... Però bueno. Marc, escolta'm, que et passi molt bé la teva... entrepreneur. Escolta'm, et truquem de part de la teva germana, l'Ariadna, i els teus pares, que et feliciten pels teus 46 anys. Et desitgen un feliç aniversari i que sàpigues, Marc, que t'estimen moltíssim.
1: Genial. Moltíssimes gràcies.
0: Molt bé. Òbviament. Marc, que vagi molt bé la nova feina i el dia d'avui tot plegat, d'acord?
1: Genial, moltes gràcies.
0: Apa.
4: Adéu.
0: Anem a escoltar David Guetta, Teddy Swims, i l'altre, qui era? Tonzanay, amb Gone, Gone, Gone.

0: Mira, heu de saber una cosa, perquè el 18 d'octubre hem de fer les maletes, amics, perquè ens plantem a Vita, amb el Baix Ebre, perquè arriba un nou fan track de Flashback. Serem a la 15a edició de la Fira de la Clementina, una cita que celebra un dels productes estrella del territori, eh? Molt fan de les mandarines i de les clementines.
1: Molt bé.
0: Hi haurà degustació de vermut, els èxits de Flashback sonant amb... sense parar. Això serà un no parar i molta festa. L'entrada és gratuïta, però atenció, l'aforament limitat. Per tant, espavileu. No, és que arribaré una mica tard, no perquè igual no entres, eh?
2: No, és que no arribes.
0: I després us posareu a plorar.
2: Espavila.
0: El 18 d'octubre, a Vita'm, celebrem la Fira de la Clementina amb el fan track de Flashback. Anem a parlar amb la Maite. Maite, hola, què tal? Com estàs, Maite?
3: Hola, bon dia.
0: Hola.
2: Què passa, hola, Maite.
4: Hola, Maite.
2: Què tal?
0: Et truquem, Maite, de part de la teva parella, que és en Jaime, Jaime Fernández Morante, amb els dos cognoms. Per què? Doncs perquè et felicita pel vostre 20è aniversari.
1: Caram.
0: Diu, sembla mentida que hagin passat 20 anys, perquè al teu costat li han passat volant.
1: Que maco.
3: Que maco.
1: A tu també, segur.
0: Ets la millor dona i la millor persona del món.
1: Oh!
0: I si tornés a començar, cosa que esperem que no, et triaria una vegada i mil més, les que fessin falta. I ara, Maite, diu que amb el CrossFit... Tocat el tema aquí, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: T'estàs posant tan forta...
1: Oh, què dius ara?
0: Encara t'admira més.
2: Ullo.
1: Com va això del CrossFit?
0: T'estima moltíssim.
3: Que quan, maco.
0: Què teniu, un grup de WhatsApp del CrossFit?
3: No.
0: No? Val, tu, val. És que no sé com va. Tu vas al gimnàs i allà vas fent CrossFit, eh? O el fas a casa? Com va això?
3: No, anem a fer CrossFit a classe, eh? Anem a fer classe.
1: Eh? Val. Quants dies a la setmana ho fas, això?
3: Perdona, és que no t'ho sento bé.
1: Que dic que quants dies a la setmana fas CrossFit?
3: Tres.
1: És que és molt.
0: Hòstia, és molt, això. Sí. Maite.
1: T'haurà canviat el cos que flipes.
3: La veritat és que enganxa, eh? Comences una miqueta i, bueno, al final, pues, dius, pues venga, i t'agrada i t'enganxa.
0: És droga,
3: sí,
0: eh?
3: Sí.
1: Clar, la teva parella per això no et segueix, eh, en el món del CrossFit? Sí.
3: Claro que sí, si va començar ell.
2: Ah, mira.
0: Els dos. Sí,
1: es van passant la roda de camió.
2: Ja està.
1: Un l'aixeca.
0: La corda aquella, eh?
1: Les cordes, és superromàntic, això.
5: Això uneix.
1: Home, i tant.
3: Sí, a més ho fem junts, sí.
0: Molt bé. Gràcies, Maite, que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Apa, adéu.

0: Andorra.
1: 96.0.
2: A la Remei, una sortida li va canviar la vida. El Lluís mai s'hauria imaginat que tornaria a la universitat. L'Olga sap tocar les notes que desperten somriures. A Creant Fundació, creiem que el que ens fa únics és també el que més ens acosta. Per això posem al teu abast coneixement, cultura i una xarxa de persones que fan de cada dia una oportunitat de millora. Persones com tu. Creant Fundació.
3: Després d'omplir Únic amb el tribut a El Canto del Loco, ara arriba un dels seus membres originals i compositors, David Otero. El 30 d'octubre viu en directe els grans èxits d'El Canto del Loco i la seva trajectòria en solitari. David Otero, el 30 d'octubre a 11:15 de la nit, a la Green Box d'Únic. Entrades des de 20 euros a unicandorra.com. Te'l perdràs?
0: La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0. I can feel your heart.

0: Xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai. Flashback.
1: Bon dia, són 9:45. Centenes de pagesos es preparen per col·lapsar avui Barcelona amb una nova tracturada per denunciar l'augment del preu dels productes bàsics. Tot i que avui l'objectiu dels pagesos no és col·lapsar les autopistes, sí que hi poden provocar retencions importants perquè circularan pel carril de la dreta en fila índia. No paralitzaran del tot la xarxa viària, però igualment serà un matí de mobilitat complicada a les carreteres catalanes. D'altra banda, Toni Comín tornarà a Catalunya el dissabte 24 d'octubre al migdia, travessant la frontera des de França a peu en una camina de Breu per un dels colls que connecta amb la Catalunya Nord. S'acabarà així l'exili de 9 anys de l'exconseller de Salut després de l'aplicació efectiva de l'amnistia per part del Tribunal Suprem. I a Barcelona, la vaga d'autobusos de TMB ha quedat desconvocada després que la direcció de l'empresa i el comitè de vaga hagin arribat a un preacord, segons ha informat l'empresa. Aquesta setmana hi havia convocades aturades parcials avui i demà, i a més també hi havia previstes aturades per 4 dies més d'octubre. Els esports. El Barça ha aconseguit una contundent victòria per 1-4 al camp del Galatasaray en una nova exhibició ofensiva de l'equip de Hansi Flick. Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi han signat els gols de la desena victòria consecutiva dels blaugranes d'aquesta temporada. I en bàsquet, el Barça ha guanyat de 3 punts al Maccabi de Tel Aviv a l'Eurolliga amb un triple a l'últim segon de Justin Robinson.
2: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
3: Perfecte, aquí el tens.
2: Ja?
3: Ja.
2: Sí?
3: És així.
2: De debò?
3: I tant, de debò.
4: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
5: Ounat, alimentació de veritat per gossos i gats, patrocina el temps.
6: Núvols i sol.
7: Doncs mira, anem a parlar del temps. Temps variable, sobretot amb sol i amb alguna nuvolada que ens explica en Jan. Jan Ponsa, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: A veure, què passarà?
8: Doncs mira, dia força tranquil avui. Avui al matí hem començat el dia amb algunes boires a punts de les comarques interiors, però ens quedarà un dia força assolellat al matí a punts del litoral català i també del Pirineu. I a la tarda, però, tindrem més núvols mitjans, sobretot a les comarques de Barcelona i Girona. Avui un dia també on les temperatures màximes pugen un pèl. Els següents dies els continuaran pujant a l'espera que el cap de setmana reculin de forma important amb l'arribada d'un temporal de llevant que ens portarà pluges a bona part de Catalunya.
7: Molt bé. Temperatures, què tenim?
8: A Girona, 13 graus. A Barcelona, 22. A Granollers, 16. I a Castellbisbal, 17 graus.
7: Jan, moltes gràcies.
8: Vinga, fins ara.
9: Peixos i cans ben seleccionats per la recepta, sabroses i completes. Oh.
10: Com és natural, a gossos i felins, oh, els encanta Ounat. Oh,
7: mira, veureu a veure qui tindrem a partir de 2:15.
11: Arribat,
7: ara. Digues una cosa només.
12: Sí, diguem. Ja bon dia, ja. Bona hora a tothom, eh? Benvinguts, eh?
7: Fins aquí.
12: Bona carretera.
13: El matí i la mare que el va parir.
14: Yo he rechazado muchas mujeres. Soy un enamorado del amor. Yo, por ejemplo, no me fijo en el físico al 100%, ¿sabes? Me fijo muchísimo en su personalidad, en su capacidad inteligencial.
15: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir. Només a Flashback.

0: Son Quevedo i Elvis Crespo, juntets amb aquesta cançó, aquest èxit que es diu La Graciosa. Mira, horari fora del normal. Tenim en Germán, el tenim ara, i estem molt contents que hagi pogut venir. Germán, hola, què tal, com
1: que estàs? Que hagi pogut arribar, de
2: moment. Què ha passat avui, Germán?
1: Doncs que surto al peatge de Vallvidrera,
0: sí,
1: i
0: bueno,
1: 24
0: clar,
1: minutets parat amb el cotxe.
2: Déu-n'hi-do.
1: Hi havia unes obres, bueno, i estaven fent-ho del carrilet aquell,
0: sí,
1: i... Lent. Però, bueno, costa aprendre amb filosofia, amb calma, aquestes coses.
2: Com ho fas tu tot?
1: Perquè l'important és arribar als llocs.
3: Perquè el punt crític era a la Via Augusta?
1: No, el punt crític està tot arreu. A tot arreu, no? Llavors, avui, el punt crític ha fet que jo pugui arribar o l'Oriol, o la Mar, o la Naget, o la Plana de Vall. Escolta, que aquest cap de setmana em porten carn de poltre, de cavall.
3: I què?
1: M'ha vingut al cap perquè l'Obert Plana de Vall, bona carta de Vall. Em porta un cap de poltre.
0: Què hi tinc a veure jo?
3: És que no veia la relació.
1: A més, haig de dir-te que el fetge de poltre té molta proteïna i va molt bé per protegir-te amb fermentats.
3: Anem al concurs.
1: Què et sembla això, Plana de Vall?
0: Em sembla molt bé.
1: És que jo li dic sempre a l'Obert Plana de Vall que li agrada el cavall, eh? Iau.
0: A veure,
1: sí,
0: Germán, obrim línies.
1: Sí, home.
4: Línies obertes, podeu ja ens podeu trucar.
0: El 93 547 50 50, 93 547 50 50, que heu d'endevinar una cosa. Mira, sí, ara us ho explica, Germán. Tira la careta i som-hi.
1: Vale.
5: Ara mateix, al matí, la mare que el va parir.
6: Al matí.
5: L'indomable. L'irrepetible. L'inimitable. Arriba l'home que capgira els dimecres. Arriba el poble amagat del gran Germán.
1: Ara sí, bon dia, bona hora, família, com esteu?
0: Oh, molt bé, molt bé.
1: Benvinguts a tots i a totes.
0: 93 547 50 50. Anem
1: el telèfon,
0: trucant.
1: Correcte.
0: En Germán diu una cosa,
1: sí,
0: una pista, i a veure si l'aneu endevinant.
1: Mira, busquem que pot ser algo de Catalunya.
2: Una cosa catalana.
1: Una cosa catalana, que no vol dir que sigui un poble, que pot ser...
0: No,
1: una
0: cosa.
3: La careta diu poble, però no té per què ser un poble.
1: Sí. Això mateix.
0: La careta l'hauríem d'anar canviant. A veure, tenim l'Alícia al telèfon. Alícia, bon dia.
7: Sí.
0: Bon dia, Alícia. Des d'on truques?
1: Sí.
7: Des de Terrassa.
1: Mira,
0: bona, Terrassa.
1: Terrassa, bona raça amb el gran Jordi Ballar.
0: Primera pista d'en Germán, Alícia.
1: Va, Llumet, escolta'm, Alícia. Primera pista per tu, recorda, eh? Pot ser una cosa de tot Catalunya, val? Mira, probablement formen part de les nostres vides.
3: És difícil.
0: Sí, va,
1: primera pista. La primera sempre és una mica més general, però diré que probablement algú forma part de les nostres vides.
4: Algú, eh?
1: Alicia, ja hi he ajudat una mica, aquí.
0: Si ho encertes, et mereixes el teu pes en or.
3: Sí. De fet, molt probablement formen part de les nostres vides.
1: A més, ho té al costat.
4: Vulguis o no?
3: Sí, sí.
0: A veure, va, Alicia.
7: Algú forma... O sigui, és una persona.
1: Probablement formen, no formen.
0: Podem dir tot, eh?
4: No s'hi val repreguntar.
1: Alícia, escolta bé, probablement formen.
3: En plural,
1: formen, no forma, eh? Part de les nostres vides.
0: Va. Clar, és que, Germán, ho acabaràs dient, eh?
4: Ja està, ja no diem res.
0: Prou.
7: Vale, va, diré una cosa. Els Pirineus.
3: Els Pirineus.
1: Els Pirineus.
0: M'hauria agradat, eh? Però no, eh?
4: No, no és això.
1: No, són els Pirineus, però la Marta pel mateix.
0: Gràcies, Alícia. Mira, tenim a la Sandra. Sandra, bon dia.
8: Bon dia.
0: Bon dia, des d'on truques?
8: De Sant Pere de Ribes.
0: Molt bé. A veure, tu què creus? Nova pista.
1: Plana. Sant Pere de Ribes t'agrada, eh?
0: És maco.
1: Home, escolta'm, jo havia anat quan anava a l'Atlàntida de Sitges.
0: Mira, jo
1: havia anat per Sant Pere de Ribes, també. Perquè
0: una anècdota a l'Atlàntida que no explicaré.
4: La pista, Germán.
1: Bé,
8: a veure.
1: Quan els veus, t'has d'aturar.
0: És a dir, probablement formen part de les nostres vides i quan els veus, t'has d'aturar. Què?
4: És un joc de paraules, una mica.
0: Sí.
1: Penseu, eh? O sigui, formen part de les nostres vides.
0: A veure, Sandra.
1: I quan tu els veus, t'has d'aturar.
3: Val.
8: Ostres.
0: És complicat, eh?
8: És molt complicat avui,
1: vinga,
8: eh?
1: Sandra,
8: no ho sé. Jo per dir, mira, oques grasses.
3: Ostres.
1: Bueno.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Escolta'm, no està gens malament.
2: Trobo que ho hem celebrat tant que semblava que era correcte.
4: Sí. Però no, no ho és. Però no s'hi allunya, tampoc.
0: Moltíssimes gràcies. Adéu, bueno. Sandra.
1: Adéu, reina.
8: Adéu, bon dia.
0: Mira, jo crec que la que ve, aquí ho endevinen.
2: Sí?
0: Jo crec que sí.
2: Està clar,
0: jo crec
2: que
4: sí. Ara ja, potser sí.
0: Laura, hola.
6: Hola, bon dia.
0: Hola, Laura, bon dia. Des d'on truques, Laura?
6: De Barcelona.
0: Molt bé. Jo crec, Laura, que aquesta... Jo crec que sí.
3: Sí, sí.
0: Jo crec que sí. Va, Germán.
1: Probablement formen part de les nostres vides. Quan els veus, t'has d'aturar. Laura, una faldilla els va fer famosos.
3: Aquesta és bona. Bona, bona.
0: Aquesta és fàcil, eh?
2: Aquesta ara sí, eh?
4: Ara ja...
0: Home, Laura...
1: Probablement formen part de les nostres vides. Quan els veus, t'has d'aturar. I una faldilla els va fer famosos.
0: No ho té clar, eh, la Laura?
4: La faldilla...
0: La Laura no ho té clar. A veure?
6: Els stops.
2: Com? Què?
6: Els stops.
2: Els stops.
3: Els stops? Com ho has catalanitzat, això?
2: No, no. A veure.
1: Els stops, què és això? Hi ha els escops i els stops.
0: A veure. Clar, és que...
2: És que no ho és.
0: Sí, no.
1: En quina ens quedem? Digues.
0: Digues una paraula.
3: Definitiva.
0: Laura...
6: Però una pregunta, què estem buscant? És que jo acabo de trucar i no fas contacte.
3: Alguna cosa de Catalunya.
0: Alguna cosa de Catalunya.
6: Ah, vale.
1: Vale. Probablement formen part de les nostres vides.
0: Bueno, tu has dit els stops. Els stops.
4: Sí, necessitem resposta.
6: Vale.
1: Com ho tenim, això? Un, dos, tres. Som-hi.
2: Caldes de Montbui.
0: No,
4: no és Caldes de Montbui.
1: Gràcies,
0: Laura. Tenim l'Albert ara. Albert, hola.
9: Bon dia.
0: L'Albert ja ho sap.
4: Albert, va,
0: jo crec que l'Albert ja ho sap.
9: O sigui, jo, encara que em doni la vista a Germán, però jo tinc molt clar i diré el mateix, eh? O sigui...
0: A veure.
1: Digues.
9: Els Mossos d'Esquadra.
2: Vols la pista?
3: Millor la pista.
2: Escolta la pista.
3: Digues la pista, Germán.
0: Digues la pista.
1: Són del mateix lloc on juga l'Espanyol.
0: Ah, mira, Mossos d'Esquadra. Ben igual.
2: Algun n'hi haurà, però clar.
0: Algun n'hi haurà. Tot
1: això...
9: De Cornellà, els Estopa.
1: Els
9: Estopa.
1: Són els Estopa! Sí, senyor, sí, senyor.
3: Ai.
1: Molt bé, Albert. Mira, els Estopa, els Mossos d'Esquadra, hi ha una diferència. Eh?
0: Aquí, però, Albert, has passat una mica de llesta al principi.
9: Va lligat. Normalment els Estopa sempre
1: van
9: davant dels Mossos.
1: Sí.
0: Que anem forts, la mare de Déu. Albert, no pengis, que t'agafem les dades, eh?
9: Moltíssimes gràcies,
0: Matos. Apa, adéu. Adéu, Albert. Adéu. No pengis.
3: Vale,
0: no pengis.
3: I per què els Estopa? Són notícia, alguna
1: cosa? Sí, els Estopa. Ahir van fer una roda de premsa que van anunciar que l'any que ve, l'any vinent, l'any 27, faran gira i treuen nou disc.
3: Molt bé.
1: I aquest diumenge fa 27 anys de l'aniversari d'ells.
2: Oh, calla. Molt bé.
1: I llavors, home, els germans Muñoz mereixen, doncs, un honorable... emblema i constitució.
3: Ara.
1: I que et carregues... I per això li fem una cançó de la Fui a la orilla del río.
3: Entra, quan vulguis.
1: Tots som...
3: Fui a la orilla del río.
1: Calla, calla.
4: Calla, Oriol.
1: Dos, tres.

boca. I el que passa amb la cabeza loca, els germans Muñoz fan rumba o rock, fan que se te'n vagi la olla.

0: tarda, nano.
1: Bueno, molt bé, molt bé.
2: Home,
3: que no?
2: Home, això ha sigut... No és fàcil, això, eh?
1: No, no, gens, ja s'ha vist.
3: Ara farà uns 4 estadis, afirmant.
2: Bueno!
0: Apa!
2: Ja va, família, que vagi bé, gràcies i fins al proper dimecres. Bon cap de setmana! Diumenge estem al Vitem.
0: Mira, ho acabo de dir un moment.
2: Sí, senyor, fan track. Vinga, va, folgues.
4: Andorra. 96.0.
5: Preparat per tornar? El teu forfet de temporada NordPass al millor preu. Estalvia fins a un 20% amb la tarifa preu promo. Pagament fraccionat, garantia de compensació i acords internacionals amb altres estacions. I recorda que ara pots portar el teu forfet de temporada directament al mòbil amb l'app de Gran Valira Resorts. Més informació a ordinoarcalis.com o palarinsal.com.
6: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
7: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador... A les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
8: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
7: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: Andorra. Andorra. 96.0. Let me tell you.

0: Qui té boca s'equivoca.
1: Quan res, Begoña, tu tranquil·la, són bolos, és el fango i és l'ultradereta i és una persecució política, com es digui.
0: Al matí, la mare que el va parir, amb Carles Pérez.

0: La Dua Lipa, la cançó que es diu Don't Start Now, sonant al matí de Marc Alba. Per i ens acostem ja, ens apropem a les 10. Mira, us vull dir una cosa que crec jo que és molt i molt important. Hi ha dies que et menges el món i dies que el món se't menja a tu. Una ruptura, problemes a la feina, la pressió dels exàmens, hi ha mil raons per desencadenar.
1: Sí.
0: El problema, sentir-se trist, estressat o desbordat no vol dir necessàriament que tinguis un trastorn mental.
1: Hem
0: de normalitzar que a vegades no estem bé, no ens sentim bé, i les emocions no sempre han de ser positives. Poden ser, en principi, negatives. És important reconèixer què sentim, parlar-ne amb persones de confiança i demanar ajuda professional si el malestar persisteix i afecta el nostre dia a dia. Comprendre aquest malestar emocional també és cuidar la salut mental. Això és un missatge de la Generalitat de Catalunya, que, evidentment, qualsevol malestar, qualsevol problema, busqueu ajuda professional, el vostre metge del CAP, algú de confiança que us digui, hi ha aquest professional que et pot ajudar. És molt important fer-ho d'aquesta manera. Dit això, 5 minuts i arribem a les 10, anem a escoltar Igel amb Jamaican Bam Bam.

0: Andorra.
1: 96.0.
0: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
0: Un bon bacallà al Pil-Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
0: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
0: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
2: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
0: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
3: 6 mesos d'assegurança de salut gratis. Sí, ho has sentit bé. Aquest 23, 24 i 25 d'octubre vine a veure'ns a la Fira d'Andorra la Vella. Contracta la teva assegurança de salut durant la fira i gaudeix de 6 mesos gratis. 3 dies per venir a conèixer-nos. 6 mesos per començar a cuidar-te amb Assegur. Informa't a assegur.com o truca al 876-555. Consulta condicions.
4: Assegur, sempre, sempre al teu costat.
5: Ràdio Flashback.
6: Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com.
5: A Ràdio Flashback i sona en tot.

0: sona Flashback és un èxit. Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Sou dels que heu vist l'eclipsi? Veure sí. L'eclipsi? Us veu mobilitzar per veure l'eclipsi?
2: Poc. Diem si provocaria milers de cremades a les retines.
3: Sí.
2: I, en canvi, el que ha provocat és el que tècnicament en diem un IDC.
1: Ah, IDC.
2: Que són influencers donant pel cul.
3: Molt bé.
0: Lleva't amb il·lusió. Al matí, la mare que el va parir. A Flashback. Flashback.
4: Bon dia, us parla Quim Barceló. El govern formalitzarà aquesta setmana davant de notari la compra de la parcel·la destinada a ampliar i adequar les instal·lacions penitenciàries. La ministra de l'Interior, Esther Molné, va anunciar ahir durant la celebració de la patrona del departament, destacant que l'actuació ha de permetre millorar les condicions dels interns i del personal penitenciari. Molné també va reconèixer la tasca dels agents i va posar en valor la consolidació de l'equip multidisciplinari que treballa per analitzar cada cas des de diferents àmbits i adaptar l'atenció a les necessitats dels interns. A la Massana, el Comú habilitar la consulta en línia de la documentació del projecte del mirador de l'Alt de la Capa a Arinsal. Fins ara els documents només es podien consultar presencialment amb cita prèvia. La ciutadania ja pot accedir al projecte constructiu i als informes d'impacte ambiental del govern i d'una empresa independent amb l'objectiu de facilitar la presentació d'observacions durant el període d'informació pública. D'altra banda, el comitè local del PSC ha presentat 14 al·legacions i reclama que s'aturi l'execució del projecte. La formació considera que la construcció suposarà una nova alteració del paisatge d'alta muntanya i defensa que el debat s'ha de centrar també en l'impacte ambiental i en el model turístic més enllà del cost econòmic. Anem a altres temes. Les obres per habilitar el nou servei de ressonància magnètica al centre hospitalari començaran després de les festes de Nadal. Els treballs es preveu que puguin tenir una durada de 12 setmanes, després de les quals l'espai hauria d'estar preparat per instal·lar-hi els equips. Si es compleix el calendari, el servei podria entrar en funcionament cap al final del primer quadrimestre de l'any que ve. I com sabem, aquesta setmana s'ha presentat els actes de la Fira d'Andorra la Vella del 2026, que arribarà d'aquí a dues setmanes. Però la del 2027 encara, de moment, sembla que no es podrà celebrar el futur espai capital, tal com s'havia plantejat inicialment. El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, va reconèixer que la previsió era massa optimista i va evitar fixar una nova data per l'estrena de l'equipament previst a l'actual aparcament de Prat de Casadet davant de l'edifici administratiu del govern. Encara està pendent de tancar-se el conveni amb l'executiu i de concretar el projecte definitiu. Tot i això, el cònsol assegura que les negociacions avancen favorablement i confia presentar el projecte final i el concurs de concessió abans de que s'acabi l'any. I ahir, Protecció Civil va difondre un vídeo a les xarxes socials per explicar com preparar una motxilla d'emergència amb material necessari per afrontar les primeres 72 hores d'una situació de risc. Una iniciativa que ahir coincidia amb el Dia Internacional de la reducció del risc de desastres i volia conscienciar la població sobre la importància de la prevenció. Entre els elements recomanats hi ha documents personals, aliments en conserva, una farmaciola adaptada, diners en efectiu, una llanterna i una ràdio. L'organisme recorda que disposar d'aquest material a casa pot ser important en cas d'emergència.
5: Amb la teva bici o patinet elèctric, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances et dona cobertura en els teus desplaçaments d'acord amb la normativa vigent.
6: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't al 890-300.

0: Són les Katzai, número a Flashback, amb el tema que es diu Animal, i que la teva filla Oriol no pot parar de cantar-la, aquesta, eh?
1: No, i de ballar-la.
0: I de ballar-la, hi ha un ball.
1: Sí, sí, m'ha demanat que li compri un mirall només per estar tota l'estona davant del mirall fent les coreografies del Katzai, aquest.
0: Per assajar.
1: Les sap totes?
0: Sí.
1: I em va dir, mira, papi, mira, i va fent els balls, que penso, bueno. Va, dius, ara dius, papi, mira, però d'aquí 2 anys...
0: Papi, sí. Fuig d'aquí.
1: Diràs...
0: Deixa'm en pau.
1: Mira, i un rato està bé, però després... I a més estan molt sexualitzades, a mi em sap greu, però és així, eh?
0: Ja.
1: Yeah. Aquestes coreografies, i els agraden a nenes de 10 o 11 anys, i penses, potser no hauria de ser així.
0: És fotut,
1: hauria d'estar mirant les tres bessones.
0: Delicat.
1: No sé jo.
0: Sí, o una cosa potser no tan sexualitzada. També
2: l'Infoca.
0: Exacte.
1: Què fan a l'Infoca ara?
2: Home, mira, és com un telenotícies, però per adolescents, preadolescents...
0: Wow. El meu fill ho mira, l'Infoca, eh?
1: Ah, però la meva Katzai.
0: Posa el dia.
2: És un informatiu juvenil.
0: El tor de boig.
1: Ja ho intentaré, a veure què tarda en anar-se'n l'Animal una altra vegada.
0: A veure què tal. Anem a regalar la tassa del matí a la mare que el va parir. Ja ho sabeu, en Marc us explico una història.
1: Exacte.
0: Heu d'endevinar què o qui s'amaga al darrere i ens ho heu de fer arribar a través de nota de veu al 628-414-029. Ens envieu un missatge i dieu, mira, és no sé què.
1: Exacte.
0: Val? El primer que us vingui al cap.
1: Avui és fàcil.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Ui, a mi quan dius això i no ho veig...
1: Així et pressiono una mica, perquè, clar, et sents estúpid llavors.
0: Totalment, totalment. Va, som-hi.
1: No coneixia els rellotges, i sort, perquè segur que li quedaria la marca al canell. Per ell, el calendari no era res més que un garbuix de papers amb uns números que no li deien res de res. Ell només es devia al de dalt de tot, i no em refereixo a Déu Nostre Senyor. El seu humor canviava amb el temps, i la seva mà, dura com el ciment, era la que t'omplia la nevera. Què busquem avui?
0: Uah, Marc. I sort que has dit fàcil, eh?
1: Avui és fàcil.
0: Clar, vosaltres ho sabeu, punyeteros.
1: Bueno, i relacionat amb l'actualitat.
0: Amb l'actualitat.
1: Hi ha notícies per aquí, també.
0: N'hem parlat, d'això?
1: Encara no, ara no,
0: encara no.
2: Mira, hi ha oients que diuen a veure si és el canvi d'hora, si és el gel, si és el fred, molt de fred, molt de fred. A veure si és un rellotge de sol...
1: No, tampoc, però,
0: no,
1: però bueno, es guia bastant per això, eh?
2: Mm.
0: Pel sol?
1: Sí.
2: Com a rellotge?
1: Sí, com a rellotge, exacte, sense ser un rellotge de sol, però es guia amb el sol, com a rellotge.
0: Es guia amb el sol.
2: Ja comencem a tenir respostes correctes,
1: molt
2: eh?
1: Bé.
2: Molt bé.
1: No coneix els rellotges, no coneix el calendari. Si portés un rellotge, tindria una marca al canell seguríssim, seguríssim, seguríssim. Es guia amb el de dalt de tot, i no em refereixo a Déu, i el seu humor canvia amb el temps. I t'omple la nevera, encara que no el veguis mai.
0: T'omple... Uau, ostres, amb el sol, què passa? Que li toca el sol i...
1: Li toca molt el sol.
0: Li toca molt el sol i t'omple la nevera.
1: Molt la pluja, també, i t'omple la nevera.
2: Tot.
0: No sé...
1: Sense ell no hi ha nevera, eh, tampoc.
0: Sense ell no hi ha nevera.
1: Bueno, nevera sí, però no hi hauria res dins, o sigui que... Diem ja.
0: Va, digue-ho, no sé.
1: Buscàvem un pagès.
0: Un pagès.
1: Un pagès, perquè torna a haver-hi mobilització pagesa per denunciar l'augment dels costos, l'encariment del gasoil i la falta d'ajuts que no té la pagesia. I, per tant, estaran un altre cop circulant per Barcelona. Per tant, si heu de venir a la capital, doncs que sapigueu que tindreu una mica de fullon, segurament.
0: Tracturada.
1: Mira, jo us parlaré d'un pagès que té un rècord Guinness. A veure, va. Es diu Charles Osborne. Estella, perquè va morir, nord-americà. Aquest tio, quan era jove, estava preparant un porc per la matança del porc.
3: Bé.
1: Potser aquí el karma el va afectar. Cau a terra i comença a tenir singlot.
3: Ai.
1: I pensa, bueno, ja marxarà, que d'un ensurt, bec aigua, bueno. No li marxava el singlot ni en una hora, ni en un dia, ni en un any.
3: Hosti!
1: Va estar 68 anys seguits amb singlot.
0: Què dius ara?
1: Estem parlant que feia entre 20 i 40 singlots per minut.
2: No, per favor.
1: Era pràcticament impossible parlar amb ell. Era una persona que estava constantment amb singlots. S'ha calculat amb aquests 68 anys quants singlots va tenir.
0: I
1: va tenir 430 milions de singlots.
0: No es podia operar, això.
1: Es veu que, bueno, va anar a 50.000 metges, evidentment, cap d'ells va ser capaç de curar-li el problema, no sabien si per la caiguda havia tingut un cop a les costelles, al diafragma, alguna cosa havia passat en el seu sistema respiratori, que era un singlot inconstant, que era impossible de parar.
0: I nerviós, sistema nerviós.
1: El més curiós és que l'any 90, quan tenia 96 anys, de cop i volta el singlot va desaparèixer.
3: Oita!
1: El tio va dir, hosti, per fi! Va morir l'any següent.
3: No!
1: El singlot el mantenia...
0: Ara em sap greu.
1: El mantenia viu d'alguna manera. Però aquest home, ja diu, va passar... Bueno, quasi tota la seva vida singlotant permanentment.
3: És molt angoixant.
0: Difícil conviure amb ell, també.
3: Molt!
0: Sí o no?
1: Diu que ell va acabar aprenent a parlar entre singlots. No va tenir més remei.
3: que exhalar l'aire entre singlot i singlot.
1: Però és molt incòmode, eh? Perquè et sents molt ridícul. Quan vols parlar i vas...
3: Tot així es va casar, és a dir, hi ha gent que agraeix poca conversa.
1: Sí, està bé.
3: Però que, vaja...
1: Amb algú sort, potser.
3: I anava fent de pagès amb singlot amunt i avall tot el dia.
0: Escolta'm, el camp allà amb el tractor amunt i avall.
3: Perquè vegis.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Molt bé, doncs avui el pagès, el que estàvem buscant...
1: Sí, ànims als pagesos, també.
0: A la història de Marcia. Bueno, a vegades no. Sort en tenim d'ells, eh?
1: Sort.
0: Perquè si no, noi, estaria molt complicat tot.
2: Mira, la guanyadora és... No, és el guanyador, és l'Andreu.
1: Molt bé, Andreu.
0: Felicitats, Andreu. T'emportes la tassa del matí de Marca el Papa.
4: Bravo. Andorra. 96.0. Torna l'Oktoberfest d'Anyós Parc.
5: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
4: Els dimecres, afterwork amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
5: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 8:15 del vespre.
4: Oktoberfest a Anyós Parc, en col·laboració amb ITPA. T'hi esperem. Prost!
6: Quan consumeixes i com saber si és molt o poc? Amb l'app FEDA i tu pots comparar el teu consum amb el del període anterior, amb altres usuaris de la teva parròquia o usuaris com tu. Entén millor la teva evolució i pren decisions per consumir de manera més eficient. FEDA i tu, la nova manera de gestionar la teva energia.
7: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
8: Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som.
9: Segueix-nos a l'Instagram de Flash Andorra. Flashback. Andorra té una mitjana de 200.000 desplaçaments diaris en vehicle privat.
10: I s'ha vist que la ràdio és el mitjà més escoltat dins del cotxe.
9: Ja ho veus. Com tu. Són milers de persones les que ens escolteu cada dia.
10: Més que qualsevol mitjà escrit o digital a Andorra.
9: Anuncia't amb nosaltres.
10: El teu missatge arribarà a milers d'oients cada dia.
9: Contacta amb el grup Flash Andorra al 86 22 88.
10: O a flashandorra.com.
11: Si sona Flashback, és un èxit.

0: Aquí la tens, Ariana Grande, des del seu disc Petal, la cançó que es diu Hate That I Made You Love Me. Mira, hem de parlar amb l'Alba, però abans que sapigueu que si ets els que sempre tenen ganes de veure música en directe, apunta't això. Estrella Damm celebra els seus 150 anys amb un cicle de concerts per diferents sales de casa nostra. El 17 d'octubre, aquest dissabte, actuació d'Svetlana a la sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat. Apunta't al formulari que trobaràs a flashback.cat. Entra ara mateix a la web i apunta-t'hi i entraràs en el sorteig per guanyar una entrada doble. Són els directes Estrella Damm 150 Celebris. El que celebris, hi ha un concert per celebrar-ho. Segur que algun directe t'agradarà. Per tant, entra a flashback.cat i t'hi apuntes. Alba, bon dia.
1: Buenos días.
0: Buenos días, Alba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Esto tiene que ver con mi cuñado, seguro.
0: Hombre, si te veure amb el teu cunyat, ja t'ho dic jo ara. Mira, de part d'en Xavi, et truca, que és el teu cunyat, de part de la teva neboda, la Laura, la teva germana Aroa i ell, tots junts, et desitgen un gran dia. No diran els anys que fas, no ho direm ni t'ho preguntaré. Com tu dius, que no vols dir-ho, però sí que desitgen que t'ho passis molt bé, ho disfrutis molt, Alba. Vale?
1: Moltíssimes gràcies i un beso per a tots.
0: Evidentment, petonassos per tots ells i que vagi molt i molt bé el dia. Que sàpigues que tens un cunyat fantàstic, eh, Alba?
1: Sí, ja lo sé. La verdad que es el mejor.
0: Molt bé. Alba, una abraçada molt forta. Que vagi bé i que passis un gran dia.
1: Igualmente.
0: Adéu, guapa. Adéu, petonets. Vinga, continuem. Qui arriba ara? Doncs mira, la Miley, amb la més nova de la cantant, precisament el tema que dona nom al seu últim disc. Buzz Persuade. Let's go.

aquí la tens, la unió entre Roser i Bruno Mars. Cançó, doncs, que, home, ha estat un dels èxits importants de Roser i també una de les col·laboracions potents de Bruno Mars, i mira que en té, però aquesta ha sonat i moltíssim arreu del món. APT, a 11:15. Per cert, aquest octubre, Tarragona fa olor de romesco. El 16, 17 i 18 d'octubre, és a dir, aquest cap de setmana i divendres, arriba la primera festa del romesco i la segona edició de la Fira Tarragona Marida a la Rambla Nova, al tram del Balcó del Mediterrani. Amb grans noms, grans cuiners, com per exemple, segur que els coneixeu a tots, eh? Carme Ruscalleda, Arnau París, Ada Parellada, Moa Quac i David Soler, Quatx, perdó, i també David Soler, entre altres noms de la gastronomia catalana. I a més, també activitats familiars, show cooking, xerrades, taules rodones i la degustació de vins del territori. Tres dies per descobrir, tastar i gaudir del romesco, orgull i tradició del Serrallo, al barri mariner de Tarragona. Més informació a tarragonaturisme.cat. tarragonaturisme.cat. Nosaltres continuem amb èxits. Tenim a Hype House de Panic at the Disco i també tenim a Chris de Sarandí, Good Old Days.

0: Aquest és Justin Bieber amb Nicki Minaj, el Beauty Anna Beat. I atenció, perquè puja als trens turístics d'FGC i activa el teu passaport turistren, un passaport digital per descobrir el cremallera i els funiculars de Montserrat, el cremallera de Núria, el tren dels llacs i el tren del ciment, amb descomptes de fins al 20% a mesura que sumes trajectes. Vas segellant el passaport i, escolta, arriben els descomptes. I si els completes tots, 4 abans del 2027, tindràs un premi. Més informació a turistren.cat/passaport. turistren.cat/passaport. Carles, bona tarda, bon dia, com estàs?
1: Molt bé, bon dia.
0: Bon dia, Carles, què tal? Et truquem del matí a la mare que el va parir, Carles, que jo tinc un missatge per tu, que jo te'l diré, eh? De part de la Núria, la Marta i en Carles. Què et diuen? Et feliciten pels teus 60 anys i et diuen que continues igual de dramàtic i rondinaire que sempre, Carles, amb un do especial, atenció a això, eh? Amb un do especial per convertir qualsevol petit problema en una tragèdia.
1: Sí, sí, però molta imaginació.
0: Sí, ja ho veig, m'ho puc imaginar. Però darrere d'aquest caràcter, les manies i les teves coses, Carles, hi ha una persona que estimen moltíssim, estimen amb bogeria i esperen celebrar molts anys més amb tu, amb rialles, família i algun altre drama dels teus, Carles.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: De res, home, de res, Carles. Una abraçada molt forta i, escolta'm, menys drames, eh? Carles, hem de posar menys drames a la vida, eh? Una mica menys. Mira, com diuen els catarres, diumenge sense drames, que això està molt bé. Carles, una abraçada molt forta, company, que vagi molt bé.
1: Molt bé, gràcies.
0: Adéu,
1: bon dia.
0: Seguim nosaltres a camí de 3:15 al matí. La mare que el va parir arriba a Aitana amb Conexión Psíquica.

0: matí i la mare que el va parir. Qui té boca s'equivoca.
1: Haig de fer un incís del partit d'ahir, eh?
2: No ho sabeu.
1: A l'Idiazábal aquest em va agradar molt el gol que va fer.
2: Oyarzábal. Idiazábal, no sé si és un restaurant o...
3: Sembla un medicament.
4: És un formatge.
0: El matí i la mare que el va parir. Amb Carles.

Moliner, la cançó de Tu Cuerpo en Braille. 5 minuts i les 11 arriba My Hailies. El tema es diu Ballo sense tu. My Hailies.

0: amb la Selena Gomez, la cançó de Calm Down, que, per cert, abans del Sou tots molt macos, vull que sapigueu una cosa.
1: Què?
0: I és que Izaguirre són experts en vermut. Moltes maneres de demanar un vermut, només una de gaudir-lo. Izaguirre, el nom del vermut. I, a més, descobriu la Izaguirre Experience amb una visita i un tas exclusiu a les seves bodegues. I ara sí, recordeu sempre que...
2: Sou tots molt macos!
0: Què passa, la gent? No dic res.
1: Són tots molt macos.
0: Apa, adéu.
3: Amb vermut Izaguirre Experience descobriràs com es fa un bon vermut. Coneix l'elaboració i tots els secrets que hi ha darrere de cada copa i aprèn a maridar-lo com toca amb l'aperitiu perfecte. Tot això al celler del Morell, a Tarragona. Reserva a bodegasizaguirre.com. Izaguirre no és només vermut, és experience.
4: Flashback. Són les 11.

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: Només èxit.
2: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Des de França, UGEL. Moving to the Sun. La veu de la històrica del So House, Ultranaté, per obrir una vora d'èxit amb l'èxit de la setmana. Per aquesta hora, per exemple, Ed Sheeran, Olivia Dean, Tame Impala, Anna Mena amb Lola Índigo, Bruno Mars, Ava Max...
1: Amb Xavi Dalmau.
0: I també, per exemple, Taylor Swift o Teddy Swims. Segurament t'estimo. No ho tenim gaire clar, això. Els Amics de les Arts.

0: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
1: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
0: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
2: Coneixes el CreanPiam, l'assegurança de salut amb més cobertures i serveis del país? El CreanPiam no redueix les cobertures en cas de sinistralitat. És el producte perfecte per a la teva tranquil·litat, sense sorpreses.
3: A Crean Assegurances Vida, comptem amb una àmplia gamma d'assegurances de salut i baixa per donar resposta a les teves necessitats, siguin quines siguin. I a més ara, en contractar qualsevol de les nostres assegurances de salut i baixa, et regalem 3 mesos gratis. Sí? Com ho sents? 3 mesos gratis. Entra a creanvida.ad i descobreix avui mateix com podeu estar protegits tant tu com els teus.
2: Cuida't, cuida'ls amb Crean Assegurances Vida.
4: Ràdio Flashback.
5: Radio Flashback.
4: De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som.
6: Segueix-nos a l'Instagram de Flash Andorra.

sona com aquell house dels últims 90 que rebentava pistes de ball, però està fet aquest 2026 i ha estat un èxit aquest darrer estiu. Des d'Amsterdam, Matt Noddar, amb la veu de 54 Ultra per Talk to You a Flashback. Només èxits a punt, un dels números 1 de la llarga llista d'èxits d'Ed Sheeran, abans Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Tame Impala, el projecte de Kevin Parker, amb la veu de la Jenny de Blackpink per Dràcula. Flashback, només èxits. Para bé l'orella després de la victòria d'ahir contra el Galatasaray a Turquia. El Barça parca la Champions per viatjar a Sevilla. Ara toca la Lliga. L'equip de Flick vol seguir invicte i ho ha d'intentar contra un dels equips més complicats del campionat, el Betis. Dissabte, 6:45 de la tarda, a la Cartuja de Sevilla. Betis, Barça, el Bar de Barça. Viu el partit amb el Jordi Plans i tot l'equip del Bar de Barça i el patrocini de la xarxa Ford de Catalunya i Estrella Damm. Aire fresc pel pop del país amb el duet Gorra Neta, això es diu Marta.
1: Em desperta una companya perquè han vist una aranya a la cabanya del costat.

estat un dels duets que ha deixat petjada aquest darrer estiu, Ana Mena, Lola Índigo. Això es diu Petito a Flashback, una de les col·laboracions de l'últim de Karol G amb Bruno Mars. A Flashback, aquesta es diu Still.

0: Cristo ni cola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flash i Ice Cream, 31 fam. Connexió sabadellenca per Dora Yakis a Flashback i ara el retorn. La segona reedició de l'últim àlbum de Taylor Swift inclou aquest èxit Flashback que es diu Patient Zero.

Mr. Know It All, l'últim èxit de Teddy Swims a Flashback. Una de les primeres grans cançons d'èxit de Miley Cyrus, preparada, ara que ha deixat caure el seu cognom Cyrus per sempre. Abans, Joan Dausà, Mama Tuixa. Èxit aquest darrer estiu. Papi, posa'l al disc.

0: Tot el seu darrer àlbum és un homenatge a les seves estimades Canàries. També La Graciosa, amb Elvis Crespo. Els noms de pes de l'escena llatina ja des de fa una bona colla d'anys. Que bé, de bo.
1: A Flashback, només èxit ja. Xavi Dalmau.
0: Obrint la vora d'èxits a punt, Dua Lipa, abans Fever Dream, a Flashback. Un dels últims èxits d'Alice Warren.

0: jocs de màgia per part de Dua Lipa era Houdini a Flashback.
1: Després de tant temps, sento que el cor...
0: Si ets dels que sempre tenen ganes de veure música en directe, estàs d'enhorabona perquè Estrella Damm celebra els seus 150 anys amb un cicle de concerts per diferents sales de casa nostra. 17 d'octubre, actuació de Svetlana a la Sala Salamandra de l'Hospitalet del Llobregat. Apunta't al formulari que trobaràs a flashback.cat i entraràs al sorteig per guanyar una entrada doble. Són els directes Estrella Damm 150. Celebris el que celebris. Sempre hi ha un concert per celebrar-ho amb Estrella Damm.
2: Andorra
3: 96.0.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
4: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
6: A la Remei, una sortida li va canviar la vida. El Lluís mai s'hauria imaginat que tornaria a la universitat. L'Olga sap tocar les notes que desperten somriures. A Creant Fundació, creiem que el que ens fa únics és també el que més ens acosta. Per això posem al teu abast coneixement, cultura i una xarxa de persones que fan de cada dia una oportunitat de millora. Persones com tu. Creant Fundació.
3: Andorra. Andorra. 96.0.

Hate that I met you, love me, el retorn a flashback de Ariana Grande. 23 de desembre al Palau Sant Jordi, l'última gran festa de l'any per celebrar el 120è aniversari del RAC, el Reial Automòbil Club de Catalunya, entre d'altres amb sopa de cabra, búhos, els catarres i els tiets. En flashback d'emissora oficial, això es diu Era Això.

0: Your husband is coming.
1: What is my husband? Debut de flashback de Rei, que tant i tant en recorda aquella Beyoncé dels primers 2000. Dos quarts i mig d'una del migdia, si et falta camp, Bonària te'l porta al vermut de Llucià Ferrer. Arriba el Bonària Tour amb la seva food truck, on podràs aconseguir gratis una hamburguesa ben autèntica amb productes directes del camp. El dissabte 17, si t'apuntes al vermut o fas una compra de 10 euros a les botigues Bonària d'aquesta setmana, al carrer Sant Rafel 8 i 10 i al camí de la Teulària 7 d'Olot, i també a Sant Joan les Fonts, al carrer Olot 14, aconseguiràs un tiquet per bescanviar-lo per una hamburguesa a la food truck de Bonària. Aparcada a l'espai del vermut a Olot aquest proper dissabte. Tota la info a bonaria-tour.com. Bonària, patrocinador oficial del vermut del Llucià Ferrer. A flashback dissabte a les 12. 26 anys, 3 setmanes consecutives a la Billboard nord-americana pel debut aquí de Elan Langley, Choosing Texas. I a punt, revisant un estàndard del pop dels anys 70, Cyril, a flashback.

És el número 1 de la llista de Flashback tota aquesta setmana. Entra a flashback.cat, consulta la llista i vota per la teva. I el diumenge, de 5 a 9 del vespre, el repàs setmanal a la llista era Animal, Cat's Eye a Flashback, i era el més nou de Karol G amb Rosowski, Bibi.

0: Flashback. Només èxits ja. Xavi Dalmau.
1: New Edition, Bebe Rexha, Flashback. Només èxits i ara la nova de la britànica Sienna Spiro, abans a Flashback, Great Expectation.

0: Moving to the Sun. Segona producció d'èxit consecutiva flashback aquest darrer estiu del francès Ugel amb la col·laboració de Ultranaté, una de les divas del house dels 90. Obrint de bola d'èxits amb l'èxit de la setmana, 1:03.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Miley Cyrus ha deixat caure el seu cognom il·lustre. Cyrus, ara Miley a seques per Buzz Persuades. Let's go.

0: Era Shakira, Bele, Algo Tu, a Flashback. Escolta, que t'explico una cosa molt bona. Ara que Bravo sortegen 3 viatges valorats en 3.000 euros cadascun. Fas una compra superior a 30 euros, t'apuntes amb el QR i participes en el sorteig. I si fas servir l'app, jugues i actives cupons, sumes participacions extra. Jo ja estic buscant la meva destinació. Ja ho diuen ells. Vols estalviar amb mi? Capravo!
1: Andorra 96.0.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
3: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
4: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabank Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulten les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
1: Radio Flashback. Radio Flashback Andorra. Andorra 96.0.
5: Multisegur Assegurances t'ofereix el repàs de l'actualitat esportiva del país.
6: La selecció absoluta de futbol sala dirigida per Talin Puyelto començarà divendres la ronda principal del premundial a Sèrbia amb un enfrontament contra el conjunt anfitrió a les 6 de la tarda. L'equip andorrà afronta el partit conscient de la dificultat del rival, però amb l'objectiu de mantenir el seu estil de joc i aprofitar al màxim les seves possibilitats. Per referència al Futbol Club Andorra, perdrà en Doni López durant un període d'entre 3 i 4 setmanes per una lesió als bíceps femoral de la cama dreta. El club ha confirmat l'abast de la lesió aquest dimarts. El tècnic Carles Manso també està pendent de Bomba, que arrossega molèsties lleus i és dubte per al pròxim partit contra el Girona. En canvi, Pau López evoluciona favorablement de la seva lesió i podria tornar a formar part de la convocatòria. I la Federació Andorrana d'Esquí ha reconegut la trajectòria de Michel Bion i també de Jean Flair en la seva aportació al creixement de l'esquí andorrà i a la seva projecció internacional. L'homenatge es va celebrar ahir al restaurant Àliga de l'Hotel Nòrdic del Tarter en el marc dels reconeixements anuals que organitzen conjuntament la FAE i el Comitè Olímpic Andorrà per distingir persones i entitats vinculades al desenvolupament dels esports de neu al país.
5: A Multisegur Assegurances ens agrada l'esport. Per això fem costat a molts dels esdeveniments esportius del Principat. I també et volem fer costat a tu i als teus.
7: Multisegur Assegurances, la millor manera de sentir-se protegit.
5: Disposem d'un ampli ventall de productes per assegurar el teu dia a dia. Multiempresa, multillar, multiaccident, multiauto. Som Multisegur Assegurances. Ens trobaràs a la baixada del Molí 14 d'Andorra la Vella o al telèfon 808-808. Multisegur Assegurances. Visita'ns també al lloc web multisegur.com. Trobarem l'assegurança que busques.
8: Andorra. 96.0.

to You, Another des d'Amsterdam, per crear una dels himnes dents d'aquest darrer estiu a Flashback. Un quart i quatre minuts de dues, Drop Dead, Olivia Rodrigo. I know.

Electro Latino al badaloní Juan Magán amb Omar Montes per aquesta que tant s'ha fet escoltar que es diu a Flashback i que es diu Ayer la vi. David Guetta amb Bella Rexha per donar la volta a un clàssic del dance. Abans, a cavall entre una ranxera i un bolero, aquí el tenim, Bruno Mars, des del seu últim àlbum de romàntic, a Flashback, Risk It All.

Petito A, sencera. Anna Mena, Lola Indigo, va protagonitzar un must d'aquest darrer estiu del 26 a Flashback. Però els Prits presenta el vermut de Llucià Ferrer. Dissabte el vermut trepitja terra de volcans Olot en directe des de la plaça del Puig del Roser amb el suport de l'Espai Cràter. Comptaran amb la presència de la bèstia parda d'Olot, l'Albert Coromina, el concursant de la Trapa amb si pots. La Marta explicarà com li va la vida a la seva secció i també debutarà com a col·laboradora la model Neus Bermejo amb la presència del food truck del Bonari Tour. Dissabte de 12 a 2 a Flashback al vermut de Llucià Ferrer amb el suport de Bonària i la col·laboració de Perols Prits, Ferit Ràbic, La Espanyola, Sant Aniol, Formatges Intramón i Can Durant. Dissabte a les 12 del migdia i des d'Olot al vermut de Llucià Ferrer a Flashback. I per què no un vermutet ara amb Ginestà i Nil Moliner a Flashback? Aquest es diu Amb qui estaràs?

clàssic dels ritmes llatins, Daddy Yankee, aquí en producció de Bizarrap. Anau des de Flashback, només èxits. És una icona del pop adolescent, símbol del tabú de l'última fornada indie, i presenta nova cançó a Flashback. Somber, això es diu My Body Isn't Ready.

0: No en té prou de números 1 i en suma un altre a la seva llista, com, per exemple, ja ha fet amb Lose Control, Bad Dreams o The Door. Teddy Swims, Mr. Know-It-All, de Flashback. De la saga Fast and Furious, Wiz Khalifa i Charlie Puth a punt per arribar a la info de les dues abans, Jamaican Bam Bam Ugel.
1: Flashback, només exitjar.

0: Són les dues, us parla aquí en Barceló. Una iniciativa ciutadana ha convocat una concentració pacífica per al proper dilluns, dia 19 d'octubre, a les 7 de la tarda, davant del Consell General, per exigir un referèndum sobre l'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea. La mobilització compta amb el suport de Concòrdia i de la Unió Sindical d'Andorra, tot i que cap de les dues organitzacions coneix l'origen de la convocatòria. Els impulsors també recullen signatures a change.org i reclamen que la ciutadania pugui votar sobre l'acord abans que se'n formalitzi la signatura. El Consell General, el grup parlamentari socialdemòcrata, ha presentat una esmena a la totalitat al projecte de pressupost de govern per al 2027. La formació considera que els comptes no donen una resposta adequada als principals reptes socials i econòmics del país i que no estableixen les prioritats necessàries per als pròxims anys. Els socialdemòcrates defensen que l'augment dels recursos públics s'hauria d'aprofitar per millorar la qualitat de vida, reforçar els serveis públics i afavorir un desenvolupament més equilibrat. També critiquen que la proposta de Demòcrates per Andorra mantingui les polítiques actuals sense una estratègia de futur suficient. Altres temes, la família d'una senyora que va caure 3 vegades del llit durant els primers 10 dies d'ingrés d'una estada al centre sociosanitari Salita, reclama una indemnització d'uns 109.000 euros. Els fets es remunten a l'any 2018 i el procediment judicial se centra en la possible responsabilitat del metge que aleshores dirigia l'atenció mèdica de la residència. Tant l'acusació particular com la Fiscalia i la CAS consideren que hi ha motius per condemnar-lo per un delicte menor de lesions per imprudència professional greu. Sol·liciten una pena condicional de 4 mesos i una inhabilitació de 20 mesos que no tindria efectes pràctics perquè el facultatiu està ja jubilat. La defensa, en canvi, reclama l'absolució. I a nivell històric, la Casa de la Vall ha acollit avui l'entrega de les claus de l'històric armari dels 2 panys als comuns d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. El síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica, Sandra Codina, les han lliurat als cònsuls majors, Sergi González i Rosa Gili. L'armari està situat al despatx del síndic, data aproximadament del 1702, i s'utilitzava per guardar la documentació de l'antic comú d'Andorra abans de la separació de les dues parròquies el 1978. Durant la restauració de l'edifici es va comprovar que les claus originals havien desaparegut i es van encarregar 2 reproduccions a un orfebre. El moble disposa de 2 panys que s'han d'obrir de forma simultània.
1: Flashback. This is my station. Freqüència d'èxits. Andorra 96.0.
2: Escaldes-Engordany. En Camp, La Massana, Sant Julià de Lòria, Ordino, Canillo. Això és Territori Flashback.

0: Andorra.
1: 96.0. Saps quan consumeixes més energia? Amb l'app FEDA i tu, consulta el teu consum mensual, diari i fins i tot horari. I descobreix el que representa en euros i en CO2. Descobreix com i quan consumeixes. Identifica els teus hàbits i pren decisions per estalviar energia. FEDA i tu, la nova manera de gestionar la teva energia.
2: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Parc.
3: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
2: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
3: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
2: Oktoberfest a Anyós Parc, en col·laboració amb IDFA. T'hi esperem. Prost!
4: Coneixes el Creant Piam, l'assegurança de salut amb més cobertures i serveis del país? El Creant Piam no redueix les cobertures en cas de sinistralitat. És el producte perfecte per a la teva tranquil·litat, sense sorpreses.
5: A Creant Assegurances Vida, comptem amb una àmplia gamma d'assegurances de salut i baixa per donar

segons elles diuen que fan K-pop, tot i que no són de Corea. Són d'Estats Units, aquest projecte. Les KCI, felicitats perquè és el número 1 de la llista gràcies a les vostres votacions que feu a flashback.cat. I ara, flashback, als amics de les arts. Segurament t'estimo.

artista flashback Taylor Swift. Un dels grans èxits, Opalite, que sona a Flashback, la ràdio musical de Catalunya. T'has perdut algun dels millors moments del matí, la mare que va parir, de la llista, del vermut de Llucià Ferrer o de la sessió Flashback? Recupera-ho tot a flashback.cat i també a la nostra app. Ara, connexió psíquica. L'Aitana.

0: una de les últimes perles musicals que ens porta aquesta noia que va creixent, es va fent gran, també musicalment parlant. Ain't That Made You Love Me, una de les que pots votar, si vols, a la nostra llista, a flashback.cat i també a les aplicacions que ens pots escoltar a través del teu Android, a través del teu iPhone. Sí, Darlan, en petit comitè? Sí, i tant, i tu pots ser-hi. El 16 d'octubre, aquest divendres, a les 6 de la tarda, arriba un nou Intimate Flashback amb Siderland. A Westfield Glorious, vols ser-hi? Entra a flashback.cat, omple el formulari i participa-hi. Els del backstage xerraran amb Siderland. Els podràs tenir cara a cara, preguntar-los el que vulguis. I a més, gaudir d'alguns dels seus èxits en directe. Aquest divendres, 16 d'octubre, Intimate Flashback amb Siderland. Aquesta és la nova cançó, eh? També hi sonarà. Quina sort tenir-nos al costat. Aquest divendres, 16 d'octubre, 6 de la tarda, Westfield Glorious. Intimate Flashback amb Siderland.
1: My name is Alex Warren.

0: Ningú la treu a ballar, la morotxa, l'Ucra. Arribarem a les 3 aquest migdia de dimecres amb Gorra Neta. La primera cançó que sona d'aquesta banda flashback es diu Marta.
1: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: Tranquils, tranquils. No s'ha enganxat al vinil. No s'ha enganxat al vinil. Hem deixat enrere l'època del vinil. Ja està tot digitalitzat. Àgil, ultraneter, tot i que sigui feta amb intel·ligència artificial. Moving to the sun. Ei, que és l'èxit de la setmana. I d'aquesta manera comencem aquesta nova hora d'èxits, les 3 i 3 minuts clavats d'aquest dimecres. Dimecres 14. A punt, Jou abans els Catarres. Diumenge sense drama.
1: Amb Andreu Preses.
0: Que per cert els tindrem a la festa del 120è aniversari del RAC en el que Flashback som l'emissora oficial.
2: Ja comença a fer-se clar.

0: Ganes de neu? El teu forfet de temporada a Andorra Pas al millor preu. Més d'un 25% d'estalvi amb la tarifa preu promo. Pagament fraccionat, garantia de compensació i acords internacionals amb altres estacions. I recorda que ara pots portar el teu forfet de temporada directament al mòbil amb l'app de Gran Valira Resorts. Més informació a granvalira.com.
1: Després d'omplir Únic amb el tribut a El Canto del Loco, ara arriba un dels seus membres originals i compositors, David Otero. El 30 d'octubre viu en directe els grans èxits d'El Canto del Loco i la seva trajectòria en solitari. David Otero, el 30 d'octubre a 11:15 de la nit, a la Green Box d'Únic. Entrades des de 20 euros a unicandorra.com. Te'l perdràs? Andorra. 96.0.

0: A mi aquesta cançó em recorda molt el Somebody That Used To Know, Tagoitie i Kimbra.
1: El so dels èxits.
0: És el so dels èxits. Mr. Know It All i ara, flashback, Stupid Song, èxit d'Olivia Rodrigo.

Doncs vinga, sencera, per tu, Toa. Ara mena Lola Índigo. El Barça juga al Bada Barça de Flashback després de jugar ahir a Turquia i guanyar. El Barça aparca la Champions per viatjar a Sevilla per disputar un nou partit de la Lliga. L'equip de Flick vol seguir invicte contra un dels equips més complicats del campionat, el Betis, aquest dissabte a 6:45 de la tarda a la Cartuja de Sevilla. Betis-Barça. Viu el partit amb el Jordi Palanzi i tot l'equip del Bada Barça. Amb el patrocini de la xarxa Fort de Catalunya i Estrella Damm. Una nova edició del Bada Barça. A punt per fer un salt 9 anys enrere per recuperar Shape of You, superèxit Ed Sheeran. Abans, a Flashback, So Easy to Fall in Love, per baixar les revolucions.

0: els 10. El Tàndem.
1: Per moltes coses que ens...
0: Una de les bandes que tindrem a l'última gran festa de l'any, el 23 de desembre, al Palau Sant Jordi de Barcelona. Juntament amb Buhos, els Catarres, Sopa de Cabra, continuem fent història. 120 anys de l'aniversari del RAC, en el que Flashback som l'emissora oficial. Oi que no et perdràs la festa? Si vols comprar les entrades i tota la informació, flashback.cat. A punt per escoltar Die With A Smile, de Lady Gaga i Bruno Mars. Serà després de James Blunt, Tastes Like Summer. Bona tarda.

Hi ha cançons que arriben al final de l'estiu, ja passa, eh? Hi ha cançons que arriben al febrer, març i duren tot l'estiu, i cançons com aquesta que apareixen cap a juliol, agost, i encara perduren a la fórmula de flashback. Another Fit for Ultra, Talk to You. No sabria ben bé quin estil musical determinar què és, eh? Perquè no és un house, és un dance, és un... No ho sé. Una de les cançons que sí ho ha patat aquest estiu, també ho ha fet aquí a casa nostra, és la Shakira, Die Die.

K-Pop Demon Hunters Golden han brillat amb llum pròpia des del passat 2025. A partir de les 4, qui brillarà sereu vosaltres amb el feedback. Peticions obertes a través del 628-414-029. És el WhatsApp avui amb el Jordi Plans. Me'n vaig amb la nova cançó d'Àgel amb David Guetta, House, d'aquell que a mi m'agrada, és Shine. Apa, bona tarda!

Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback. Mesclada per Andreu Preses. Flashback. Són les 4.

0: soc la Rosalía.
1: Hola, soc el Nil Moliner.
2: We're the Black Eyed Peas.
3: This is Beyoncé.
4: And this is
5: Feedback.
6: Comença el feedback des d'ara i fins a les 8 del vespre. Demana l'èxit que vulguis. 628 414 029. Feedback.
7: Què tal, com esteu? Benvinguts, bona tarda de dimecres. Arrenca una nova jornada flashback de dedicatòries, una nova tarda de feedback. Hola, Cristina Càmara, com estàs?
8: Hola, bona què tarda. Tal, Jordi Plans, com va?
7: Doncs mira, he tornat a caure aquí. No sé com m'ho faig, que...
8: Ni una setmana has aguantat que havies de venir, de nou.
7: No sé, et dec trobar molt a faltar i és per això que la direcció d'aquesta casa ha decidit que una setmana més tard d'aparèixer per aquí, doncs tornés a fer-te companyia.
8: Molt bé.
7: Fins a les 8 en punt del vespre. Això vol dir que arrenca una nova edició del feedback i que ens hi allargarem fins a les 8 en punt del vespre.
8: Avui, a més, tenim en marxa dos concursos. Per una banda, tenim el lot de productes Espinaler,
7: sí,
8: per un aperitiu perfecte. Patates, escopinyes, olives i, evidentment, no pot faltar la salsa Espinaler. Per tant, 628 414 029, ens demanem una cançó i que voleu participar. I, a més, tenim en joc entrades familiars per anar a Sijan, la reserva africana de la Catalunya Nord, al sud de França, entre Narbonne i Perpinyà concretament.
7: Molt bé.
8: Què heu de fer? Doncs demanar una cançó i també encertar la següent pregunta.
7: Aviam, dispara.
8: A partir de quants exemplars es considera una espècie en perill d'extinció, sabent que el nombre exacte no és un factor únic, sinó... l'únic que es té en compte, sinó que també depèn de la mateixa espècie i d'altres factors. Però, aproximadament, quants exemplars es considera una espècie en perill d'extinció?
7: Tenim opcions.
8: Opció A. 100 o menys individus madurs.
7: Val.
8: Opció B. 1.000 o menys individus madurs. Opció C. 2.500 individus o menys. Ens ho dieu, 628 414 029, 100, 1.000 o 2.500.
7: Està la cosa complicada, eh?
8: Està complicat.
7: Primer de tot, perquè encara he d'entendre bé la pregunta. Cristina, que això ho farem durant tota la tarda, que anirem recuperant perquè la gent es vagi afegint. Val?
8: O sigui, a partir de quin nombre d'animals es posen alerta i diuen, escolta, que aquest animal, aquesta espècie, està en perill d'extinció. A partir de 2.500, de 1.000 o de 100.
7: Hagan sus apuestas a través del 628 414 029. Ja podem arrencar el feedback d'avui?
8: Ja podem arrencar.
7: Doncs vinga, Ariana Grande, endavant.
9: Hey, it's Ariana Grande. You're here.

0: Feedback. Tu demana.
1: 628-414-029.
0: De dilluns a divendres, de 4 a 8 del vespre.

0: de la Dua Lipa. Aquesta es diu Don't Start Now, recuperada des de l'antena del Feedback. Passen 10 minuts de les 4 en punt de la tarda. Ja sabeu que tenim el WhatsApp preparat i a punt per tots vosaltres. 628-414-029. Hola.
1: Bona tarda, Flashback. Voldria dedicar una cançó de La Fúmiga.
2: Perfecte.
1: Al fill Jaume, perquè aquest diumenge anem a veure el concert de La Fúmiga, a Barcelona. I en Jaume m'ha trucat i m'ha dit: mama, sisplau, participa als concursos. El concurs del lot de productes d'Espinaler i les entrades de Sigean. I el Jaume m'ha dit que la resposta és la C.
0: Perfecte, doncs li apuntem la resposta al Jaume, en aquest cas amb la mare, que ha fet de portaveu. Ens han demanat la cançó de La Fúmiga. La Fúmiga,
2: qualsevol,
0: que també, igual que Oques Grasses, diuen adéu aquest 2026. Oques ja ho han fet. La Fúmiga estan a punt de fer-ho.
2: Toca grans... aquest cap de setmana, al concert de comiat.
0: Sí. Dos grans pèrdues de la música en català a casa nostra. Doncs vinga, anem a posar-hi La Fúmiga. Gràcies, per tant, és la més nova.

0: una de les formacions de casa nostra que ens diuen adéu amb tota la pena del món. Això es diu gràcies per tant.
1: Gràcies per tant.
0: Atenció, perquè el proper 18 d'octubre tenim feina. Heu de fer les maletes i ens plantarem els de Flashback a Bitem, al Baix Ebre, perquè arriba un nou fan track de Flashback. Serem a la 15a edició de la Fira de la Clementina, una cita que celebra un dels productes estrella del territori.
2: Hi haurà degustació de vermut, els èxits de Flashback sonant ben fort i molta, però molta festa. L'entrada és totalment gratuïta, però atenció, perquè l'aforament és limitat. Aquest diumenge 18 d'octubre al Bitem celebrem la Fira de la Clementina amb el fan track de Flashback.
3: Andorra 96.0.
4: Preparat per tornar? El teu forfet de temporada NordPass al millor preu. Estalvia fins a un 20% amb la tarifa preu promo. Pagament fraccionat, garantia de compensació i acords internacionals amb altres estacions. I recorda que ara pots portar el teu forfet de temporada directament al mòbil amb l'app de Gran Valira Resorts. Més informació a ordinoarcalís.com o palarinsal.com.
5: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
6: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
7: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
6: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
3: Aquest és el so Flashback.
8: Estàs escoltant Flashback Andorra.
3: Segueix-nos també en línia a flashandorra.com. Aquest és el so Flashback. Ariana Grande, Hey Dad.

0: Superestrella estava prou bé i aquesta, doncs, manté el ritme. Aitana, Connexió Psíquica. Una altra cançó important a la part discogràfica d'Aitana Ocaña, que travessa un moment més que dolç i que, evidentment, aquesta cançó, doncs, també ens la demaneu sempre a través del feedback. El 628-414-029 és el lloc on anem per escoltar les vostres dedicatòries. Ja ho sabeu que fins a les 8 del vespre teniu temps d'enviar-nos-la. Aviam, Cristina, què tenim per aquí?
1: Doncs mira, ara ens demaneu que Terres, que ja arriba sent hora, ja tenim ganes de diumenges, encara que sigui dimecres. Bé.
2: Hola, bona tarda, Flashback. Us volia demanar la cançó de Diumenge sense drames,
1: sí,
2: i dels Catarres, i participar en el sorteig, dient que la resposta és menys de 2.500 animalons, pobrets. D'acord? Bona tarda.
1: Bona tarda. Gràcies.
0: Jo sóc més de divendres, eh? El diumenge a mi m'agafa el drama, però
1: sí,
0: des
1: de... Sí, perquè ganes de diumenge sí que és veritat que no...
0: Però és que el diumenge a mi m'agafa el drama a les 9 del matí, ja. O sigui, jo ja em llevo i ja tinc el drama a sobre, perquè, a més a més...
1: A mi una mica més tard, però bé, a partir de divendres a les 9 de què? Del vespre, fins diumenge a les 9 de la nit, ja...
0: No, jo, és curiós, jo vinc més content, o sigui, jo em llevo més content un divendres que vinc a treballar que no pas un diumenge que potser no treballo.
1: Ja, això sí que és veritat,
0: saps?
1: Sí.
0: Sempre pensem amb previsió, com per davant, saps? I jo crec que amb això estic bastant d'acord. Ah, o almenys m'hi sento representat. A mi em passa
1: no,
0: que divendres 100%. Faig millor cara que el diumenge. Doncs vinga, una cançó perfecta per aquest tema. Diumenge sense drama, els Catarres.
3: Tots els dies que vindran. Amics de Flashback.

0: la contundència i l'elegància en una mateixa cançó de la mà de Justin Bieber i també de Nicki Minaj, per això que es diu Beauty and a Beat, des de l'antena del Feedback, des de Flashback. Anem al nostre WhatsApp, al 628-414-029. Cristina.
1: Déu, bona tarda. Volia demanar la cançó de Justin Bieber i Nicki Minaj i participar als dos concursos. La resposta correcta és la C. Ara en parlarem del tema del concurs, perquè estem sortejant, per una banda, el lot de productes Espinaler per un bon aperitiu i, per altra, les quatre entrades familiars per anar a Sijan, a la Reserva Africana de la Catalunya Nord. La pregunta és, a partir de quants exemplars es considera una espècie en perill d'extinció? Es considera en perill d'extinció quan hi ha 100 o menys, opció A. Opció B, quan hi ha 1.000 o menys. Opció C, 2.500 o menys. 628-414-029, demaneu una cançó i la resposta correcta.
0: Doncs aquestes són les opcions. Com diu la Cristina, fins a les 8 del vespre teniu temps encara de fer la vostra votació i de dir quina creieu que és la resposta correcta. I al nostre WhatsApp segueixen arribant d'altres peticions.
2: Hola, Flashback.
0: Hola.
2: Soc el Jan i us voldria demanar la cançó a Triquei. I creiem que la resposta és 100 exemplars o menys.
1: Perfecte, doncs ens ho apuntem i al final del programa sabrem la resposta correcta.
3: Sona la teva, el Feedback.
0: Doncs sona de fons el so de Triquell amb la cançó amb la qual el vam descobrir, és aquesta que sona de fons i que es diu Jugular.
4: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor riure's de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movie m'atabala, però jo crec en el destí.

perseguint la nit buscant la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota, Joe.

0: aquesta cançó pràcticament no l'hem escoltat encara aquest estiu a Flashback. La cançó del Mundial de Futbol, en la qual Shakira ha tornat a ser protagonista, ja li va funcionar el 2010 amb el Waka Waka, i ara, el 2026, ha tornat a repetir la fórmula i ha fet, en comptes del Waka Waka, ha fet el Dai Dai, que també ha sigut una cançó que ens heu demanat molt. 628-414-029. Hola!
1: Hola, Flashback.
2: Hola.
1: Doncs a mi m'agradaria participar en el sorteig de les entrades de Xixian, perquè els meus fills els vaig portar quan eren molt petits i els hi va encantar, i així es podria tornar a portar de nou. I la resposta a la pregunta diria que és 2.500 exemplars. I dedico la cançó de Daida i de Shakira als meus fills. Una abraçada.
0: Moltes gràcies per la teva dedicatòria, pel teu missatge. Tenim en marxa un concurs i és per això que la resposta d'aquest oient ha estat 2.500. Quina és la pregunta que fem avui, Cristina?
2: Doncs a partir de quants exemplars es considera una espècie en perill d'extinció? Sabent que també el nombre exacte no és un factor, l'únic factor que es té en compte, eh? Tot depèn també de l'espècie. Però a veure, a partir de quants exemplars es consideraria? Opció A, 100 o menys. Opció B, 1.000 o menys. Opció C, 2.500 o menys.
0: Molt bé, doncs teniu tres opcions per votar des d'ara i fins a les 8 en punt del vespre. Ja ho sabeu a través del 628-414-029. Més missatges, hola.
3: Hola, Flashback, sóc Ibai.
2: Hola, Ibai.
3: I vaig caminar al col·le buscant un germà que avui és el seu cumple i li dedico la cançó de Papi posa el disc de Mamadou i Shechan Deu San. Ell, que passis un bon dia.
2: Adéu.
0: Adéu i felicitats.
4: Feedback, de dilluns a divendres a Flashback. Veus

0: aquestes d'aquelles cançons que passa a la tarda i la vas repetint, la vas sentint dins del teu cap, Julieta. Es diu Papi, posa-la al disc, i la signa Joan Dausà i Mama Duixa. Atenció, perquè després del partit d'ahir a Turquia, després de guanyar ahir contra el Galatasaray, aquest cap de setmana se'ns torna a girar feina perquè el Barça aparca la Champions per viatjar a Sevilla i en aquest cas disputar el que serà un nou partit de Lliga perquè el conjunt blaugrana vol seguir invicte. Perquè, Cristina, poca broma, tots els partits que hem explicat aquesta temporada, tots els hem guanyat.
1: És veritat, tots. Tant de Champions com de Lliga.
0: I aquest cap de setmana seguim amb la Lliga i el Betis.
1: Per tant, aquest dissabte, dia 17 d'octubre, bé, 17 d'octubre, a 6:45 de la tarda, a la Cartuja de Sevilla, Betis, Barça, i amb qui? Doncs amb tu.
0: Amb tot l'equip del Badabarça.
1: Jordi Plans i tot l'equip del Badabarça, i amb el patrocini de la Xarxa Fort de Catalunya i Estrella d'Am.
0: Doncs ens escoltem aquest proper dissabte, 6:45 de la tarda, amb el Betis-Barça.

0: Summer. És el so de Damiano David a l'antena del Feedback. Ens plantem pràcticament a les 5 en punt de la tarda i això ja sabeu que fins a les 8 està en marxa, eh? I és molt fàcil. Ens heu d'enviar un WhatsApp al 628-414-029 demanant-nos una cançó i si així ho voleu, podeu respondre a Cristina a la pregunta que us fem avui, que parla d'animals.
1: La pregunta és, a partir de quants exemplars es considera una espècie en perill d'extinció? Tot per guanyar les entrades familiars per anar a Zijan, a la reserva africana de Zijan. Opció A, menys de 100. Opció B, menys de 1.000. Opció C, menys de 2.500.
0: Doncs vinga, teniu...
1: 414-029.
0: Teniu el WhatsApp disponible i teniu temps de fer-ho fins a les 8 en punt del vespre. Sí, sí, serà llarg això. Per tant, encara teniu temps. Vinga, va, anem al nostre WhatsApp perquè ens arriben més dedicatòries. Hola!
1: Diu, bona tarda, Flashback. M'agradaria dedicar la cançó de Baby Wow a tots els treballadors que ho donen tot al llarg de la setmana. Gràcies.
0: Doncs mira, en certa manera també m'estan dedicant aquí la cançó. Jo ho dono tot per aquesta empresa. Jo, és que... Jo aquí hauria de ficar un cartell de l'empleador del mes i hauria de sortir la meva cara amb lletres d'una part.
1: Molts mesos, eh? Series l'empleat estrella de la casa.
0: Aquí en aquesta casa, bueno, ja em tracten bé aquí, eh? Estic molt content, eh?
2: Feedback, de dilluns a divendres a Flashback.
0: Tu també, que sí?
1: L'agradaràs.
0: No ho crec.
1: No,
0: no crec que...
1: Però estem molt contents.
0: Gràcies, Cristina. Arriba, Baby Wow.

0: Escoltes el feedback a Flashback. Avui, al matí, la mare que el va parir.
1: Una reserva també de pingüins, d'acord? I el que has de fer, un cop tothom ja ha marxat de l'illa i ja heu sopat, has d'anar a comptar els pingüins que queden i comptar els ous... Els ous de... Els ous
2: sí,
1: de
2: la cara clamant.
3: Ningú ha pensat
2: teus,
3: res.
2: No.
4: És, que, és un problema tu, tuyo, Marc.
3: És que una cosa, en cap moment...
4: Pensat, no, no, nadie, no. Nadie ha relacionat.
3: Però nadie, estàvem parlant de pingüí.
0: Al matí, i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez. Les teves estrelles com si cantessin davant teu. Els beats com si fossin el batec del teu cor. Escolta l'emissió en directe des de la nostra web. Qualsevol semblança amb la d'altres emissores et semblarà una broma. Flashback.cat. Flashback. Són les 5.

0: Dedica la cançó a qui vulguis i com vulguis.
1: Què passa, Flashback? Li vull dedicar una cançó a una professora i no s'ha preocupat en tot l'any de com estaven els nens, ni de si feien bé les classes, ni si evolucionaven ni res, i avui, com venien a veure els pares la classe, doncs volia que tot estigués perfecte i tal. I m'ha fotut una bronca innecessària quan ella no és res meu i li vull dedicar la cançó a Despechat de Rosalía. Ea, bona tarda, guapos.
0: Feedback. De dilluns a divendres de 4 a 8 de la tarda a Ràdio Flashback. Que

0: El so de Cat Sai, Animal. És la cançó que obre aquesta nova hora del feedback i també és el nostre número 1 a la llista. Podeu entrar a flashback.cat i allà podreu consultar la llista que cada cap de setmana ordena en Jordi Quadres religiosament des de les 5 i fins a les 9 del vespre. Veureu que Cat Sai amb Animal ocupa aquesta primera plaça i vosaltres podeu votar. I molt important, Cristina, pots votar de forma gratuïta.
1: Sí. És una això cosa... sempre ens agrada, un servei que ofereix aquí Flashback.
0: I que ja no es troba, eh? Ja no es troba el tema de que alguna cosa sigui gratis. No. Podeu votar de forma gratuïta, que només faltaria, i així doncs podeu alterar l'ordre de la llista del cap de setmana. En tot cas, Cat Sai queda enrere i engeguem aquesta nova hora a les 5 i 4 minuts amb els vostres WhatsApps.
2: Hola, Flashback. Hola. Soc l'Aran.
1: Hola, Aran.
2: Voldria participar en el sorteig de 6è any i la resposta correcta és 2.500. I voldria posar la cançó de Marta i li dedico a la meva mare. Moltes gràcies.
0: A tu pel teu missatge. Està responent a la pregunta que fem avui, Cristina. Avui la pregunta del dia parla sobre animals.
1: Perquè estem regalant entrades familiars per anar a la Reserva Africana de Sijan. A partir de quants
0: Ja em torna-hi, Cristina.
1: Va, a veure si ara va bé. A partir de quants exemplars es considera una espècie en perill d'extinció? Opció A, menys de 100. Opció B, menys de 1.000. Opció C, menys de 2.500 exemplars.
0: Molt bé, doncs aquesta és la pregunta que fem avui als oients. Ja ho sabeu que ho podeu respondre a través del 628 414 029 fins a les 8 en punt del vespre.
3: Escoltes el feedback a Flashback.
0: Entra a la llista la més nova de Gorra Net, es diu Marta.
4: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: Posta de David Guetta del 2012, que ja va unir d'una banda el DJ francès i de l'altra a Sia, que no s'ho va voler perdre, i és que no és la primera vegada que han col·laborat plegats, i a més en totes les ocasions el resultat ha estat més que satisfactori. Queda enrere el Titanium i atenció perquè hem d'anar al nostre WhatsApp.
1: Diu a la Flashback, tornant cap a casa després d'un dia intens de feina, m'agradaria escoltar Tiets, em ve això, i li dedico a la meva petita, la Mia. La resposta correcta és la C, és a dir, 2.500 espècies. Gràcies.
0: Això correspon a la pregunta que estem fent avui i que parla d'animals, perquè parlem d'animals en perill d'extinció i tenim tres possibles respostes, Cristina.
1: 100 animals en... Bé, a veure, la pregunta, sí. Quantes exemplars es consideren perquè una espècie si estigui en perill d'extinció? 100 o menys, menys de 1.000 o menys de 2.500?
0: Per tant, menys a 100, menys a 1.000 o menys a 2.500.
1: Exacte.
0: Si participeu i encerteu la pregunta, en joc unes entrades per anar a Sijian.
1: Quatre entrades, unes entrades familiars, això, per anar a la reserva africana.
0: Vinga, que arriben els tallets. Era això.

0: El so dels tiets era això, atenció, perquè hi ha qui fa l'aperitiu amb quatre olives i hi ha qui munta doncs, un festival abans de dinar. Aquesta setmana al Feedback sortegem cada dia un lot de productes Espinaler perquè et muntis l'aperitiu perfecte, sabor, tradició, qualitat i aquella excusa fantàstica per allargar l'aperitiu fins a l'hora de sopar si cal.
1: Per participar en el sorteig simplement heu d'estar atents al Feedback i amb una mica de sort a finals del programa a les 8 del vespre us emporteu un lot de productes Espinaler perquè gaudiu d'aquell aperitiu amb les olivetes, amb les patates, les escopinyes i evidentment, entre altres, evidentment, amb la salsa Espinaler que ens encanta.
0: Espectacular.
2: Andorra 96.0.
3: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
4: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabank Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulten les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
5: Després d'omplir Únic amb el tribut a El Canto del Loco, ara arriba un dels seus membres originals i compositors, David Otero. El 30 d'octubre viu en directe els grans èxits d'El Canto del Loco i la seva trajectòria en solitari. David Otero, el 30 d'octubre a 11:15 de la nit, a la Green Box d'Únic. Entrades des de 20 euros a unicandorra.com. Te'l perdràs?
6: A la Remei, una sortida li va canviar la vida. El Lluís mai s'hauria imaginat que tornaria a la universitat. L'Olga sap tocar les notes que desperten somriures. A Creant Fundació, creiem que el que ens fa únics és també el que més ens acosta. Per això posem al teu abast coneixement, cultura i una xarxa de persones que fan de cada dia una oportunitat de millora. Persones com tu. Creant Fundació.
7: Els més top sempre passen pel backstage.
8: Enric Auqué. Enric, benvingut al backstage.
9: Hola. Un Gaudí, un dels Gaudís, el teu, el meu veí, que li vaig...
8: Com, li vas regalar?
9: No regalar, però me'l guardes, li fa cangur.
1: Però que guapo, això.
9: Fa com 2 anys que el té.
8: Però això és com deixar un llibre i que no te'l tornin, tio.
9: No, ja sé que està allà. Saps? No, però el cuida.
7: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback. La ràdio musical d'Andorra. 96.0.

0: Arriba l'hora de berenar el feedback, ja ho sabeu, cada dia salami i pan. 6:15, 6:28, 4:14, 0:29, ens demaneu aquesta cançó.
1: Bona tarda, Flashback. Soc la Dalia i m'agradaria de dir que Jamaica em va en pal a tota la gent que en comptes de salami i pan digui solo bacon. I m'agradaria participar en tots els concursos que estiguin oberts i també que la resposta de la pregunta jo crec que és 2.500. Adéu.
2: Adéu. Adéu, adéu. Crec que en Jordi Plans és l'última persona que s'està enterant del tema salami pan i sabor bacon.
0: Sabor bacon és el que he dit.
2: Sí, bo, solo bacon, bé. Sí, els ritmes diferents de la cançó que el Matí i la mare que el va parir, crec que la temporada passada, van fer una enquesta de vosaltres que escolteu si salami pan o sabor o solo bacon.
0: Solo sabor bacon, bacon. Solo bacon.
2: És qüestió de posar la cançó i reflexionar.
0: Jo et diria que sento sempre salami pan.
2: Salami pan, oi?
0: Sí.
2: És que també queda bé, salami pan.
0: Jo trobo que està molt bé. En tot cas, poca broma, eh? Ugel està en un moment de forma, escolta'm, espectacular. I aquesta ens l'heu demanat al 628-414-029. També tenim, a més de notes de veu, notes de text.
2: Com aquesta, per exemple, que diu a la Flashback: podries posar la cançó de Superestrella de l'Aitana? És que avui la meva filla ha aprovat 2 exàmens amb un 10 i estem contentíssims. Gràcies i bona tarda a tothom. Doncs, jo per la vostra filla...
0: Sí, jo no recordo quan vaig treure... O sigui, recordo un dia que vaig treure un 10, perquè n'he tret tan pocs a la meva vida.
2: Sí.
0: Em sembla que n'ha estat 2 o 3.
2: Però un dia que em vas treure 2 10s,
0: sí,
2: això no existeix.
0: No, però vaig treure un 10 i jo vaig marxar tot content cap a casa, i quan arribo a casa em diuen, jo tot content, i em van dir, veus? Sempre hauries de treure un 10.
2: Ah, sí, tan fàcil.
0: Sí, correcte, i allà tota la meva il·lusió se'n va anar pel pou. Hola a tots i

0: sola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Bona tarda, Flashback. Mira, vull dedicar la cançó de Dorayakis als meus fills i participar en el sorteig de les entrades de Sigean. La resposta seria per mi 2.500. Gràcies.
2: Merci. Revisa el WhatsApp, que t'han enviat un WhatsApp.
3: Sí,
2: o...
3: sí.
2: No sé si això és el soroll del GPS, eh?
3: Ah, també podria
2: saps
3: ser.
2: Allò de...
3: Però ha sonat bastant a missatge breu, no? De WhatsApp.
2: A mi m'ha sonat a missatge de radar, eh? De...
3: Ah,
2: sí, sí. Pots tornar a posar el tros de...
3: Val,
2: del
3: veure.
2: Missatge del radar? Més
3: no
2: o
3: sé
2: menys,
3: quin tros era, eh? Però, a veure...
1: ...de Dorayakis, els meus fills, i participar...
2: Això, ja t'ho dic jo, que és...
3: Ah, potser sí.
2: Missatge del Waze...
3: No sonava el cotxe de fons, però...
2: Però això és un missatge... De
3: hem
2: que...
3: de fer aquí un equip d'investigació.
2: Sí, sí, sí. Hem d'activar la maquinària per mirar aviam què és el que ha arribat. En tot cas, si no, li podem preguntar directament a l'oient i que ens
3: sí,
2: tregui de
3: dubte. Sí, ara si ens estàs escoltant, sí. ens ho dius.
2: Ara tinc el dubte, Ara tinc el dubte d'aviam a l'Andrés, que és el que li ha sonat. En tot cas, gràcies per la teva dedicatòria a través del feedback. Ja ho sabeu, fins a les 8. 628 414 029. Què més hem de repassar?
3: Diu a la Flashback, puc demanar que poseu la cançó de Mi acuerdo de ti, Daniel Moliner? Això no es demana.
2: No.
3: O sigui, no, perdó, no es pregunta.
2: Això és un ordre, directament, ja.
3: Sí, i nosaltres encantadíssims.
2: Ho veïm sempre.
3: La
2: vinga.
3: Nostra feina.
2: Me acuerdo de ti, la més nova de Daniel Moliner, sonant a Flashback.
4: Hola, hola, família, sóc el Nil Moliner i estàs a punt d'escoltar Mi acuerdo de ti, perquè la cantis a ple pulmó amb la gent bonica.

0: dia en faré tuits. No estic preparat, Cristina, per no tornar a sentir oques grasses amb noves cançons, ni tampoc tornar-los a veure en directe. Crec que aquest dol em costarà molt de passar.
1: Mira que ho han anunciat amb antelació, però tot i així no...
2: Hola, feedback.
1: Hola.
2: Vull demanar la cançó d'oques grasses, la que sigui, però que sigui d'oques grasses.
1: Perfecte, fans incondicionals, sí, sí. Gràcies.
0: Hem posat jubilar-me, que és una miqueta el meu esperit a la vida, que és el meu objectiu, que és jubilar-me. A través del feedback 6:15 de la tarda, atenció perquè tenim coses importants a explicar-vos, com per exemple... O sigui, sabeu que podeu fer-vos el carnet jove i que teniu un munt d'avantatges i promocions per fer-vos el de... Teniu tots aquests dies per anar, per exemple, al cinema, per anar, en aquest cas, a aprofitar la cultura popular i anar a la gran pantalla per triar i remenar un munt de pel·lícules. I precisament, parlant de cinema, per començar, que sapigueu que ja està en marxa el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, Sitges 2026, fins al 18 d'octubre, i amb el carnet jove teniu un 20% de descompte a les entrades per qualsevol sessió i un 50% de descompte en sessions concretes.
1: I si ja tens el modo Halloween activat, amb el carnet jove tens por, també et surt, la por et surt més barata. Descomptes a PortAventura World amb vals de 2x1, 50% i fins al 35% de descompte. Tarifa reduïda també al Creepy Halloween Family del Poble Espanyol, 15% de descompte a Horrorland i també 10% de descompte al Tibidabo, a més de dos vals de 2x1 del Pac Jove. Això, mireu-vos-ho perquè molt interessant. També pots anar a la Fira Mediterrània de Manresa del 15 al 18 d'octubre amb un 50% de descompte en l'entrada, excepte els àpats a l'hostal Cantut de la Fira, a la Fira. I del 21 al 25 d'octubre arriba Som Cinema, el Festival de l'Audiovisual Català, amb el carnet jove, 4 euros de descompte en les sessions de pagament als cinemes Screenbox. Si encara no tens el carnet jove, ja saps, fes-te'l en format digital a carnetjove.cat o a CaixaBank. Baixa't l'aplicació Carnet Jove.cat, et registres i podràs començar a gaudir dels descomptes.
0: Doncs no serà que no hi hagi descomptes, no? Amb el carnet jove, eh? Ja trigueu a fer-vos-el si és que no us l'heu fet, eh? Quina sort els que encara podeu gaudir del carnet jove. A mi em va caducar fa un parell d'anys i, oi? Escolta'm, m'he quedat...
1: Encara estàs plorant.
0: Bueno, igual que moques grasses, vull dir, sí, és un dol que... Escolta'm, igual...
1: Tot males notícies, eh?
0: Igual que una cosa em passa amb l'altra. Vinga, va, anem a més dedicatòria, ràpidament, al 628-414-029. Hola.
3: Hola, bona tarda. Doncs nosaltres creiem que l'opció és la C, 2.500 exemplars. I voldríem demanar la cançó de la Shakira, la nova, que ha tret ara, no sé si ja l'ha posat o no, que era Recullo a la Peque i anirem cap a anglès. I també voldríem entrar a l'altre concurs que tenim, d'acord? Vinga, una abraçada, adéu, bona tarda.
0: Adéu, que vagi molt bé. Ens heu respost a la pregunta. En aquest cas, la teva opció era l'opció C i la pregunta que us fem avui per anar a Sijan és la següent, Cristina.
1: A partir de quants exemplars es considera una espècie en perill d'extinció? A partir de 100 exemplars, a partir de 1.000 o a partir de 2.500?
4: Escoltes el feedback a Flashback.
0: Vinga, que hi posem una nova entrada a la llista. La nova entre Maluma i Shakira es diu Agua.

0: La veu és de Sidherland. Aquesta cançó té una coreografia molt i molt marcada que jo pràcticament doncs, ja me la conec, ja me l'he pres. Ens heu demanat aquesta cançó a través del nostre WhatsApp, Cristina, 628-414-029, amb una nota de text.
1: Diu, hola, som la Mònica i el Nil, anem cap a música i ens agradaria escoltar Tu-tu-turu de Sidherland, que ens agrada molt i ens dona molt bon rotllo. Ens agradaria també participar en el concurs de Sijan. La resposta correcta és que es considera una espècie en perill d'extinció quan queden menys de 1.000 exemplars.
0: Molt bé, doncs és el vot que queda registrat. Veurem si és correcte o no al final del programa i els que hagueu encertat, doncs entre tots els vots farem un sorteig aleatori. I atenció perquè hem escoltat el so de Sidherland i els tindrem, atenció, en petit comitè aquest proper divendres a les 6 de la tarda perquè arriba un nou Intimate Flashback amb Sidherland.
1: Serà exacte, a Westfield Glòria. Si vols ser-hi, entra a flashback.cat, omples el formulari i participaràs. Els del backstage, en Marc Frigola i l'Andrea Romera xerraran amb Sidherland, els podràs tenir cara a cara i preguntar-los el que tu vulguis, a més de gaudir d'alguns dels seus èxits en directe. 16 d'octubre a Westfield Glòries Intimate Flashback amb Sidherland.
0: Això és aquest proper divendres, per tant, tothom qui vulgui anar-hi, que en aquest cas que ho sàpiga que els tindreu allà, els trobareu, i que a més és molt important, compliu el formulari que trobareu a flashback.cat i aquest proper divendres, doncs una mica d'Intimate Flashback amb el backstage i Sidherland. Aquesta és la més nova.
1: L'última.
0: Vinga, va, que arribem a les 6 en punt de la tarda.
2: Flashback. Són les 6.

0: tarda.
1: Hola.
0: Estic aquí parada a la carretera. Que em vinguin a buscar un burro. Que s'ha escapat aquí de la masia.
1: Ué, quin increïble, Déu meu.
0: Que em podríeu posar, sisplau, per pas fer temps?
2: Temps era temps.
0: Noche entera, que se m'està fent de nit. Moltes gràcies. Bon cap.

0: Ana Mena, Patitoa. I al seu costat, Lola Índigo. Les dues són les encarregades d'obrir aquesta nova hora del feedback. Ja sabeu que fins a les 8 aquí ens tindreu. 628 414 029 amb un munt de concursos. El primer d'ells és per anar a Sijian. Tenim entrades per anar-hi. Cristina.
1: Sijian, que és la reserva africana de la Catalunya Nord, al sud de França, que la trobareu entre Narbona i Perpinyà.
0: Molt bé.
1: Ens heu de demanar una cançó i encertar la següent pregunta. A partir de quants exemplars es considera que una espècie està en perill d'extinció? Sabent que el nombre d'exemplars no és l'únic factor que es té en compte. Tot depèn també d'altres aspectes que explicarem al final del programa. Però quants exemplars es considera una espècie perquè una espècie estigui en perill d'extinció? Opció A, menys de 100. Opció B, menys de 1.000. Opció C, menys de 2.500. Ens ho dieu al WhatsApp, 628 414 029.
0: Molt bé, i més enllà d'aquesta pregunta que us fem avui als oients, també tenim en marxa un altre concurs, perquè hi ha qui fa l'aperitiu amb quatre olives, hi ha qui munta una mica de festival abans de dinar. Nosaltres som més aviat d'aquests, de muntar festivals abans de dinar. I durant tota la setmana, al Feedback, sortegem cada dia un lot de productes Espinaler perquè et muntis l'aperitiu perfecte. Sabor, tradició, qualitat i atenció perquè, poca broma, pots tenir aquella excusa fantàstica per allargar l'aperitiu fins a l'hora de sopar, si et ve de gust.
1: Esclar, evidentment, i per participar al sorteig és tot molt senzill. Simplement ens heu d'enviar una dedicatòria al 628 414 029 i podreu degustar la salsa Espinaler amb les olives, les patates, les escopinyes, amb el que vosaltres vulgueu, amb un aperitiu perfecte que organitzeu pel cap de setmana que vulgueu, també. Per impressionar els convidats.
0: Doncs vinga, amb un lot d'Espinaler anireu bé al 628 414 029. Estava pensant, Cristina, per què estem tan a les fosques en aquest estudi de ràdio?
1: Ah, sí, és veritat. Per això reies, ara.
0: Sí, no, perquè és que de cop he deixat de veure't molt, perquè hi havia molt sol, sí. I ara crec que el sol ha
1: quedat tapat un núvol,
0: darrere un núvol i estàs a la penombra i pràcticament és com una pel·li de por.
1: Clar, és que jo et veig...
0: Tu em veus molt il·luminat i jo a tu et veig a la penombra, sí, i et veig només la silueta. Llavors estic parlant com amb una ombra, molt raro. Anem al WhatsApp, hola.
1: I anem a encendre els llums ara.
0: Sí, sí.
1: Si no...
2: Hola, Flashback.
1: Hola.
2: Som la Jana i la Judit i ens agradaria escoltar la cançó que vosaltres vulgueu. I ara jo vaig entrenar bàsquet i volíem concursar en el concurs del Sijian i creiem que la resposta correcta és la C. Adéu, gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu, que vagi molt bé. Doncs vinga, la resposta que queda apuntada. Ja sabeu que fins a les 8 teniu temps de participar. Abans d'acabar el programa direm qui és el guanyador. Doncs mira, ja que ens demaneu la cançó que vulguem, el que hem volgut fer és fer una aposta, la de My Halis.
3: Sona la teva al Feedback.
0: Una novetat que, atenció, ja teniu també a l'antena de Flashback. Es diu Ballo sense tu. Vaig obrir els llums de l'estudi, Cristina, que no ens hi veiem. Va bé?
1: Va perfecte, ara m'aixeco.
0: Vinga. No, ja m'aixeco jo, no et preocupis.
1: No, jo.
0: No, tranquil·la.
1: Jo m'aixeco.

0: Cristina, te veo la graciosa.
1: Uf, tant de bo, eh?
0: O què vols, que fot el camp? O perquè vols...
1: No, no, no.
0: O perquè vols acompanyar?
1: Per anar a les illes.
0: Ah, val. Pensat, sempre... Saps, jo t'he dit, te veo la graciosa. I pensat,
1: venga,
0: i tu em dius, venga, hasta luego, Lucas. No? Sí, tu ja et penses que t'entres sobre. No, això serà demà. Demà tornarà a Caporal Plana de Vall, ja, eh?
1: Sí, i ens veurem ben acompanyat. A les 3.
0: Sí, no, quan tu vulguis. Tu vens aquí al matí. Jo soc a tota hora, eh? Pensa que amb el Bada Barça això és imprevisible. Sí, sí, o qualsevol hora.
1: Quan hi ha partit? El pròxim partit contra el Betis, no?
0: El Betis el dissabte, a 6:45, i després el dimarts contra el PSG i el diumenge següent contra el Madrid. Vull dir que...
1: No pares, eh?
0: Ara tenim una setmaneta, important. Bueno, tot plegat a través de l'antena Flashback. No, i ahir vam guanyar, escolta, amb una 4, perfecte. Vaig sortir d'aquí a les 12 de la nit, però ben content, perquè la primera part va ser bastant dolenta, la segona em va agradar bastant més.
1: Bé.
0: Una 4 contra Galatasaray. I de moment, invictes, tu. Tot el que hem cantat aquest any ha sigut victòries.
1: I no m'alegro, m'alegro.
0: I no parem de fotre gols. Bueno, aviam, com si el fotés jo, també, saps? Sí.
1: No, però segur que et posa content.
0: Sí,
1: a mi,
0: no.
1: Que m'agrada tant el futbol i estic
0: encantada. No, tu se't nota la passió pel futbol, eh? Claríssimament. Sí, vinga, 6:45 de la tarda. Això és el Feedback, no és el Bada Barça. Anem a repassar temes importants. En aquest cas de Taylor Swift, perquè lidera la llista nord-americana, la Billboard, per segona setmana consecutiva.
1: Amb aquesta nova cançó que va treure Patient Zero, que és una de les 4 noves cançons que Taylor Swift ha inclòs en la seva reedició de The Life of a Showgirl Encore. Ja coneixíem cançons com, per exemple, Opalite, com per exemple també The Fate of Ophelia i ara Patient Zero, que són d'aquestes 4 noves cançons que ha inclòs.
0: Doncs mira, aquí la tens. I a més, entra al 38 de la llista, per la qual cosa ja la tenim dins de les 45 cançons més importants del moment. Taylor Swift presenta Patient Zero. Bona tarda.

0: Taylor Swift amb el Patient Zero. Entrada a la llista al 38. I atenció, perquè si et falta camp, que sàpigues que ho tens fàcil, perquè Bonària te'l porta al vermut de Llucià Ferrer. Arriba al Bonària Tour amb la seva food truck, on podreu aconseguir de forma gratuïta una hamburguesa ben autèntica amb productes directes del camp. I aquest proper dissabte teniu feina, Cristina, perquè si doncs, us apunteu al vermut, sí, podeu fer una compra de 10 euros a les botigues Bonària.
1: Exacte, podreu aconseguir aquesta hamburguesa si feu una compra al... si t'apuntes al vermut o fas una compra de 10 euros a les botigues Bonària de Olot, al carrer Sant Rafel 8-10 i al camí de la Taulària 7. És que està aquí, aquí en Jordi Plans comprovant les botigues Bonària,
0: bueno, és que
1: per
0: mirant...
1: memoritzar-les. Ah. I també de Sant Joan de les Fonts, al carrer Olot 14. Aconseguiràs un tiquet per després vas canviar-lo per una hamburguesa a la food truck de Bonària, que estarà aparcada al vermut d'Olot. Troba tota la informació a bonaria-tour.com. Bonària, patrocinador oficial del vermut de Flashback.
0: Bueno, que no s'acaba aquesta sintonia o què passa? No.
2: Andorra 96.0.
3: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
4: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
3: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
5: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
6: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
5: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
6: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
5: Oktoberfest d'Anyós Park, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
7: Saps quin és el teu perfil energètic? Amb l'app FEDA i tu, respon un breu qüestionari sobre el teu habitatge i coneix què és el que més consumeix a casa teva. Compara el teu consum amb el d'un habitatge similar i descobreix consells personalitzats per estalviar energia. FEDA i tu, la nova manera de gestionar la teva energia.
8: Què tal?
9: Bon dia.
8: Bon dia
9: de tarda. Bon dia.
8: Arriba el moment.
9: Una de les cançons.
8: Posa'm en marxa.
10: De dilluns a divendres a les 6, al matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez. A les 11 del matí, només èxits, amb Jordi Blanc i Xavi.

0: èxits amb Andreu Preses.
1: Flashback.
2: Flashback.
0: Flashback. Flashback. 24 hores d'èxits.
3: M'encanta el que escolto.
4: I a nosaltres ens encanta que ens segueixis a flashandorra.com,
3: la web de la teva ràdio. Ho tens tot per escoltar-nos en línia, veure notícies,
4: estar al dia dels nostres esdeveniments i dels teus artistes preferits, i contactar amb nosaltres quan vulguis.

0: de Sun, èxit de la setmana Flashback, signat per Ugel a la producció i Mael Angel i també Ultranaté acompanyant aquesta proposta que ens heu demanat a través del nostre WhatsApp al 628-414-029.
1: Diu, bones Flashback, per amenitzar la setmana i vista la previsió de temps pel cap de setmana, aprofito per demanar Moving to the Sun de Hugel i Ultranate. També la resposta correcta...
0: Ultranate.
1: No sé, és que el tema francès és...
0: I amb Cristina, centra't un moment en llegir el missatge perquè estem parlant de la previsió del temps pel cap de setmana que intueixo que plourà molt, pel que diu.

0: eh?
1: Intuïm que sí. Val. Ara, si vols, mirem al Google a veure què ens diu. Diu, la resposta correcta crec que és la C. Menys de 2.500
0: molt bé.
1: Animals.
0: Això, espècimens. Val, perquè això ve d'una pregunta que estem fent avui als oients.
1: Que la pregunta és... A partir de quants... No m'esperava això.
0: Presidenta
1: a partir Cristina. De quants exemplars es considera una espècie en perill d'extinció?
0: Molt bé, la pausa, perquè soni els fitos. Endavant.
1: Opció A. Menys de 100. Opció B. Menys de 1.000. Opció C. Menys de 2.500. Ens ho dieu al 628-414-029.
0: Molt bé, doncs vinga, queda feta la pregunta. Ha parlat la presidenta Càmera. Anem al WhatsApp.
2: Hola, Flashback, sóc la Júlia. I m'agradaria dedicar la cançó de Hate That I Made You Love Me de Ariana Grande a mi mateixa, ja que aquests dies he tingut molts exàmens i molt difícils, i també aprofita que demà és el meu aniversari i així, doncs, ja està. Petons.
0: Gràcies pel teu missatge.
1: Felicitats avançades.
0: Cristina, estàs
1: bé? Sí, és que... Ui.
0: Què et passa?
1: Ara ja em baixo.
0: Digues, digues, què et passa?
1: No, que... No, res, que estaves parlant de tallats. It's Ariana Grande. You're hearing...

0: La nova cançó d'Ariana Grande es diu Hey That I Made You Love Me, des de Flashback. Aviam, Cristina, quina cançó toca ara? Què diuen els oients?
1: Ara vols que parli?
0: Bueno, no sé, que faràs vaga també ara de parlar.
1: Evidentment, ara aguanta-t'ho l'antena i tira el que tu vulguis. No et diré, no et xivaré la cançó que toca.
0: I llavors què he de fer? Anar aguantant aquí, però fins quan durarà el càstig? O sigui, ja no parles, no? Molt bé. Bueno, doncs escolta'm, esteu escoltant el feedback 2:15 de tocats de 7 de la tarda. Ja sabeu que fins a les 8 en punt del vespre ens podeu demanar la cançó que vulgueu. 628-414-029 i a través del nostre WhatsApp doncs anirem repassant les vostres dedicatòries. I amb Cristina, sí?
1: Ja la tens?
0: No, és que no sé si no em dius la cançó, no? No sé. No sé. Ah. Què demana la gent?
1: Sigues enginyós, no sé.
0: Mira, vaja...
1: El que tu pensis que estaria bé ara mateix.
0: Vale. Sona la teva, el feedback. La que jo vulgui. La que a mi em sembli.
1: Jo callada.
0: Perfecte, demons. When the day...

0: Hola, Flashback, què tal? Soc la Judit. Mira, volia participar en el concurs i la resposta correcta és l'opció B, menys de 1.000 individus. Madurs, tinc entès jo. I d'altra banda, sisplau, si em podeu posar la cançó des de lluny, que m'encanta, estic aquí al cotxe de camí cap a Barcelona. I res, que moltes gràcies i que us escolto sempre. Petons.
1: Petons per tu, i gràcies per escoltar-nos cada tarda. Doncs t'hem posat la nova cançó de l'Ivan Herzog a l'antena de Flashback. Pràcticament 7:45, anem al nostre WhatsApp. Cristina, hola.
2: De nou, perquè tenim Bruno Mars.
3: Soc la Mari Carme Cugat i per considerar que una espècie estigui en extinció és que hi hagi arriben a uns 2.500 exemplars. I desitjaria demanar la cançó de Bruno Mars. Una cançó de Bruno Mars, m'és igual.
2: No li hauran fet mai aquesta broma a la Mari Carmen, segur.
1: Bueno, jo quan he sentit el nom de Mari Carmen, directament m'ha vingut la pegatina, eh?
2: Evidentment.
1: Espectacular, aquesta, eh?
2: Tant de bo poder deixar-la ara mateix, no? Estaria bé.
1: Deixar Mari Carmen.
2: Sí, però li posarem a la Mari Carmen a Just Might, de Bruno Mars.
1: Clar, és
2: que
1: sí.
2: Que ens ha demanat.
1: Si ens demanen una cançó, sí. Seria lleig posar-li la cançó del seu nom.
2: Evidentment.
1: Vinga, va. Just Might, de Bruno Mars, al Feedback.

0: Andorra.
1: 96.0.
0: La veu d'una cançó pot ser brutal. El ritme demolidor. La seva melodia, de les que s'enganxen.
2: Volarem sobre la por.
0: Però si vol ser un èxit, només li fa falta un petit detall. Sonar a Flashback.
3: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu.
0: Un èxit no neix, es fa a Flashback. Flashback, la fórmula dels èxits. A

0: Flashback parlem com tu.
1: Ai, molt bé, teletreballant.
0: Sentim com tu.
2: Bon dia.
0: Riem com tu. I tu no ets cap simple dada.
3: Hola, Flashback.
0: Ni una estadística, ni tan sols un simple clic.
4: Som la Pilar i en Sergi, de Granollers.
0: Quan posem un èxit, quan obrim micro, sabem per a qui ho fem.
3: Adéu, Flashback.
0: Flashback. Flashback. Tu ets el nostre número 1.

0: en el vostre concurs, sí. I dic que creiem que la resposta correcta és la C, que tenen que haver-hi menys de 2.500 perquè sigui en perill d'extinció. I volíem que fiquéssiu la canció New York d'Alicia Keys. Adéu!
1: Doncs mira, Empire State of Mind l'hem deixat enrere a l'antena del feedback. 9 minuts per arribar a les 7 en punt de la tarda i atenció perquè hem d'anar al nostre WhatsApp sempre quan la Cristina deixi d'ensenyar-me fotografies estranyes en aquest ordinador.
2: Sí, bé, he decidit que ara et va bé?
1: Sí, sí? Però t'hem de...
0: Hola.
2: De fer... Va, bueno, mira, escoltem aquesta dedicatòria, sí. I ara parlem de Tarragona, que molt interessant.
0: Flashback, soc la Mariona.
3: I l'Emma,
0: i us volem demanar una cançó de Diumenge sense drames.
2: Perfecte.
0: També voldríem participar en qualsevol concurs que tingueu i, per suposat, tenim la nostra suposada resposta.
2: A veure.
0: A la pregunta nosaltres creiem que és menys de 2.500 exemplars. Bueno, adéu.
1: Adéu i merci per participar. Mira, aquest octubre Tarragona fa olor de romesco. Atenció perquè els dies 16, 17 i 18 d'octubre, que això és pràcticament aquest cap de setmana, arriba la primera festa del romesco i la segona edició de la Fira Tarragona Marida a la Rambla Nova, al tram del balcó del Mediterrani, amb grans cuiners com la Carme Ruscalleda, l'Arnau París, la de Parellada, el Moja Quatx i també el David Soler, entre d'altres noms de la gastronomia catalana.
2: I a més, activitats familiars, show cooking, xerrades, taules rodones i la degustació de vins del territori. 3 dies per descobrir, tastar i gaudir del romesco, l'orgull i la tradició del serralló al barri mariner de Tarragona. Més informació a tarragonaturisme.cat.
1: Vinga, va, que hi posem a Diumenge sense drama dels Catarres.
4: Tots els dies que vindran, amics de Flashback.

0: Dedica la cançó a qui vulguis i com vulguis.
1: Què passa, Flashback? Li vull dedicar una cançó a una professora i no s'ha preocupat en tot l'any de com estaven els nens, ni de si feien bé les classes, ni si evolucionaven ni res, i avui, com venien a veure els pares la classe, doncs volia que tot estigués perfecte i tal. I m'ha fotut

0: per Nou i Tol. És la cançó amb la qual engeguem aquesta nova hora. Són les 7 i 4 minuts d'aquesta tarda de dimecres. És dimecres avui, oi, Cristina?
1: Sí.
0: Ja no sé el dia que visc. Tant Barça i tanta cosa.
1: Tu pensava que era dijous, també.
0: No
1: sé si t'ha passat en aquest sentit.
0: No, jo pensava que era dimarts.
1: Perquè doncs llavors alegries per tu, eh?
0: Clar, perquè el dilluns va ser festa i llavors no...
1: T'hem trastocats.
0: Anava un dia enrere. En fi, que són les 7 i pràcticament 5 minuts d'aquesta tarda de dimecres, 14 d'octubre, i que tenim un parell de concursos en marxa per tots els que ens envieu whatsapps al 628-414-029.
1: I tenim aquest missatge de l'Anna. Diu, serien menys de 2.500 exemplars a la pregunta de Sijan. És a dir, l'opció C. I m'agradaria que poséssiu Papi posa-la al disc de Joan Dausà.
0: Molt bé, l'hem deixat enrere aquesta... De fet, la posarem de seguida, però volia repassar els concursos que tenim per aquesta darrera hora del feedback, encara fins a les 8, perquè aquesta resposta que rebíem d'aquest oient ve a contestar la pregunta del dia.
1: I és bàsicament per guanyar unes entrades familiars per anar a Sijan, a la Reserva Africana de Sijan. A partir de quants exemplars es considera una espècie en perill d'extinció? Opció A, menys de 100. Opció B, menys de 1.000. Opció C, menys de 2.500. Ens ho dieu al 628-414-029.
2: Hola, sóc Joan Dausà.
3: Hola, Flashback.

0: Bons records d'aquesta cançó, de les primeres cançons que vaig presentar a l'antena de Flashback ara fa una bona pila d'anys, any 2012. Payphone, Maroon 5 i Wiz Khalifa en aquell moment.
1: Que és increïble i sempre va bé recordar-les de tant en tant perquè toquen aquestes cançons.
0: Bueno, he tornat a ser jove de cop. Vull dir,
1: sí.
0: M'he recordat quan tenia nervis per obrir aquest micròfon. Ara també en tinc, però
1: jo
0: menys.
1: Jo també he tornat a ser jove, Jordi
0: sí?
1: Plans.
0: Amb Payphone. Clar, la diferència és que jo ja treballava aquí i tu a aquella
1: jo
0: època...
1: Jo què? Jo estava...
0: A l'escola, encara.
1: A l'ESO. No, a l'escola no. Estava a l'ESO estudiant coses que t'agraden molt a tu.
0: Sí,
1: que... Estudiar, en general.
0: Quin batxillerat vas fer, tu?
1: El social.
0: Ah, com jo. El fàcil, no? Que diuen que no era fàcil després, eh?
1: No era fàcil. La moto... No, no, per estudiar periodisme que estudiaràs el científic.
0: Hi havia una dita que és el que va al bal i el que
1: i
0: el
1: vol
0: social.
1: No, el social.
0: Sí, doncs ja. A mi em va tocar anar al social, bàsicament per un tema de que jo i els números no ens portem bé.
1: Ai, a mi m'encantaven les mates. Vaig fer social, però amb mates, jo.
0: Amb mates aplicades.
1: Sí, molt. Que era la meva assignatura preferida.
0: Jo vaig fer llatí. Vaig fer l'humanístic i després em van passar
1: social. Bé.
0: Bueno, una cosa molt estranya. Van fer allà
1: sí,
0: unes triquinyoles.
1: Sí, vas fer economia, no? Suposo.
0: Jo, de tot. Jo ja no recordo què és el que he cursat i el que no. Perquè
1: diuen que a vegades els traumes, el cos, com elimina el patiment que has fet.
0: Doncs a mi m'haurien d'eliminar els primers 28 anys de vida que vaig tenir, et diria.
1: Home.
0: No tant, però sí que els primers 22, segurament, sí. Des dels 3 fins als 22 podríem anar borrant, si és així.
1: Tot el que sigui estudiar.
0: Sí, sí, tot el que sigui estudiar. Anem al WhatsApp, va, 628-414-029.
1: Diu, hola, la resposta pensem que és menys de 2.500 i voldríem la cançó de Baby Wow. Gràcies, de part de la Irina.
0: Molt bé, doncs vinga, Irina, el so de Karol G i de Jude Line.
2: Feedback, de dilluns a divendres, a Flashback.
0: I per si no fossin prous, també des de Valladolid, sí, sí, Valladolid, Rusovski. És la pujada més forta a la llista, el número 16, Baby Wow.

0: El telèfon sona. Una altra carta. Un altre avís. Un altre deute que no et deixa respirar.
1: Si ets autònom, empresari, consumidor o avalador, encara hi ha una sortida real, legal i possible.
0: Borrón i Cuenta Nueva estudia el teu cas i t'acompanya pas a pas per cancel·lar els deutes i començar de nou.
1: Entra a borronicuentanueva.info.
2: Andorra
3: 96.0.
4: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
5: Coneixes el Creant Piam, l'assegurança de salut amb més cobertures i serveis del país? El Creant Piam no redueix les cobertures en cas de sinistralitat. És el producte perfecte per a la teva tranquil·litat, sense sorpreses.
6: A Creant Assegurances Vida, comptem amb una àmplia gamma d'assegurances de salut i baixa per donar resposta a les teves necessitats, siguin quines siguin. I a més, ara, en contractar qualsevol de les nostres assegurances de salut i baixa, et regalem 3 mesos gratis. Sí? Com ho sents? 3 mesos gratis. Entra a creantvida.ad i descobreix avui mateix com podeu estar protegits tant tu com els teus.
5: Cuida't, cuida'ls amb Creant Assegurances Vida.
7: Després d'omplir Únic amb el tribut a El Canto del Loco, ara arriba un dels seus membres originals i compositors, David Otero. El 30 d'octubre viu en directe els grans èxits d'El Canto del Loco i la seva trajectòria en solitari. David Otero, el 30 d'octubre a 11:15 de la nit, a la Green Box d'Únic. Entrades des de 20 euros a unicandorra.com. Te'l perdràs?
2: Flashback. Andorra
3: 96.0.
2: Al cap del dia reps un munt de trucades emprenyadores. La típica trucada de l'operadora mòbil.
8: Vol millorar la seva tarifa?
9: No.
8: Segur?
9: Sí.
8: Sí que la vol millorar.
9: Que no.
2: La trucada del pare que vol saber on ets.
8: On ets?
9: Aquí.
8: Aquí? Aquí on és?
9: Doncs aquí.
8: Ai.
2: O la trucada del col·lega que s'ha quedat penjat.
8: Ei, tio, què fa?
2: Però l'única trucada que t'has de prendre seriosament és la que et pregunta... Quina és l'emissora de ràdio que escoltes?
10: Escolto Flashback!
2: Flashback, l'emissora que sents. Rosalía!

0: sóc en Martí i voldria dedicar la cançó Daniel Molina i Ginestà a la meu germà i a la meva mare, que si me la podeu posar ara m'aniria genial.
1: Ara mateix te la posem.
0: I ens encanta el vostre programa. Adéu.
1: Adéu, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies per participar al Feedback 628-414-029. Encara teniu temps fins a les 8 en punt. Queda, doncs mira, mitja horeta llarga per acabar el programa i encara doncs teniu temps per enviar-nos les vostres dedicatòries al 628-414-029. Molt important, Cristina, responent a la pregunta que fem avui, si voleu anar a Sijan.
1: A partir de quants exemplars es considera una espècie en perill d'extinció? A partir de 100, a partir de 1.000 o a partir de 2.500?
2: Doncs la resposta correcta, acompanyada d'una dedicatòria, al nostre WhatsApp 628-414-029.
3: Feedback, de dilluns a divendres, a Flashback.
2: I atenció perquè Ugel té nova cançó, molt ben acompanyat, amb David Guetta, des de França. Això es diu Shine.

0: mucho cuidado. Jo no sé què va liar en el seu dia Rau Alejandro, però que Rosalía decidís fer aquesta cançó és que...
1: És fort, és fort.
0: Una de grossa li va fer.
1: Diu, bona tarda, sóc la Cristina, no sóc jo, eh? I la resposta correcta és la C, menys de 2.500 exemplars. Portem temps, volem anar a Sijan amb la nena de 3 anys. Em poses la cançó a qualsevol de Rosalía o Tietz, i si hi ha algun sorteig, també... A part de Sijan, apunteu-me. Gràcies i petons, ens diu.
0: Molt bé, petons per tu. Doncs t'hem posat en aquest cas la cançó de La Perla, de Rosalía, la que va dedicar a Rau Alejandro, tot i que la versió oficial és que no anava dedicada a ningú. Però...
1: No.
0: Segons vam poder llegir entre línies, després de que Shakira s'hagués rebentat Piqué amb totes les seves cançons,
1: ostres,
0: va arribar el moment de que Rosalía fes una cosa similar amb Rau Alejandro, però sense dir-ho, o sense fer-ho tan evident. Que potser no era per Alejandro. No té pinta.
1: No sé.
0: No té pinta. Però, en tot cas, mai ho ha confirmat ni tampoc ho ha desmentit. Atenció, perquè si ets dels que sempre tenen ganes de veure música en directe, us heu d'apuntar això. Estrella Damm celebra els seus 150 anys amb un cicle de concerts per a diferents sales de casa nostra i teniu l'opció del dia 17 d'octubre.
1: Aquest dissabte, actuació d'Esbatlana a la sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat. Apunta't al formulari que trobaràs a flashback.cat i entraràs en el sorteig per guanyar una entrada doble. Són els directes Estrella Damm 150. Celebris el que celebris, fes-ho amb Estrella Damm 150 i tots els concerts que fan doncs al llarg de tot el territori. Bé, Esbatlana, 17 d'octubre a la sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat.
0: Evidentment, els de Flashback no ens ho volem perdre, sempre al costat de la música de casa.
2: Demana la teva feedback.
0: Com, per exemple, aquesta de Brou, es diu de colors.

0: Papini, Harry, who... Hola, bona tarda, feedback. M'encantaria que em posessiu la cançó de Batecs de Plàstic, que fa molt de temps que no la sento, o si no fos així, bueno, em dic Míriam, perdó, que no he dit res, i si no la de a qualsevol de l'Eminem, que també fa molt de temps que no l'escolto i m'encanta, i us la volia dedicar a vosaltres i a tothom que estigui escoltant. I la resposta a la pregunta per les entrades és la de menys de 2.500 exemplars. Moltes gràcies, que tingueu bona tarda.
1: Andorra
2: 96.0.
1: Andorra 96.0.
2: Flashback.
1: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
2: Si sona Flashback, és un èxit. Andorra té una mitjana de 200.000 desplaçaments diaris en vehicle privat. I s'ha vist que la ràdio és el mitjà més escoltat dins del cotxe. Ja ho veus, com tu. Són milers de persones les que ens escolteu cada dia. Més que qualsevol mitjà escrit o digital a Andorra. Anuncia't amb nosaltres. El teu missatge arribarà a milers d'oients cada dia. Contacta amb el grup Flash Andorra al 86 22 88.

0: Aquesta ha estat la setmana a la qual hem dit adéu a Oques Grasses. Pataro, una de les propostes que no hi van faltar el passat cap de setmana i, de fet, part de la setmana passada també a l'Olímpic de Barcelona. Encarant ja la recta final del feedback, anem al nostre WhatsApp per repassar les vostres dedicatòries. Cristina.
1: Diu el flashback, em dic Ona Espunyer i m'agradaria que em posessiu la cançó de Pataro d'Oques Grasses i li dedico a la meva mare. Gràcies i adeu, i voldria participar al concurs de les entrades de Sijan. Gràcies. Doncs vinga, anem a resoldre la pregunta de Sijan, si et sembla bé.
0: Sí.
1: I és que avui preguntàvem a partir de quants exemples es considera una espècie en perill d'extinció, sabent que el nombre exacte no és l'únic factor que es té en compte. A partir de 100, a partir de 1.000 o a partir de 2.500. Bé, la resposta correcta, efectivament, com la majoria heu dit, és la C, a partir de 2.500 exemplars o menys individus madurs. La classificació no només depèn del nombre exacte d'exemplars vius, sinó que la Unió Internacional per la Conservació de la Natura determina el perill d'extinció segons la disminució de la població, en percentatges, és a dir, per exemple, seria perill d'extinció a partir quan es redueix la població en un 50 o 70% als últims 10 anys o a les últimes 3 generacions de l'espècie. També la mida de la població, aquí és on entraria la resposta a la pregunta, de 2.500 o menys individus madurs, la distribució geogràfica i les anàlisis de vulnerabilitat que es fan segons ja uns mètodes matemàtics i tenen en compte altres variables.
0: Molt bé, doncs entre tots els encertants, avui amb aquesta pregunta que fèiem, la resposta correcta era la C, 2.500 o menys. Farem un sorteig per decidir el guanyador per aquestes entrades per anar a la...
1: A la Reserva Africana de Sijan.
0: De Sijan, correcte. Molt bé, Cristina, ens queda feina per fer o ja puc anar recollint veles?
1: No, anem a escoltar l'última dedicatòria del dia.
0: Vinga, som-hi.
2: Hola, Pesat. M'agradaria que fiquéssiu la cançó de La Morocha, de Lucra, perquè estic fent una disfressa
1: i què?
2: Per tindre una mica més de ritme. I la resposta a la pregunta és la B, menys de 2.500. Gràcies, adéu, que tingueu bona tarda.
0: Adéu i moltes gràcies. Doncs també aquesta resposta la tindrem en compte a l'hora de fer el sorteig, que el fem de seguida. Escolta'm, Cristina, una tarda més al teu costat, eh?
1: Sí, t'has passat bé?
0: Sí, home, sí, i tant. He estat aquí entretinguts. He estat aquí amb els oients i, escolta'm, perfecte, ja puc demà tornar
1: demà,
0: a la meva feina habitual. Sí.
1: Exacte, cadascú al seu horari.
0: Correcte. Demà, a partir de les 11 fins a les 2, us espero, com sempre, a l'antena de Flashback, i demà ja tornarà l'Albert Planadevall a conduir, com sempre, el programa de les tardes, juntament amb la Cristina Càmara. Cristina, toquem el 2 amb Lucra, amb la Morocha,
1: sí, que vagi
0: molt
1: bé.
0: I, escolta'm, Santes Pasqües, saps què vull dir? Anem a recollir ràpid, va, que hem d'anar marxant cap a casa i comença una nova edició del Backstage. Marxem amb la Morocha, que vagi
1: Adeu.
0: Bé.
3: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien acá en Lucra.
0: Vamos, perfecto.

0: deixa el mòbil si no és per enviar-nos notes de veu. És el moment de conèixer les novetats de les estrelles Flashback. Prepara't per criticar els ex o qui tu vulguis. Fins a les 11 sentiràs tot el que no es pot dir quan es pot dir. Sense filtres. A partir d'ara obrim les portes del backstage. Tot anirà bé o no. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Passa un minut clavat de les 8 del vespre. Sou al backstage de Flashback. Obrim les portes del backstage en aquest dimecres 14 d'octubre. Avui, que com cada dimecres, tenim el nostre doctor amor, en Jofre Pijoan, però abans de tot, Andrea Romera. Hola, benvinguda.
2: Hola, moltes gràcies. Benvingut a tu també.
1: Ha sigut un inici raro. No he seguit per res el guió i he dit les coses al revés.
2: Sí, m'has dit benvinguda no sé per què, perquè mai m'ho dius així. Em dius com estàs normalment.
1: Sí, i avui no m'interessa, potser.
2: No, ja ho veig. Ens hem discutit una mica abans. Veig que ho hem arrossegat fins a dins l'estudi.
1: Tot bé.
2: Tot perfecte, no?
1: A Can Backstage està tot bé, sí o no?
2: Superbé, perquè a més avui recuperem l'entrevista que vam fer a Flash i Ice Cream a l'Intimate Flashback divendres passat.
1: Sí, i recordeu que aquest divendres tornem a tenir Intimate, per tant, si voleu venir a veure Siderland, us heu d'apuntar a flashback.cat. A més, descobrirem la vida i miracles d'un artista Flashback i analitzarem els safrets del dia.
2: I com sempre, la cançó amagada i les notícies més virals del dia. Des d'ara i fins les 11 de la nit, tot anirà bé.
1: Oh no, ja ho veurem.
0: Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: I comencem el backstage d'avui amb Ariana Grande i aquesta cançó que mica en mica va pujant a la llista de Flashback, Hate That I Made You Love Me. Benvinguts i benvingudes. Bona nit.

0: única cita que tindràs avui. Backstage. De 8 a 11 del vespre. A Flashback.
1: Passen 5 minuts de les 8 del vespre, sou al Backstage de Flashback i comencem, com sempre, amb aquella secció on us expliquem la cosa més random que hem conegut en el dia d'avui. Una novetat en les nostres vides que ens ha fet riure o que, si més no, ens ha interessat i que volem compartir amb tots i totes vosaltres. I avui el que hem conegut i més ens ha impactat és que a Mònaco busquen persones per cuidar les seves cases, les seves mansions, de fet, mentre els propietaris són de viatge.
2: Que jo sé que nascú per ser milionària. Com si plogués i ens han els bitllets pels aires.
1: Jo us diria una cosa.
3: Què?
1: Si teniu flexibilitat a la feina i us podeu demanar dies així una mica ràndoms i voleu anar a Mònaco, si us ho mireu bé, no cal que pagueu hotel.
3: Tinc un dubte.
1: A veure.
3: Si em quedo cuidant la casa, he de netejar-la i tot això o simplement he d'estar allà perquè no estigui buida?
1: Això depèn del contracte al que tu arribis amb la persona propietària de la casa.
3: Val, perquè si a mi em deixen la casa buida però amb la nevera plena i no he de netejar, em va molt
1: no,
3: bé.
1: No, la nevera no queda plena, Andrea. La nevera te l'has d'emplenar tu, si
3: doncs
1: vols.
3: És molt car, Mònaco, si has d'anar a comprar al mercat o així, però és car, eh?
1: Sí, però també és car un allotjament allà.
3: Sí.
1: Clar, llavors, això que t'estalvies, saps?
3: Al mercat de Mònaco, per cert, que hi ha una paradeta de menjar espanyol, d'una parella espanyola, que fa croquetes, truita de patata... Ah, és divertit.
1: Entenc que has estat a Mònaco.
3: Sí, sí.
1: No ho havíem parlat, això.
3: No, vaig fer un viatge d'aquests de 3 dies i em venia de pas i vaig anar-hi.
1: Vas anar-hi un dia a comprar al mercat?
3: No, a passar el dia, però és molt petit, això en un dia ho tens vist.
1: No, ja, però no entenc absolutament res ara. Vull dir, de cop parlem del lloc més recòndit, no sé què, i ja has estat. I de cop parlem de Mònaco, el lloc on et pots comprar el rellotge més car del món, probablement, i també hi has estat.
3: No, però vaig anar amb un tàper, eh? I vaig menjar asseguda en un banc, perquè jo sabia que no estava disposada a pagar cap restaurant.
1: Tu vas anar al parc d'atraccions a veure què tal era allò dels rics, no?
3: Llueix una mica parc d'atraccions,
1: bueno,
3: una mica com un circuit del Mario Bros.
1: Bueno,
3: és així.
1: Té un circuit per dins les carreteres, sí, sí. Els carrers del poble.
3: És bastant així, bueno, que si aneu, que hi ha aquesta paradeta de croquetes.
1: Molt bé, doncs una abraçada a la paradeta de croquetes des del Backstage de Flashback. Si us imagineu passar uns dies a Mònaco, envoltat de iots, Ferraris i mansions de milionaris, i a més sense pagar, doncs, sense pagar allotjament,
3: sí, sí.
1: El plan sembla que és xulo, no? Doncs això, hi ha propietaris a la Costa Blava que ofereixen casa gratis a canvi que algú els hi cuidi la casa mentre són fora. El funcionament és molt senzill, tu t'inscrius en plataformes de house sitting, que es diu, i busques una casa que t'interessi. Si t'escullen, doncs pots allotjar-t'hi mentre doncs les persones són fora. I el que has de fer és, senzillament, mantenir la casa en ordre. I si cal, cuidar-los les mascotes. Ja està.
3: O sigui, que tu pots triar fins i tot la casa. Sí, sí, sí, mira, acabo d'entrar en aquesta pàgina
1: que sí.
3: Em donen opcions. Mira, aquí hi ha per cuidar un gat i un gos.
1: Ah,
3: després
1: mira.
3: Tinc un altre que és per cuidar dos gossos. Un altre amb 5 gats.
1: Hòstia, jo acabes més ple de pèl allà.
3: Sí,
1: no sé si m'hi aventuraria a cuidar 5 gats, eh? No som gaire amics, els gats i jo.
3: Mira, aquest és per la Côte d'Azur.
1: Val, sí.
3: No, segur que no ho he pronunciat bé en francès, però hi ha com moltes ciutats de França, a part de Mònaco, que ja sé que no és una ciutat de França, però que queda allà a prop. Mira, tens Niça... Molt bé, molt bé. Marsella, segur que l'interessa.
1: El tema és que no us passareu el dia a la piscina d'aquestes mansions, sinó que també us tocarà passejar el gos d'un milionari i vigilar la mansió, val? Com si fos teva, pràcticament, perquè, clar, no pot ser que... Quan tornin els propietaris, de cop trobin que han entrat a robar...
3: Home, només faltaria.
1: Seria molt mala sort, això.
3: Que entressin a robar amb toalla a dins.
1: Clar, clar. Però, en fi, podreu viure com a milionaris, pràcticament, i el que sí que haureu de fer és passejar el caniche d'aquest senyor que té més euros al compte que grans a la cara té un adolescent de 14 anys. Vull dir, sí que estareu allà una mica lligats de mans i peus, no? Haureu de fer la feina i ja està. Però probablement jo penso que aquestes mansions deuran tenir persones que faran la neteja...
3: Clar.
1: Saps? Vull dir...
3: Mira, estic veient una ara mateix en piscina que jo suposo que deu tenir una persona que li cuida el jardí, perquè jo de jardineria no tinc ni idea, li puc cuidar els conills, que he vist que en tenia dos.
1: Ah, molt bé.
3: Però el tema de posar-li el flor a la piscina o em fan una formació, no ho sé.
1: Molt rotllo els Teletubbies, no? Tenir conills al jardí de casa. En fi, no sé per què t'ho he dit, perquè ara et vindrà la curiositat, començaràs a mirar aquí pàgines web i em diràs la setmana que ve, no, he d'anar a cuidar la casa d'un milionari a Mònaco, ja et veig, ja.
3: No, és que a mi...
0: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
1: Digues, què?
3: Que a més et posen foto de les mascotes i el nom.
1: No, home, no. No. Perquè t'enamoris de les mascotes,
3: sí,
1: mare de
3: Déu. Sí, són supermonos.
1: En fi, ja ho sabeu, si voleu anar-hi, podeu anar-hi gratuïtament a Mònaco, tu. Arriba Jason Derulo, que probablement també té menció a Mònaco. Aquesta és Mi Chico, al backstage.

0: producció, Jason Derulo, la vocal, per aquesta que es diu Michiko i que s'està fent d'allò més viral amb el ball a TikTok. L'Andrea Romera no para de mirar mencions a Mònaco. Ja us dic jo que la setmana que ve estarem més sol que la una fent el backstage.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera. Su amagada.
0: 3 minutets i arribem a un quart de 9 del vespre. Sou al backstage de Flashback. Has tancat ja la pàgina o no?
2: Sí, ja està. Sí?
0: Has si enviat no sol·licitud per alguna?
2: No, home, no.
0: No, eh?
2: No, no ho faria això sense avisar-te.
0: Bueno, sense avisar-me.
2: Clar, t'avisaria abans.
0: En plan, ja he reservat.
2: No, no
0: m'avisaries així.
2: Diria, aquí la comunicació és el més important.
0: Ah, molt bé.
2: Diria, et sembla bé si reservo uns dies?
0: Uh-huh.
2: Ens agafem vacances els dos i tu fas el que vulguis amb les teves vacances.
0: I jo me'n vaig a Mònaco.
2: Podríem anar junts.
0: T'ha interessat, eh? A cuidar gossos.
2: Sí. Són molt monos, després t'ensenyo fotos.
0: Molt bé. Va, que arriba la cançó amagada al backstage. Hem triat una cançó i l'hem traduïda al català i a més us hem posat dues pistes de so. Un tall de la cançó al revés i també un fragment molt lent.
2: I com sempre, si creieu que sabeu quina és la cançó amagada, ens heu d'enviar notes de veu al 628-414-029 amb els tres requisits de sempre. Nom de la cançó, nom de l'artista i cantar una mica la cançó.
0: Doncs vaja, sabeu com va la cançó amagada. 628-414-029, WhatsApp obert. Anem a la primera pista. El tall al revés d'avui fa així.
2: És impossible.
0: Molt difícil.
2: A més, és com que va molt ràpid, no?
0: Sí.
2: Està com accelerat.
0: No, no, no. No, és al revés i prou.
2: Has posat una cara.
0: No, clar, clar, perquè no he fet res, no he tocat res. He fet el mateix que faig sempre.
2: Val.
0: No la tornem a posar, no?
2: No, no.
0: Vam dir que pujaríem al nivell.
2: Sí.
0: Avui, a més, us n'heu d'anar una mica enrere.
2: Val.
0: Però tampoc molt.
2: A veure, estàs donant moltes pistes.
0: Val, val, val.
2: Hem dit que havíem de pujar al nivell.
0: Val, val, val, val, val.
2: Val.
0: Segona pista. Andrea, com diu la traducció avui?
2: Ballaré sense fre per curar la meva ferida. Cantaré sense por aquesta cançó.
0: Jo crec que aquí es pot treure. Sí. 628-414-029. Què ens estan dient de moment al WhatsApp?
2: Mira, al WhatsApp ens diuen gràcies per tant de la fúmiga.
0: No és la fúmiga?
2: No. I també ens diuen Libertat de Nil Moliner.
0: De moment no. Ho podeu seguir provant. 628-414-029 al WhatsApp del backstage. Última pista, la pista lenta, el tall lent de la cançó amagada d'avui fa així.
3: Si tu no estàs de acuerdo.
2: Home, ara és més fàcil. Ha baixat el nivell, ara.
0: La resposta de seguida al backstage de Flashback.
1: De 8 a 11. Backstage a Flashback. Andorra.
4: 96.0.
1: Flashback.
5: A la Remei, una sortida li va canviar la vida. El Lluís mai s'hauria imaginat que tornaria a la universitat. L'Olga sap tocar les notes que desperten somriures. A Creant Fundació, creiem que el que ens fa únics és també el que més ens acosta. Per això posem al teu abast coneixement, cultura i una xarxa de persones que fan de cada dia una oportunitat de millora. Persones com tu. Creant Fundació.
6: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
7: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
6: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
4: Andorra. Andorra. 96.0.

0: En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 9 del vespre, sou al backstage de Flashback i avui, atenció, perquè ha passat una cosa històrica. Clar, tu sempre.
2: És que poses les pistes massa fàcils. És que els hi poses massa fàcil als nostres oients.
3: Perquè m'imites com si fos el Pau Cubarsí.
2: No, perquè parles així,
3: no, no, és veritat.
2: Poses les coses massa fàcils.
3: Jo no parlo així.
1: No, no, no. I mira, què ha passat? Només dues persones...
3: Sí.
1: ...han encertat la cançó amagada d'avui.
2: Massa fàcil.
3: Però ha de ser així.
1: Sí, sí, jo crec que sí.
3: La gent que l'encerti ha de ser única.
1: S'ha de sentir orgullosa.
3: Clar, no pot ser que l'encerti molta gent.
1: Tota la raó del món. Anem a repassar les pistes de la cançó amagada d'avui. La primera, que era la pista al revés, feia així, molt difícil.
3: Era molt difícil, molt, molt.
1: Com deia la traducció al català, Andrea?
3: Ballaré sense fre per curar la meva ferida. Cantaré sense por aquesta cançó.
1: 628 414 029, anem a escoltar aquestes dues persones que l'han encertada.
4: Hola, Flashback!
1: Hola!
4: La cançó oculta és del Miqui Muñez, Celébrate, i fa així. Si tu no estàs d'acuerdo, déjame, ¿para qué quieres algo así, vale?
1: Vale.
3: Vale, sí.
1: Oi!
3: Que mona.
1: El Miqui Muñez.
3: Oi!

0: És un bon nom per un dibuix animat que és una vaca. Miqui Muñiz.
1: No havia pensat. No? De Muñiz. Molt bé. Que ràpid penses, eh? Pa, pa, pa. El teu cervell no para, no para de pensar.
0: Necessito dormir ja.
2: Hola, Flashback.
0: Hola.
2: La cançó m'agrada d'avui crec que és la de Miqui Núñez, la de Quiero cantar mi vida, me na, na, na, contigo esta canción.
0: Adéu! Molt bé, doncs aquesta era la cançó amagada d'avui, número 1 de la llista fa exactament 7 anys, l'any 2019.
1: Uau. He de dir que quan hem repassat les pistes la segona vegada hem rebut dos missatges més, eh? Però potser hi ha més gent que l'ha encertat.
0: Vols posar-los?
1: Ho provem.
0: Vinga, va, no els hem escoltat, eh? Aviam quina barbaritat ens diuen.
3: Hola, Flashback.
0: Hola.
3: Carlet, i la cançó amagada d'avui és La venda de Miqui Núñez.
0: No!
3: La venda ja cayó.
0: Llàstima, era Miqui Núñez, però no era La venda.
1: I l'altre missatge s'ha escrit i diu Celebrem, de Miqui Núñez.
0: També, Celebrem, recordem que va fer aquest èxit primer en castellà i després el va fer en català pel disc de la Marató de TV3. Doncs escoltem a Miqui Núñez, que per cert, aquest divendres, com us vam avançar, treu cançó amb els tiets, una cançó que es diu Raquel Sans.
1: Raquel Sans.
0: Ja ens la sabem, ja la tenim enganxada, crec.
1: Sí, una mica sí.
0: Vinga, va, doncs anem a escoltar-lo. Aquest és Celebrate al Backstage. Bona nit. Oi.

0: De 8 a 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: 5 minuts i arribem a 8:45 del vespre. Sou al backstage de Flashback i és moment per posar-nos seriosos i serioses i tractar l'actualitat. Per això us portem les notícies més interessants del dia, aquelles que encara no us han explicat.

0: Un esdeveniment de Welling.
1: I per què no ho fem, això, ja?
0: Bueno, no sé, no és cosa meva, aquí amb la ràdio vaig anar a gravar un ping-pong amb Rosa López.
1: Alemanya?
0: Bueno, sí, perquè era un esdeveniment que anàvem a... I Welling et portava a Eurovisió, era patrocinador de...
1: Arroba Welling, porta'ns a algun lloc, no?
0: I amb Rosa López, és simpatiquíssima.
1: Sí, eh? De debò. Molt bé, fa pinta.
0: Doncs aquesta cançó, tan bona, per explicar-vos que han condemnat un home a 18 mesos de presó, any i mig, després de guanyar 8 milions de dòlars reproduint cançons que havia fet ell mateix amb intel·ligència artificial.
1: Dues coses. Agraeixo que hagis especificat que 18 mesos són un any i mig.
0: Val.
1: Perquè em passa com amb els bebès, quan et diuen...
0: Sí, sí.
1: Té 33 mesos. Ui, jo què sé.
0: Fa molta ràbia. O sí. Té 8 setmanes. Bueno, doncs, és un nadó, saps? Sí. Què vols que et digui?
1: No, no sé dividir.
0: Té dos mesos, 8 setmanes, no?
1: Sí. Però,
0: cony, anem a fer-ho fàcil.
1: Molt bé.
0: Vale. I segona reivindicació.
1: Segona cosa. És un negoci que ara veig que és il·legal i que no es pot fer, evidentment.
0: Bueno, clar.
1: Però que està molt ben pensat, perquè sí, tu sí. Fas uns vídeos, unes cançons o el que sigui, ho penges i ho reprodueixes tu mateix en bucle, però al final, si és un vídeo que està monetitzat, la plataforma et dona diners.
0: Mira, un home de 54 anys de Carolina del Nord ha acabat a la presó per una estafa que és digna d'un capítol de Black Mirror, mm-hmm. I això ja comença a fer una mica de por.
1: Sí.
0: Resulta que entre el 2017 i el 2024 va utilitzar fins a 10.000 comptes automatitzats, és a dir, totes aquestes reproduccions no les feia ell en bucle, les feien bots.
1: Ah.
0: Va programar uns quants bots i reproduïa milers de milions de vegades cançons que ell mateix havia creat amb intel·ligència artificial a Spotify, Apple Music, a Amazon i a YouTube.
1: Home, doncs evidentment que és il·legal. Clar, jo me l'imagino ell al menjador de casa seva.
0: Ficant play a cançons seves, no? No, no, no.
1: Poca broma que això, a la meva època de Directioner, sí. quan era molt fan de One Direction, es feia.
0: Ja.
1: Perquè volíem que el videoclip de torn de One Direction arribés al número 1 i era que acabés el videoclip, refrescar pàgina i a veure'l des del principi. Eh?
0: Imagina't com de bojos estàveu, eh?
1: Sí, 100%.
0: Doncs la jugada que aquest home li va sortir rodona perquè durant, doncs això, aquests 7 o 8 anys va aconseguir ingressar més de 8 milions de dòlars en drets d'autor sense ni tenir fans de veritat ni sense haver de fer la música, perquè la feia amb intel·ligència artificial, aquesta música, no?
1: 8 milions de dòlars.
0: 8 milions de dòlars. El problema és que els robots no paguen entrades pels concerts,
1: clar.
0: Però sí que generaven aquestes reproduccions que li feien guanyar diners. Les plataformes van començar a sospitar, van investigar-ho una mica, i ara doncs, l'han acabat condemnant aquest any i mig de presó. Haurà de tornar els 8,1 milions de dòlars, que probablement ja ni els té.
1: Espero que no se'ls hagi gastat, perquè vaia merder.
0: I passarà 2 anys en llibertat vigilada. És el primer cas penal d'aquest tipus als Estats Units. Per tant, si esteu fent música amb intel·ligència artificial i esteu utilitzant eines per reproduir-la fins a enriquir-vos, que sapigueu que és un delicte,
1: sí.
0: I que us poden enxampar i us poden portar a la presó un temps.
1: Doncs mira, ja ho sabem. Molt en contra d'aquesta gent.

0: atenció, perquè un Ferrari de 250.000 euros acaba encallat en un carrer del casc antic de Sevilla.
1: Oh. I com s'ha fotut per allà?
0: Era un turista.
1: Ah, bueno, clar. Encara que no s'ha tirat per les escales del metro.
0: No, home, no.
1: No, que això també
0: passat,
1: ho fan.
0: Ha passat, clar. Això també, sí, sí. Un turista amb matrícula portuguesa ha descobert que tenir un Ferrari no vol dir que puguis arribar a tot arreu.
1: Home, no.
0: Tenir un Ferrari no és com tenir l'estrelleta al Mario Kart, que et fa invencible. S'ha quedat atrapat amb el seu cotxe esportiu de luxe pels carrers estrets del centre històric de Sevilla. La situació era tan delicada que diversos vianants que anaven per allà, suposo que entre tapa i tapa,
1: sí,
0: no, a Sevilla, li han hagut de fer de copilot improvisat i li anaven donant indicacions perquè el cotxe no rasqués contra les parets de les edificis que eren super, super a prop del Ferrari.
1: És que arriba un punt quan et fots en un merder així, com quan estàs aparcant i poses el cotxe en una posició estranya, que dius, és que faci el que faci, rascaré per algun lloc.
0: I llavors sempre et ve el llest de torn,
1: sí,
0: que et diu, quan estàs així, val més que surtis i que tornis a entrar. Oh, quina ràbia! Que però... sí, que és veritat, que no te'n sortiràs,
1: no,
0: saps? Però estic en una situació complicada. M'està baixant la gota de suor,
1: sí,
0: freda pel clatell i tu m'estàs venint a dir aquesta tonteria?
1: M'ha passat a mi de sortir del cotxe i tenir la marca de la meva silueta de suor.
0: Què dius?
1: Estic seient, d'aquests moments tan tensos.
0: Amb un Ferrari, també?
1: No, amb un Ferrari,
0: val,
1: pel que sigui, no.
0: Tu que ets una estrella de la ràdio, no,
1: sí,
0: sé.
1: Sí, sí, sí.
0: En fi, que sapigueu això, que segons el debate podríem estar parlant d'un cotxe que costa uns 250

0: 1.000 euros. I el problema és que el casc antic de Sevilla, els carrers són molt i molt estrets i té, aquests carrers tenen l'accés restringit a determinats vehicles. Però, clar, aquest home turista no deu haver vist les indicacions i ha passat i s'ha quedat completament encallat.
1: Clar, mira, això a Barcelona no passaria perquè com tenim tots els cartells en anglès i totes les senyals, segur que els turistes ho entendrien tot.
0: Se n'assabentarien perfectament. Sí. I atenció, seguim parlant de cotxes perquè diversos ajuntaments s'estan plantejant multes de fins a 3.000 euros per rentar el cotxe al carrer.
1: Però jo no el rento. El foto el menjador, el cotxe, per rentar-lo?
0: No, home, no.
1: Què vol dir això?
0: Doncs l'hauràs de portar a túnels de rentat.
1: Ah, a la ballenita.
0: Exacte. Perquè, atenció, perquè ara potser si estàs intentant estalviar-te aquests 10 euros dels túnels de rentatge, doncs acabaràs pagant fins a 3.000 euros de multa. Segons una notícia que hem vist a Telecinco, rentar el cotxe al carrer pot sortir-te molt car, especialment a ciutats com Madrid i Barcelona, on les ordenances municipals poden sancionar aquestes pràctiques amb fins a 3.000 euros de multa. I el problema no només és mullar la vorera i mullar tothom qui passi, sinó que l'aigua amb sabó, el greix o la brutícia acaben al clavegram i això podria perjudicar el medi ambient.
1: Val, ja ho entenc.
0: Llavors el que et diuen és que portis el cotxe a punts especialitzats de rentatge.
1: Val, però llavors que... Espero que existeixin, que no ho sé, punts habilitats de rentatge on jo pugui portar les meves coses per rentar jo el cotxe i no hagi de pagar tants diners per un túnel.
0: Probablement no.
1: Probablement no existeixen. Així tampoc. A veure, és que clar.
0: No, la vida està feta pels rics, Andrea.
1: No, ja ho veig, ja ho veig.
0: Abans de treure la galleda i l'esponja, vigileu bé que les vostres ordenances municipals no hi diguin que us poden caure fins a 3.000 euros perquè, déu-n'hi-do.
1: Mare de Déu.
0: Ara mateix no els tinc.
2: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
0: No els tenim disponibles, perquè els tenim invertits, clar, que els calés s'ha de moure.
1: Sí.
0: Joan Dausà, Mamaduixa, arriben al Backstage de Flashback amb aquesta. Papi, posa'l al disc.
3: Es posa a punxar una DJ que ho peta molt fort.
4: Hola, soc Joan Dausà.
5: Hola, Flashback.

0: Valentina, porta l'ukulele.
1: A Flashback, només èxits.
2: Només èxits.
1: Al Backstage, només èxits. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
3: Passen 5 minuts de 8:45 del vespre.
4: I arriba el moment de repassar la biografia d'un dels nostres artistes preferits, perquè ja sabem com és la seva música. De tant en tant també comentem les seves històries amoroses, sí, i safrejos, però no coneixem els seus orígens.
3: Abans, però, de descobrir aquesta biografia d'avui, sí, doncs sereu vosaltres els que haureu d'encertar quin és l'artista del qual parlem avui. Us donarem fins a 5 pistes per esbrinar-ho i vosaltres ens heu d'enviar al WhatsApp.
4: Podeu participar això a través del WhatsApp al 628-414-029.
3: I atenció, perquè participar té premi. La primera persona que ho encerti s'endurà,
4: sí,
3: la samarreta exclusiva de Flashback, el nou model! Per tant, participa, té premi, 628-414-029. La primera persona que encerti l'artista s'emporta aquesta nova samarreta de la Ràdio Musical de Catalunya, que darrere hi posa Que no pari la música.
4: Que no pari mai.
3: Ben xula, ben xula. Anem a donar-vos les pistes. Molta sort a tothom. Oh, yeah.
4: És com flow, aquesta,
3: sí,
4: cançó.
3: Sí, eh? Una mica de Martini, així...
4: O d'espia, una mica.
3: No, sí, un punt,
4: a Sherlock Holmes.
3: Un punt, un punt. Primera pista. Avui parlem d'una artista femenina. Estem buscant una artista femenina.
4: Molt bé.
3: Segona pista. El seu signe del zodíac és peixos.
4: Són difícils, al principi.
3: De moment costa, de moment costa. Anem a la tercera pista. A veure si sabeu quin artista s'amaga avui. I diu així, a banda de ser una cantant, també ha fet d'actriu. Anem acotant, ja.
4: Sí, de moment al WhatsApp ningú l'encerta.
3: No?
4: Ens diuen Shakira, Olivia Rodrigo...
3: Mm-hmm.
4: Però... ningú l'encerta, no?
3: De moment no. A banda de cantant, també ha fet d'actriu. El signe del zodíac d'aquesta artista és peixos i és una artista femenina. Quarta pista d'avui. Atenció amb aquesta. És de Màlaga. Concretament, d'Estepona.
4: Ara estem acotant ja moltíssim.
3: Molt, eh?
4: És que ens estaven dient artistes com Rihanna, Lady Gaga, Ariana Grande, clar, no són d'Estepona.
3: No.
4: No.
3: Tenim algú que l'ha encertat?
4: Tenim guanyador d'avui. I ha encertat que l'artista de la qual parlarem avui és Anna Mena.
3: Qui és el guanyador o la guanyadora de la samarreta de Flashback?
4: La guanyadora és la Isabel.
3: Molt bé, Isabel.
4: Així que, Isabel, ara et demanarem les dades i podràs passar a buscar la samarreta de Flashback.
3: Doncs vinga, Isabel, t'emportes aquesta samarreta. Teníem una última pista, una cinquena pista, que deia,
4: sí,
3: que la seva última pel·lícula l'ha coprotagonitzat amb el seu ex.
4: Clar, ara és fàcil. Seria fàcil, en aquest cas.
3: Amb Òscar Casas. Podríem haver posat també algú de 3 metres sobre el cielo. És germà de...
4: crec que estem fent la pitja un liu, ara, afegint tantes coses.
3: Però, en fi, avui buscàvem a Anna Mena, per tant, l'anem a escoltar i de seguida us parlarem de la seva vida i miracles.
1: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
3: L'escoltem al costat de Lola Índigo amb aquesta cançó que ens ha acompanyat durant tot l'estiu. Anna Mena i Lola Índigo amb Petit O.A.

0: Anna Mena i Lola Índigo amb aquesta proposta que sona al backstage de Flashback, Petitoa. Dos minutets i arribem a 9:15 del vespre. De seguida descobrim l'avió d'Anna Mena. Abans, atenció, perquè aquest diumenge 18 d'octubre fem les maletes i ens plantem el Beat'em al Baix Ebre perquè arriba un nou fan track de Flashback.
1: Serem a la 15a edició de la Fira de la Clementina, una cita que celebra un dels productes estrella del territori. Hi haurà degustació de vermut, els èxits de Flashback i molta, molta festa. L'entrada és gratuïta, però atenció, perquè l'aforament és limitat.
0: Fan track de Flashback, amb en Carles Pérez i també el Gran Germán. No us ho perdeu, aquest 18 d'octubre a Beat'em celebrem la Fira de la Clementina amb un nou Flashback fan track. No us ho perdeu, si sou per la zona, que la festa estarà d'allò més bé.
2: De 8 a 11, Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: I ja ho hem avançat abans. Avui l'artista que toca descobrir, que toca tornar als seus orígens i veure quina és la seva biografia, és Anna Mena.
0: Doncs som-hi.

0: Anna Mena va néixer al febrer del 1997 i des de ben petita va ser una nena que ja era una mocatriz de cap a peus.
1: Mocatriz.
0: Saps què vol dir, no? Mocatriz. Val. Era una d'aquelles nenes que tu ja sabies que acabarien sent artistes en qualsevol de les vessants de les arts, ja sigui del cinema, de la música, de la moda... No sé si et passava a tu, però a mi sí que em passava que al col·le sempre hi havia la típica nena que a classe deies aquesta quan sigui gran serà famosa. Serà cantant, o serà actriu, o serà artista.
1: I eres tu, la de la classe?
0: No, era la Berta, que al final va ser actriu.
1: Va ser actriu, sí.
0: I li va anar molt bé. Llavors jo crec que a la classe de l'Anna Mena era ella.
1: Per què parlem en passat?
0: Perquè estem parlant de quan anava al col·le.
1: Ah, val, val, val. Clar, però li va anar molt bé, li segueix anant bé, no?
0: Li segueix anant molt bé, sí, sí. I això ho dic perquè la seva primera aparició a la televisió va ser quan només tenia 7 anys al programa Menú de Noche de Canal Sur. I després, amb només 9 anys, l'any 2006, ja va guanyar el concurs de talents Veo Veo Andalusia.
2: L'interpreta Torero de Andalusia. Oh. El aplauso para Anna Mena.
3: Esta es la historia de un torero.
1: Oh!
3: La,
1: però si sembla televisió del franquisme.
0: Ai, home, per favor.
1: No.
0: És la copla.
1: Ja, però, no, però no dic Anna Mena, dic de la manera que ha anunciat la presentadora.
0: I era més llarga, la presentació.
1: Anna Mena, mira, escolteu això.
2: Interpreta Torero de Andalucía. El aplauso para Anna Mena.
3: Esta es la historia de...
1: Sembla la ràdio del Nodo.
0: Ai, per
1: mica.
0: Favor. Sí? Però perquè és un arxiu antic i el so doncs, no és el millor.
1: Que amb 7 anys, vull dir, estem parlant de l'any 2004. Imagineu-vos el que ha arribat a canviar la televisió des de llavors, no?
0: Hem dit que era mocatriz, Anna Mena, pel que fa a la moda, perquè la mocatriz és de model. Sí. Doncs ella va fer de model, també de petita, per una marca anomenada Olival Sur, que és una marca que crec que ja no existeix, perquè entre totes les seves xarxes ja estaven molt desactualitzades.
1: Els hi va anar molt bé des de que Anna Mena va fer de model, no?, per aquesta marca.
0: Sí, i es van retirar. Ja ho hem fet tota la vida, ja estaria. I si parlem de cinema, d'aquesta vessant d'actriu, doncs l'any 2009, amb només 12 anys, Anna Mena va interpretar el personatge de Marisol a Marisol la pel·lícula.
4: Rayo de sol. Es que dice que soy muy luminosa.
5: Como título aún, de nombre artístico no lo veo.
4: ¿Mariplaya? Sí, yo tengo más nombre que pelo.
6: Marisol, ¿cómo te suena?
7: ¡Qué maravilloso es quererte así! Estando contigo, contigo, contigo, me siento feliz.
1: Uau! Clar, aquí és que s'identifica perfectament
0: la veu
1: d'Anna Mena, eh?
0: I si la veus, la cara és la mateixa, però en petit, no? Tot format, nena petita.
1: En petit.
0: una Anna Mena més petita.
1: De cop és un Funko, saps, Anna Mena?
0: No. 2 anys més tard va treballar per Pedro Almodóvar a La piel que habito.
1: És xica Almodóvar, és fort,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí. Durant aquests anys també va participar en la sèrie Super Charlie i ja més adulta l'hem vist a la sèrie Bienvenidos a Eden i l'última ha estat la pel·lícula Ídolos, on va conèixer el que ara és el seu exnòvio, Òscar Casas.
1: És fort perquè d'Anna Mena en coneixes això, Ídolos, o que ha fet alguna pel·lícula més, però déu-n'hi-do quin historial que té com a actriu, eh?
0: No, té un currículum prou llarg com a actriu, sí, sí, que és una cosa que a mi m'ha sorprès bastant, però sí que és cert que sento que tot això han estat com missions secundàries en la vida d'Anna Mena.
1: Val.
0: Perquè allò pel que ella sempre, sempre, sempre ha lluitat ha estat la música.
8: Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
0: Dèiem que havia estat una nena molt espavilada i ja des de ben petita ha anat fent aparicions a la televisió,
1: sí,
0: a Canal Sur concretament. En aquell moment ho fèiem un estil musical més enfocat a la copla, no? Aquesta cosa més andalusa que no s'assembla gens al que fa ara, la música que treu ara. Però va ser en aquella època a Canal Sur on va coincidir amb Abraham Mateo.
1: Ostres!
0: Amb qui ja havia cantat a duet alguna vegada quan eren petits, com per exemple aquesta cançó que sentirem ara, que van fer tots dos una versió de Cuando me vaya.

0: clar, dos nanos ben petits,
1: sí,
0: no? I de cop, cantant allà a Canal Sur, aquesta versió, Déu-n'hi-do, eh?
1: I que després, quan es van fer grans, es van tornar a trobar i van treballar
0: sí,
1: junts
0: sí, sí.
1: I van treure música junts.
0: Aquí a Abraham Mateo ja li havien fet la broma de Michael Jackson?
1: No, encara no.
0: Pobret, eh?
1: Encara
0: pobra
1: no.
0: Criatura, Déu meu.
1: Era molt petit.
0: Tornem a anar a Mena, va.
1: Sí, i sortint de Canal Sur, que aquí a Catalunya ens queda una mica lluny,
0: sí.
1: Anna Mena la vam veure en un programa que sí que ens toca de ben a prop, sobretot els que som generació Z o millennials, que és My Camp Rock. I és que Anna Mena va guanyar My Camp Rock 2 l'any 2010.
2: I el ganador de My Camp Rock 2 és... Anna Mena! Anna, te lo esperabas?
3: Para nada, para nada. Esto para mí ha sido un sueño y muchas gracias. Se lo quiero dedicar sobre todo a toda la gente que me está viendo, que me ha apoyado, a todo el público y en especial a mis compañeros.
0: Una cosa és que em flipa, té la mateixa veu, Anna Mena, té el mateix timbre.
1: Tu no te'n recordes de veure My Camp Rock i veure Anna Mena? És que jo me'n recordo perfectament.
0: Me'n recordo de veure les pel·lis de Camp Rock, però no de veure My Camp Rock.
1: Home, jo m'havia apuntat al càsting fins i tot.
0: Sí, eh?
1: Clar, tu imagina't el nivell, no?, que guanyi Anna Mena i el vídeo. La gent aquella, quan va veure el meu vídeo de participació, havia pensat aquesta nena, on es pensa que va?
0: Recordes que cantaves al vídeo?
1: Crec que era una cançó de... La que era la dolenta de la peli, aquella que era rossa, era una cançó que movia així molt l'espatlla.
0: Val, tu vas tirar,
1: no
0: vas tirar pel ball.
1: Sí, perquè vaig pensar, si tiro pel ball, que se'm dona millor, potser m'agafen abans.
0: Si moc molt l'espatlla, potser m'agafen, no? I no.
1: No ho vaig aconseguir.
0: Va guanyar Anna Mena, es van perdre l'oportunitat de conèixer la veu prodigiosa d'Andrea Romera.
1: Ara estaria cantant música ligera, no?
0: Perdó,
1: estaria al backstage.
0: Les dues... Us esteu dedicant a una cosa gràcies a la vostra veu. Per tant, aquí res d'enveja cap a Anna Mena.
1: Això és veritat. En el cas d'Anna Mena, a diferència del meu cas, va tenir una infància plena d'èxits.
0: Tu, l'adolescència.
1: Amb alguna cançó publicada, fins i tot, però sense gaire repercussió. I no va ser fins a l'any 2015 que va treure la seva primera cançó ja ben produïda, amb cara i ulls, amb la qual es va posicionar al mercat musical espanyol. Era una cançó que es deia, es diu de fet, No soy como tú crees. No soy como tú crees.

0: Meghan Trainor?
1: Una mica.
0: Cop, All About That Bass.
1: Sí. Però jo la recordo aquesta cançó quan va sortir i em semblava increïble, i els outfits i les coreografies, i avui preparant el guió he anat a revisar el videoclip i m'ha semblat absolutament esperpèntic.
0: Ah, cutre, eh?
1: Home, no hi havia ni per on agafar-lo, però la manera de vestir, els balls, tot horrible, però en aquell moment molava.
0: Tot el que destacaves en aquell moment avui et sembla cutre, està bé.
1: Sí.
0: L'evolució de l'espècie humana, no, al final?
1: Sí, sí, però gràcies a aquesta cançó ja va començar a estar bastant en el radar i, de fet, només dos anys després, la teníem ja cantant en català, perquè va versionar He llorado como un niño de Juan Magán pel disc de la Marató de TV3.
0: Anna Mena cantant en català pel disc de la Marató, escolteu.

0: Déu-n'hi-do, eh? Anna Mena i Juan Magán cantant en català.
1: Peta no recordava gens aquest moment, jo.
0: No, no.
1: L'havia esborrat de la meva memòria.
0: Farem una cosa, escoltarem a Maluma i a Shakira, que tenen nova cançó plegats.
1: Vinga, va.
0: I de seguida continuem analitzant La vida i miracles d'Anna Mena al backstage de Flashback. Ara ja comencem entrant en aquella època en què ho peta fort.
1: Sí, sí, sí. Ja arribem,
0: ja
1: arribem.
0: Aquí ja arriba Anna Mena a potenciar al màxim.
1: Sí.
2: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
0: Abans d'aquesta que us comentàvem, que entra a la llista directa la 35, Maluma i Shakira amb Agua.

0: Sabeu aquell moment en què esteu dormint al llit, us aixequeu i dieu, uah, tinc la boca seca? Doncs això és el que canten Maluma i Shakira, sí, que es van inspirar en una nit d'aquestes en què t'aixeques i només necessites aigua a la boca i ja està.
1: Crec que sí, que venia d'aquí la cançó d'un dia que va menjar pizza, la Shakira, i després a la nit tenia molta set.
0: Em passa tant. El dia que sopes pizza... No, no, 100%.
1: És complicat,
0: 100%,
1: eh?
0: 100%. Autèntic tamacle, aquest agua que ha entrat amb força a la programació de Flashback. 4 minuts i les 9. De seguida continuem amb la biografia d'Anna Mena. Abans us recordem que el Barça juga al Bada Barça de Flashback després de guanyar a Turquia la Champions contra el Galatasaray. En una altra partida és increïble del Barça i de Lamine Yamal. El Barça aparca la Champions per viatjar a Sevilla per disputar un nou partit de Lliga.
1: L'equip de Flick vol seguir invicte contra un dels equips més complicats del campionat, el Betis. Aquest dissabte, 6:45 de la tarda, a la Cartuja de Sevilla, Betis-Barça. Viu el partit amb en Jordi Plans i tot l'equip del Bada Barça, la Judit García, en Víctor García i en Marc Llibre.
0: En Víctor García, és molt del Barça.
1: Pensant en el Barça.
0: Sí, sí, sí. El Bada Barça patrocinat per la xarxa Ford de Catalunya i també per Estrella Damm. No us perdeu aquest partit dissabte, 6:45 de la tarda.
2: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I amb Anna Mena, que avui la tenim aquí. Ens situàvem en aquest moment en què Anna Mena va cantar pel disc de la Marató de TV3,
1: sí,
0: amb Juan Magán. He llorado como un niño,
1: sí,
0: doncs jo plorava.
1: Jo plorava. Va ser just després, poc temps després, de treure la seva primera cançó com a solista, la cançó amb la que ja va fer un cop de puny sobre la taula, no? I va dir, ei, que estic aquí, que sóc Anna Mena. I després, el 2018, un anyet després de treure aquesta Jo plorava, sí que va arribar al seu primer àlbum, el seu àlbum debut, anomenat Índex.

0: Això és un autèntic tamacle, eh?
1: Aquesta cançó ha estat tan infravalorada, lo bona que és aquesta cançó.
0: Tota la raó del món, i et diré que no la recordava. I mola molt que Ana Mena faci aquestes coses pel català i que li digui a l'àlbum Índex. Bueno,
1: és que venia de fer la cançó a la Marató i estava ja tan dit.
0: Soc tan catalana.
1: No, es deia Índex.
0: Sí, evidentment, home, era broma, era broma.
1: A veure, tenim aquest àlbum Índex, tot acabat de publicar l'any 2018, i ja estava tota la maquinària funcionant perquè Ana Mena triomfés amb el seu àlbum debut. Però el seu equip no va preveure un fet que es va convertir en un gran problema.
0: Ai, no.
1: I és que el 2018 acabava la primera edició d'Operación Triunfo.
0: Ostres!
1: Que llançava, per primer cop després de molts anys, al mercat de la música 18 artistes joves amb perfils molt similars al d'Ana Mena.
0: Ostres, tu!
1: Recordem que d'aquella edició en concret van sortir noms com Aitana, Lola Índigo, Amaya, Alfred García, també.
0: Fuà,
1: vull dir que era una edició que anava ben carregadeta.
0: Bona alineació, eh? I és el que vam dir, també, que com que van deixar respirar el format tant de temps,
1: clar,
0: van sortir grans artistes que avui en dia doncs, sonen i sonen de balena flashback i tant.
1: Ens ho vam agafar amb moltíssimes ganes els fans d'Operación Triunfo en aquell moment. I clar, això va fer que Ana Mena quedés una miqueta a l'ombra. De fet, ella mateixa ho ha explicat diverses vegades, això, en entrevistes.
2: Llega un fenómeno a España.
3: Operación Triunfo.
2: Pues sí. El tiempo me reventó, la verdad. O sea, fue un momento en el que salieron muchos artistas jóvenes. Era difícil tener tu sitio, tener tu hueco cuando llega ese tsunami. Es muy complicado. Y tuve que sobrevivir a eso.
1: ¿Y cómo va a sobrevivir? Doncs marxant a Itàlia.

0: Va fer un Erasmus.
1: Sí, és
0: no,
1: veritat.
0: Una mica?
1: Sí, sí, ella es va buscar la vida fora, a Itàlia, i li va anar realment bé, perquè allà va col·laborar amb alguns artistes italians molt top, de manera que les seves cançons es van colar en les llistes més importants del país i fins i tot l'any 2022 va participar al Festival de San Remo, que seria una miqueta l'equivalent al Benidorm Fest d'Espanya.
0: T'he de dir una cosa, que va quedar última, però ho va fer molt i molt bé.
1: Però va clar, participar.
0: Va quedar última perquè no era italiana, vull dir,
1: clar,
0: xocava bastant, però fins i tot, o sigui, imagineu-vos l'estima que li tenen allà, que fins i tot van permetre que un artista que no fos italiana...
1: Estrangera, sí.
0: Exacte.
1: Era el primer cop que una artista estrangera participava al Festival de San Remo.
0: I pogués defensar Itàlia en cas de guanyar el Festival d'Eurovisió.
1: Algunes de les cançons que treia allà en italià també les gravava en castellà. De fet, aquesta que sentim es diu Una volta ancora, però potser aquí la coneixem més com Se Iluminava. Se Iluminava. Aquest va ser el moment en què Anna Mena va començar a guanyar més fama aquí, mentre creixia a Itàlia, de manera molt més exponencial que a Espanya, aquí també ens anaven arribant coses d'ella. I clar, després de tants i tants anys lluitant-ho, doncs per fi va acabar obrint-se el seu espai.
0: Uh-huh.
1: I va ser el moment perfecte per llançar el seu segon àlbum d'estudi, Bello Drama.

0: Aquesta és una altra cançó que trobo infravalorada totalment.
1: És molt bona, aquesta, també.
0: Mm-hmm.
1: Una de les cançons que formen part d'aquest disc de Bellodrama, un disc amb el que va poder tornar aquest Erasmus i va tornar a Espanya. De fet, va fer una gira que la va portar per diferents ciutats d'Espanya i també va passar per Mèxic i l'Argentina.
0: Mm-hmm.
1: Però després del Bellodrama Tour, Anna Mena va anunciar que necessitava una pausa, que deixava els escenaris durant un temps.
0: Ui.
1: Va donar la notícia amb un comunicat a les xarxes on deia: me tomaré un pequeño descanso que creo que necesito para crear lo siguiente y dar lugar a otros proyectos que me encantan.
2: Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
1: I al cap d'uns anys va explicar en algunes entrevistes que el que necessitava bàsicament era descansar, necessitava passar temps amb la seva família, a casa seva, i realment si repasses la seva biografia t'adones que portava des de molt petita movent-se, treballant, sense descansar. O sigui, ja hem sentit actuacions seves de quan tenia 7 anys, 8 anys, 9 anys, vull dir, no havia parat mai, i en aquest moment en què per fi va aconseguir com assentar-se i fer-se un espai, va dir: és el moment perfecte per parar, i ho faré ara. Em sembla molt bé. Durant aquest break sí que és cert que van anar traient alguna cançó, però la seva gran tornada va ser l'octubre del 2025 amb Lárgate.
2: Si tú quieres lárgate, lárgate, que yo no puedo verte de frente.
1: Lárgate és una cançó que ens va presentar com el primer avançament del seu nou àlbum, el que seria el seu tercer àlbum d'estudi. Després, a l'estiu, va sortir Petitó, aquesta col·laboració amb Lola Índigo, que podria ser també el segon avançament del disc.
0: Val.
1: Però ja no sabem res més sobre aquest nou projecte, sobre aquest nou àlbum. Un cop Anna Mena va fer un tuit on deia que el disc era una ida de olla.
0: Exacte, tal qual, eh?
1: I aquesta és l'única pista que tenim del pròxim àlbum d'Anna Mena, que tampoc sabem quan sortirà.
0: Doncs veurem en quina data surt, si és que acaba sortint, si és que la discogràfica tria, si, bueno, si segueix, segur que sortirà el disc un dia o altre.
1: No, o sigui, a més, ella diu que ja té deadline, o sigui, que sap quan l'ha d'entregar.
0: Jo crec que probablement o abans no acabi l'any o a principis del 27, probablement.
1: A veure, veurem, ho seguirem de ben a prop, perquè les dues cançons que ha tret fins ara són molt bones.
0: Són xules, són xules. Doncs acabem d'escoltar aquest Lárgate d'Anna Mena, un artista de la qual ja en sabem la vida i miracles.
1: Sencera.
0: Gràcies al Backstage de Flashback.

0: És el so de Ginestà i Nil Moliner. Entren al top 10 de la llista amb aquest autèntic temacle amb qui estarà sonant al backstage de Flashback, passant 10 minutets de les 9 del vespre.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback amb Marc Frigola i Andrea Romera.
2: I ara arriba el millor moment del dia, el moment del safareig, el backstage de Flashback. T'ha notat molt, no? Que ho estava intentant.
0: No, però és una cosa que sempre t'ha costat molt escoltar les sintonies. Tu parles i tires. I penso, va, si ara escurça una mica el discurs, arribarà i petarà just la cançó i te la sua i tires. Saps? I és igual. Pues ara ho has clavat, molt bé.
2: Moltes gràcies.
0: Vols que hi tornem?
2: No, perquè ara com
0: pues que no ho has fet molt bé.
2: Fatal.
0: No, però veus que... Si escoltes una mica, és que ho té... És fàcil, ho trauràs. Molt bé, tia, estic molt content, de veritat. Ole, ole.
2: Ai, va, sisplau. Avui parlem de Zara Larsson.
0: Són aquestes coses que només ens fan gràcia a nosaltres, mare de Déu, senyor.

0: Crec que parlem del que vens a parlar. És ben graciós, això, eh?
1: Sí,
0: és heavy, eh?
1: Sí. A veure, Zara Larsson, que a Flashback la coneixem sobretot per aquest superèxit, Lash Live.
0: Sí.
1: La realitat és que ara mateix ho està patant mundialment amb una altra cançó que es diu Midnight Sun.
0: Mira, és aquesta.

0: Saps qui trobo del panorama català que podria haver signat aquesta cançó? Crec que si penses una mica el trauràs.
1: Com, avui m'estàs fent un examen molt complicat.
0: No, una artista catalana. 100%. Sí. És cançó 100% Julieta.
1: Tenen la mateixa vibra, així, sí. Les dues molt divas.
0: Molt diva. Sí. Però aquest rotllo més electrònic, sí, el veig en moment Julieta en un concert fent una coreo, saps? Molt xulo, molt xulo.
1: Molaria molt una col·labo d'aquestes dues. Home, seria increïble.
0: T'ho diràs.
1: Parlem de Zara Larsson perquè el 7 d'octubre va visitar el podcast Les Culturistes de iHeartRadio.
0: iHeartRadio.
1: Que es diu Les Culturistes, però és un programa estatunidenc, eh?
0: Ah, molt bé.
1: Un programa d'entreteniment que barreja humor i cultura pop. O això posava a la descripció de la seva pàgina web.
0: Ah, no tens ni idea de quin programa és, no? Jo tampoc.
1: El cas és que es va fer molt viral un fragment d'aquest podcast on Zara Larsson fa broma de fer una versió en castellà justament d'aquesta cançó, Midnight Sun.
2: Or like Spanish version of the album. Like,
3: Becca just gasped, our producer.
4: Becca, quit gooning over there.
3: Quit gooning.
4: How would you say Midnight Sun in español?
2: Oh, maybe just like, what is night?
3: A doce.
4: Night is noche.
2: Noche, yes. Sol de medianoche.
4: Sol de medianoche.
2: Yes. Oh, I like that. That's a nice ring to it.
3: Sol de medianoche.
0: Seria boníssim, eh?
1: Penso que podríem ser nosaltres un dia qualsevol, sí, aquí al backstage, fotent crits perquè sí.
0: Tal qual.
1: Versionant una cançó en castellà. Però per què es va fer viral, tan viral, aquest tall? Doncs perquè en realitat ja existeix una versió de Midnight Sun en castellà.
0: Uh-huh.
1: És una versió feta amb intel·ligència artificial que remescla la cançó original i la converteix en un merengue.
0: Molt bé.
1: I tot plegat amb els lírics, la lletra, en castellà.
0: Ui, ui, ui, ui, ui. Escoltem això.
1: Va.
0: Oh! Sí, és boníssim.
1: És molt bona aquesta cançó, eh? No és broma i no és ironia. M'encanta aquest merengue.
0: Ironia. Sí que sí, sí.
1: Sí que sí, sí. Clar, han estat uns dies molt divertits a Twitter perquè tothom deia, creieu que Zara Larsson sap que ja existeix, en veritat, una versió de Midnight Sun en castellà? Doncs podem confirmar que Zara Larsson sí que ho sap.
0: Com ho has pogut confirmar?
1: Doncs ho he pogut confirmar perquè ahir mateix Zara Larsson va penjar una story al seu perfil d'Instagram que deia, excuse me, algú pot enviar-me, si us plau... Ho deia en anglès, evidentment, jo ho he traduït. Però l'excuse me, al principi l'he volgut deixar perquè em feia gràcia. T'imagines?
0: De cop Zara Larsson fent un tuit mig en català, mig en anglès. No, o sigui, tu també, les teves fantasies on arriben,
1: no,
0: eh?
1: No, ho deia en anglès, però
0: no, deia... No, digue-li, excuse me, Julieta, col·laborem, saps? Ja. Tanquem el cercle. Sí.
1: Arroba Julieta, no. Deia, algú pot enviar-me, si us plau, la lletra de Midnight Sun Merengue Version?
0: Aquesta, que és boníssima.

0: I com passa sovint, això s'està fent d'allò més viral.
1: Clar, aquest àudio d'aquest merengue version no sé què, Midnight Sun, s'ha fet molt viral a les xarxes socials, s'ha convertit en un trend a TikTok, molts usuaris estan penjant vídeos ballant aquesta cançó, entre ells Nati Peluso.
0: Què dius?
1: Que també ha penjat un vídeo ballant aquesta cançó.
0: Uau.
1: Llavors, jo ja et dic que si aquesta cançó surt, aquesta merengue version castellà que la fa Zara Larsson al final, jo lluitaré contra qui faci falta perquè aquesta cançó l'entrem a Flashback i acabi sonant aquí perquè m'encanta.
0: Crec que hauríem d'entrar a l'original, però és que aquesta també és boníssima, eh?

0: Mare de Déu, senyor, doncs estaria molt i molt bé que Zara Larsson fes la versió merengue d'aquesta Midnight Sun en castellà.
1: Jo li compro. Mira, em surt a l'Spotify Rap, per molt que la tregui ara. T'ho juro, si la treu, en bucle.
0: Déu-n'hi-do, escolta'm, tant de bo passi això, ja us ho farem saber a Can Flashback i a Can Backstage.
2: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
0: La que també és boníssima perquè és la pujada més forta de la llista, ja és el 16-16 cap amunt per Karol G, Jutline i Rosowski, amb aquesta Baby Wow.

0: És el so de Karol G, Jude Lyne i Rusowski amb aquesta cançó, que és la pujada més forta. La setmana passada estava a la 32 i ja la tenim a la 16. Déu-n'hi-do.
1: Wow.
0: Baby, wow.
1: Baby,
0: sí,
1: wow, sí.
0: I ara
1: vull estar amb tu, tu,
0: tu, tu, tu. I atenció, perquè aquest divendres 16 d'octubre a les 6 de la tarda podreu veure en petit comitè a Sutherland. Tu hi pots ser, perquè arriba un nou Intimate Flashback amb Sutherland. Serà a Westfield Glorias.
1: I per ser-hi, l'únic que has de fer és entrar a flashback.cat, omplir el formulari i participar-hi. Ja està, els del backstage xerrarem amb Sutherland i tu els podràs tenir cara a cara, fins i tot preguntar el que vulguis. A més, després tocaran algunes cançons en directe, que això sempre està molt bé.
0: Totalment, ens veiem aquest divendres 16 d'octubre a partir de les 6 de la tarda a Westfield Glorias, Intimate Flashback amb Sutherland. No t'ho perdis, apunta't a flashback.cat. Va, sí. T'hi esperem, ens veiem, ens coneixem i a més pots preguntar el que vulguis a Sutherland, que això sempre és xulo.
1: Sí.
0: Passen 5 minuts d'un quart de 10 de la nit, de seguida el nostre doctor Amor al backstage de Flashback. Abans fem una petita pausa.

0: 96.0.
1: En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
2: Yo, what's up, guys? This is Michelle.
3: Hey, this is Ultra Nate.
4: And this is...

0: És l'èxit de la setmana, Ugel i Mael Angel, i aquesta amb la vocal d'Ultra Naté. Es diu Move Into the Sun. Són al Backstage.
1: A Flashback, només èxit.
2: Només èxit.
1: Al Backstage, només èxit. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
0: 4 minutets i 9:45 de la nit. Arriba el nostre doctor amor.
3: I just hope that someday someone would love me.
0: És una setmana sense escoltar aquesta sintonia de Puto Amo i la trobo a faltar.
4: És que només m'ha tombat o que és gràcies. Només ells, vull dir, clar, no podia competir.
0: Bona nit, Jofre Pijoan.
4: Bona nit, senyor Frigola.
0: Estàs bé?
4: Sí, estic molt bé.
0: Sí, eh?
4: Bueno, una mica fotut, vull dir, diu, avui he vist a les xarxes que ja no es pot parlar d'oques gràcies.
0: Ah, no?
5: Sí,
4: ja ha passat. Ho he vist amb un reel i quasi m'ho crec, sí.
0: No, home, no.
5: Però per què no es pot parlar?
4: I dic, al igual no em deixen parlar d'oques gràcies. No sé, un influencer d'aquests ha dit, ja hem de superar oques gràcies.
0: Clar, just dimecres passat, que és els dimecres, és els dies que tu vens, l'Andrea Romera va fer la cobertura en directe del concert d'oques gràcies, del primer concert de comiat d'oques gràcies, i vam dir, Jofre, no cal que vinguis.
4: Clar, festa, si em va bé.
0: A tu va bé.
4: Cada 15 dies hauria de treballar.
0: Ah, si tu creus que...
4: Sí, la nova jornada laboral.
0: No, escolta'm, et farem la secció així cada 15 dies.
5: No, sí, endavant.
4: Sí, cada 15, cada 30, i al final no vindré.
0: No vindràs, tu mateix, eh? Això va així, eh, Jofre?
4: De moment deixem-ho cada 7, que està bé així.
5: Et trauran el títol de doctor amor.
0: Què ens portes avui com a doctor, o com a... Com
5: diu? Mestre de l'amor.
4: Mestre, de mestre, sí, sí.
0: El sensei de l'amor.
4: La cosa és, clar, jo també vaig anar al concert d'Oques Gràcies i vaig anar a l'últim.
0: Val, dissabte.
4: Sí, tinc una perspectiva diferent a la de l'Andrea.
0: Ahà.
4: Crec.
5: Clar.
4: Bueno, realment van fer el mateix, m'han dit.
5: Bueno, sí, el concert segurament va ser igual.
4: Vale.
5: La gent no, perquè dubto que la gent anés tots els dies, no? Seria diferent al públic.
4: Sí, però jo he vist arquetips de gent i farem un tipus de parella al concert d'Oques Gràcies.
0: Tipus de parella al concert d'Oques Gràcies.
4: Correcte, sí.
0: Que el donin pel sac a l'influencer aquell, que parlarem d'Oques Gràcies al Backstage, el que ens doni la gana, clar que sí.
4: Evidentment, i el continuarem posant, segurament. Crec que sí, no?
0: Després de la teva secció sonarà sort de tu, ja t'ho dic.
4: Vale.
0: La tinc programada, és el que...
4: Llavors, abans de res, com sempre, una mica d'actualitat amorosa, no?
0: Anem-hi, va.
1: Flashback.
4: Ja et pots convertir en la persona que tria la cita del teu millor amic en línia. Us ho explico, eh? Sí, sí. Teníem a la Celestina, al Cupido i al Carlos Sobera.
0: Sí.
4: Vale? El de First Dates.
5: Sí.
4: I ara és el vostre torn, eh? Us donaré fins i tot càrrecs i és una aplicació que us podeu descarregar ja que es diu RivetDating.com.
5: Val.
4: Us explico.
0: RivetDating.
4: RivetDating.
0: Val.
4: Aniré buscant què significa Rivet per part meva, però si algú vol buscar crec que no significa res.
0: Val.
4: Llavors, tu aquí et converteixes en el nou selector de cites del teu millor amic. I tu pots ser dos persones en aquesta aplicació. El dater o el matcher.
0: Val.
4: Vale? Frigola matcher, Andrea dater.
0: Així perquè sí, eh?
4: Bueno,
0: vale. No, està bé, està bé, està bé. A veure què vol dir que jo sigui el matcher.
4: Vale, correcte. O sigui, l'Andrea podria ser una desconeguda qualsevol, però l'Andrea té l'encàrrec de decidir amb qui quedaràs tu. És a dir, és ella la que fa swipe up o swipe left.
5: Oh, wow!
0: Hola.
4: Swipe right, no swipe touch.
0: Ho hem entès, que fa swipe.
4: Correcte, fa swipe. I tu et deixes assessorar per gent random. És a dir, hi ha moltes Andrees al món que triaran algú que s'escaigui per tu.
5: O sigui, que jo li estic triant la cita a una persona que no conec, en aquest cas perquè és el Frigola.
4: Clar, podem jugar a la gent que tenim parella.
5: Ah!
4: És molt divertit.
0: Sí, això és molt bo.
5: Que guai.
0: Bueno, o encara que no tinguis parella, tu pots triar les cites dels altres, no?
4: Correcte.
0: Això també està guapíssim.
4: És first dates total, ets el selector.
0: Però acaben, perdó, acaben de fer una aplicació d'una cosa que ja es fa en el grup d'amics, que és el que té descarregat Tinder, o qualsevol aplicació de lligar, doncs anem a jugar al teu Tinder.
5: Total, jugar al Tinder és la frase.
0: És literal això, no?
4: De fet, s'ho ha inventat una exdirectiva de Tinder que ja deu tenir la mateixa idea.
0: Clar, 100%.
4: Això ja existeix, però li canvia el nom a l'aplicació i li poso Rivet.
0: Rivet
4: Dating. Que no sona tan diferent de Tinder, realment, ara que ho dius.
0: No serà Tinder al revés.
4: No,
0: buf.
4: Tevir. Tevir i no Tevir. La cosa és... És a dir, jo no dic molt clar que això tingui èxit ara per ara, perquè tots coneixem, això sí, parelles dels pares que s'han conegut d'amics d'amics.
0: Ah, no,
4: que seria el mateix.
0: Sí.
4: Vull dir, seria el mateix. Llavors, una mala notícia, Frigola, t'hauràs d'esperar un temps.
0: Per què?
4: Sé que encara segueixes solter.
0: Sí.
4: Ho sé. Llavors, t'hauràs d'esperar perquè de moment només està disponible als Estats Units.
0: No!
4: I he preguntat a la direcció i no tenen pensat comprar una ràdio als Estats Units.
0: Ah, ho has preguntat a la direcció?
4: Sí, he preguntat al CEO i li faig, hòstia, el Frigola té com molt interès, saps? Té una funció vital.
0: Fer el backstage amb K. Total, hauríem d'afegir una lletra allà als Estats Units, no?
4: Vull dir, som una mica especialistes en posar noms a l'anglès.
0: Clar, i ara que l'Andrea ja està fent classes d'anglès, podríem fer un programa en anglès.

0: perfectament.
1: Ho tenim tot ben lligat,
0: a tocar,
1: al final.
0: A tocar.
1: Per cert, parlant de les meves classes d'anglès, rivet significa rebló, que no sé jo gaire de bricolatge, però veig que és com una mena de cosa que es posa a la paret per posar un tornillo i que es quedi enganxat.
2: És com un clau d'aquestes de pressió. És un clau de pressió.
0: Val.
1: Sí, és per aguantar coses a la paret.
2: La idea de fotre un clau a pressió...
0: Mira, el clau a pressió.
1: És que tot estava pensat.
0: El clau per la pressió dels teus amics. Perquè això passa molt, també. Quan et volen fer match amb una altra persona, que et diuen, ah, mira, segur que aquest t'agradarà. Sí. I a l'altra persona també li diuen, segur que us agradareu. I us intenten... I surt fatal, normalment.
1: No, després, moltes vegades. Surt
2: bastant bé. Jo sóc partidari de que l'amiga, la bona amiga, fa el filtre bo per tu.
0: Això també és veritat.
1: Sí.
2: La bona amiga, després te presenta una mà de merda de gent increïble, però normalment...
0: Rivet Dating potser no t'ho fan, clar, si no et coneix la gent. Rivet, per cert, en català no vol dir com el doble, que a vegades...
2: Aquesta que, saps la... Crec que les... Ara ho diré perquè me recorden amb unes calces que tenen com rivet.
0: Ah, molt bé.
2: Això no és rivet, tot això? Sí. Aquestes sanefes.
1: Com encaje.
2: Encaje,
1: no? Sé com es diu en català, encaje.
0: Sí, és com la part del final, diguem, de la peça de roba, no?
2: Sí, la part guai, correcte, la part guai, sí.
0: Per cert, Jofre, que m'has dit que l'Andrea és la dater...
2: Sí.
0: I jo sóc el matcher. Què és el matcher?
2: El matcher és la persona que tindrà la cita.
0: Ah, val.
2: I tu realment podràs decidir, al final, vull dir, no serà obligatori, però hi ha una prèvia que... És com quan... Al First Days també pots marxar quan t'encanses, saps?
0: Clar.
2: És igual, tu.
0: Allò de córrer, surt corrent perquè aquestes cites no estan bé, doncs una mica això, no?
1: T'esborres l'app i vinga, pastar.
0: Ostres, doncs no està malament, eh? Aquesta...
2: Jo aniria baixant-me-la ja.
0: Val.
2: No, que hi ha l'obligació del mòbil, que també es pot fer.
0: No, clar, però Rivet Dating encara no ha arribat aquí, per tant, ja veurem.
1: Per cert, confirmem que Rivet és encaje, en català.
2: Sí, veus, ho sabia.
0: Sí, molt bé. Segona notícia?
2: Sí, som-hi,
0: va. Flashback.
2: Tres hàbits a evitar si no vols acabar divorciat, o el que al revés seria tres hàbits a seguir si vols acabar divorciat. És a dir...
0: Agafa-t'ho com vulguis, no?
2: Cadascú, l'audiència del backstage, com que teniu una mica de tot...
0: M'agrada molt. Tres consells... Normalment el doctor Mor dona consells. Avui, segons una notícia, tres consells per acabar divorciat.
1: Sí, perquè fighter.
2: He pensat molt amb la gent que va anar al concert d'Oques Grasses sola i havia comprat l'entrada conjunta.
1: Oi, ja veus.
0: Això és una putada.
2: No vull més gent així, saps?
0: Clar.
2: No vull més gent així.
0: Estàs un any i durant aquest any passen coses.
2: És un tipus de parella que no he pogut fer la secció perquè ja no existeix.
0: Sí, però...
1: Clar. No, hi ha un tipus de gent que ho han deixat abans del concert.
2: Tens raó. I van de vacances junts.
1: No, i després, com que ja tenen l'entrada comprada, diuen, bueno, doncs no ens queda un altre que anar-hi, i normalment s'acaben enrotllant en el concert.
0: Oh.
1: Això ha passat, que jo conec casos.
0: Opa, sí, eh?
1: Ah, sí, no direm noms.
0: No direm noms?
1: No direm noms.
0: Són amics teus i amigues teves, no?
1: Sí, sí, clar.
0: És el teu cercle que no coneixem, no? I ara, de cop, un Sebastián Yatra que ha anat amb Aitana... No.
2: Jo només
1: crec. El concert d'Oques Grasses, Sebastián Yatra.
2: Amics divorciats o amics no divorciats amb ganes de divorciar-se.
0: Vale.
2: Preneu-vos seriosament aquests consells. És a dir, coses a evitar. Anem a fer per la part positiva. No volem divorcis,
1: val?
2: Llavors, primera cosa a evitar són les converses que realment necessites tenir. No les podem evitar, aquestes, val?
1: Val.
2: És a dir, ni diners ni sexe. No. Coses molt més importants, petites. Aquelles de pixar plantat, deixar les gotetes, que tu no les veus i ella les veus. Aquestes coses s'han de debatre, però ja.
0: Pixar plantat per en Jofre és pixar dret, val?
2: Sí,
0: ell sempre diu plantat, que no us penseu que de cop sou un pi, no. Sí.
1: Pixar les plantes del menjador per regar-les.
0: Sí, han aconseguit que facis pipí assegut o no?
2: Sí, ma mare ens va treballar molt de petits.
0: Mira,
2: molts anys he treballat. No?
0: És que realment va molt bé.
2: Perquè,
0: és clar, ben còmode.
2: La visió que hi ha de tota la... porta escatxicada, de vegades els homes no la tenim.
0: No, clar.
2: Saps? Vull dir, costa una miqueta.
0: I la punteria no la tens, també.
2: Ull!
1: No.
2: Perquè es va descobrir que el 70% dels conflictes matrimonials es repeteixen al llarg del temps. És a dir, no s'hi superen durant mai a la vida, saps?
0: Clar, per això no ho has parlat, no? I es
2: correcte.
0: Va acumulant, es va acumulant, clar. I va fent grossa la bola.
1: Fins que peta.
0: Fins que al final et diuen, mira, ens divorciem perquè pixes dret. No?
2: Segon hàbit a evitar. Què? El més gros, jo crec, aquest, eh?
0: Ui.
2: Et penses que ho saps tot sobre l'altra persona, però no, realment no, vale? És a dir, pot ser, porteu 15 anys, l'Andrea que porta molts anys de relació,
1: sí.
2: No 15, però molts,
1: sí.
2: Tu et penses que ho saps tot de la teva parella.
1: Mm-hmm.
2: És a dir, saps la feina que fa, saps que abans era profe d'anglès i ara és la directora de l'institut, però això no t'ho he explicat, saps? O sigui, això et pot passar, vale? Llavors, aquí és on expliquen que les infidelitats es provoquen en aquest moment, saps?
1: Com?
0: Per què?
2: Es veu que ens agrada, si tenim l'instint a dins, de sentir-nos satisfets quan la gent ens escolta com amb ganes, saps? Això
1: Val, o sigui,
2: com estan fascinats per la nostra faceta.
1: Com que jo em penso que ho sé tot, la meva parella no l'escolto amb ganes i després ell troba una altra persona que sí que l'escolta amb ganes.
2: Correcte.
1: I se sent atret per aquella persona.
2: Correcte.
1: I em posa les banyes.
2: Sí. Val. Els temes interessants que tu ja tens molt cansats, vindrà una random i li encantaran.
1: Val. Ah. O sigui, hem d'escoltar amb atenció les nostres parelles.
2: Està encara bé, que t'expliqui la mateixa merda.
0: M'apunto això, perquè normalment també deu funcionar la feina, no?
2: Sí, funciona la feina. Jo us diré...
0: Tu l'has d'escoltar, l'Andrea, perquè si no ja veuràs tu.
2: Que la gent canvia d'hàbits. És a dir, la gent canvia d'hàbits i llavors s'ha de fer molt sovint el què vols ara, saps?
1: Val.
2: La pregunta és què vols ara. Portes 15 anys malament i potser 3 banyes, però què vols ara, carinyo, saps?
0: Està bé, està bé.
2: Sempre estem a temps de recuperar el temps perdut.
0: El tema, però, del què vols ara potser s'ha de preguntar d'una altra manera. És a dir, el consell que us donaria aquí és que no ho preguntéssiu com ho ha preguntat en Jofre.
1: No, per exemple, com et sents, Marc?
0: Sí.
1: Què necessites?
0: Necessites que parlem alguna cosa,
1: necessites,
0: Andrea?
1: Necessites que faci la cançó amagada?
0: Vols que t'escolti, Andrea?
2: Una mica destructiva, aquesta relació. No tot divorci, aquí.
0: No, estem més bé que mai. Estem al nostre prime, que dirien.
2: I l'últim.
0: Tercer consell per no separar-vos.
2: No separar-vos. Això sí, tot segons la sexòloga Tammy Nelson, Amiga...
0: Tammy Nelson, sempre un nom d'aquells que són com compostos
1: sí.
0: i que volen dir alguna cosa.
2: Jo, des d'aquí, que és americana, amiga del programa, per dir ara.
0: Tammy Nelson,
1: En plan, Anna Boguelis.
0: Exacte.
2: Jo només us diré que l'últim que recomana aquesta persona és que deixeu d'expressar afecte cap a l'altre.
1: Com?
2: Sí.
0: Has de ser un borde?
2: No, que no ho feu, clar. Vull dir, tu estàs a l'hàbit divorciat, tu?
0: Sí.
2: La cosa és, no s'ha de donar per fet que l'altra persona ja sap que l'estimis o que t'agrada, saps?
1: M'agrada aquest consell.
2: No s'ha de notar tant que només li tires floretes quan vols compartir fluids amb ella.
0: Val.
2: No s'ha de notar tant.
0: Clar.
2: Llavors, un t'estimo, que bonica, quins pantalons més bonics... Tot això s'ha de mantenir al dia a dia, tampoc, perquè es nota molt, sempre una mica la pluma, però no.
0: Per tant, que sigueu, o sigui, coherents una mica amb quan li dieu coses boniques
1: maques
0: a la vostra parella, exacte.
1: Que s'ha de dir més sovint gràcies, s'ha de dir més sovint t'estimo, s'ha de dir més sovint que bé t'han quedat els macarrons.
0: Andrea, avui ho estàs fent tan bé, el backstage.
3: Cada dia, quan es fa de nit, backstage, a Flashback.
0: Va, que de seguida en Jofre Pijuan, el nostre doctor amor, que avui ho estàs fent perfecte.
2: Us he fet una mica millors com a parella.
0: Val, gràcies. Doncs també ens explicarà aquest tipus de parelles al concert d'Oques Grasses. Abans, Adela. Sí.

0: És el debut d'aquesta artista Flashback, Adela, apunteu bé el seu nom, Ain in LA, sona el backstage de Flashback, una cançó que ens fa il·lusió perquè primer vam recomanar,
1: sí.
0: Ens vam dir, és molt bona, i mira, patapam, ja sona
1: medalleta
0: a Flashback. Sí, sí, 4 minuts i 3 quarts de 10 de la nit. Atenció, perquè podeu pujar als trens turístics de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i activar el passaport Turistren, un passaport digital per descobrir el cremallera i els funiculars de Montserrat, el cremallera de Núria, el tren dels llacs i el tren del ciment, amb descomptes de fins al 20% a mesura que sumes trajectes.
1: I si els completes tots 4 abans de finals del 2027, tindràs premi. Trobareu tota la informació a turistren.cat/passaport, turistren.cat/passaport.
0: Doncs vinga, va. Pugeu als trens, pugeu al Turistren i ara nosaltres pugem al tren de l'amor amb en Jofre Pijoan.
2: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback amb Marc Frigola i Andrea Romera.
3: I just hope that someday someone would love me.
0: T'he de dir una cosa, i és que crec que el cotxe, sí, l'inici d'aquesta sintonia, fa estar alerta a la gent, segur.
4: Sí, sí, sí.
0: Perquè diuen, merda, estem a l'hospital de cop, saps? Sí, algú s'està, sí, l'està palmant i...
4: Jo em sento com l'alumne guai de classe que se sentava de costat i s'apoyava a la paret, saps?
0: No, no, tu...
4: Soc aquest alumne.
0: Cada vegada que sona la cançó, tu et poses, pam, així amb el braç a, al raspatller. Sí, sí.
4: No, xulito tampoc, perquè...
1: Una mica. No.
4: Vale, sí, una mica.
0: O sigui, un doctor... Un, o un mestre...
4: Soc algú que ho cura tot, tio.
0: Clar, ets la persona que més en sap d'aquesta sala. Llavors, confiem en tu perquè ens dones consells.
4: Tinc bitllets per tothom pel tren de l'amor.
0: Home, no ho sé.
4: Vull pujar, està invitat.
0: Hi ha el tren de mitjanit i el tren de l'amor.
4: Sí.
0: Tu creus que m'ajudaràs a trobar parella aquest any amb els teus consells?
4: Jo crec que sí. O sigui,
0: ah, sí,
4: sobretot quan t'aviso ja de coses que no pots fer, de coses que ni que et passen, saps? O sigui, coses de divorciat ja no et passaran, saps?
1: Ja. Clar, de moment ja saps que has d'agrair, dir que està molt guapa, mm-hmm, que l'estimes, que ho fa tot molt bé.
0: Mare de Déu. Quantes coses, no?
1: Tens moltes pistes. Saps que si et molesta, que si pixa dreta, que no ho crec, i deixa gotetes...
4: Seria molt guapo, tio.
1: I deixa gotetes al vàter, doncs què li has de dir?
4: Has de ser molt perroflauta per ser una tia pixar plantada.
1: M'encantaria poder pixar dreta, tio.
4: Bé, jo crec que he vist vídeos fent-ho, saps?
1: És que venen uns aparells que són com una
4: mena
1: d'embut, no? Que te'ls poses així, llavors cau el xurret i pots apuntar.
0: Està bé per anar a festivals, per exemple, no?
1: Sí, no ho he provat mai.
0: Teniu aquest... O sigui...
1: Aquest hàndicap.
0: Sí, ara t'anava a dir, és una desavantatge. A nivell fisiològic és una desavantatge.
1: Sí.
0: O sigui, aquí guanyem.
4: Anem a oques classes. Les oques pixen plantades. A punt no interessant, sí, vale?
0: Tipus de parella segons el concert o el concert d'oques.
4: Les parelles que veuen el concert d'oques gràcies i, ojo, perquè també els hi donaré un grup, ara que oques gràcies s'ha acabat, o un conjunt de músics, alguna cosa, perquè escoltin.
0: Un grup o un conjunt de músics, que és un grup...
4: És que quan busques un sinònim que no et surti, jo, Déu meu. Jo que vull mostrar la llengua, saps? Que és molt àmplia, saps?
0: Anem al conjunt de músics, va. Anem a escoltar el primer tipus de parella. No és sóc un desig,
1: com un desig. La parella tan estrany i tan bonic.
0: Ui.
4: Mira, és aquella parella que ja feia cringe per separat, i en vau fer encara més el dia que us vau ajuntar al Canet Rock del 2010. És a dir, hi ha gent que des del 2010 i va néixer el 2000, van al Canet Rock. Aquesta gent existeix.
0: I van néixer el 2000, eh?
4: Sí, sí. De veritat, no heu mort del cringe, perquè encara no és una malaltia.
0: Val.
4: I per això heu pogut anar als 4 concerts d'Oques Gràcies a primera fila.
0: Mm-hmm.
4: Hi ha gent que va anar als 4 concerts d'Oques Gràcies.
0: T'havien...
4: No té cap sentit, això.
0: No. Veient com van ser els concerts, que no hi havia cap sorpresa.
4: Van fer el mateix concert,
0: no.
4: Sí.
0: Però devia ser la gent que sortia a les pantalles tota l'estona.
4: Sí, també, al davant de tot.
0: Clar, perquè estaven allà donant-ho tot al davant.
4: Friquisme absolut, no passa res.
1: Mola
4: aquesta
1: molt
4: gent,
1: quan
4: controla mitjans, algú, aquesta gent, ja. No passa res. Dis.
1: Mola molt quan surt algú que coneixes a les pantalles.
4: Sí, però és ínfim, també. És efímer.
1: Però a mi em va passar, per exemple, que vaig estar xerrant amb gent de la cua al primer concert d'Oques Grasses, i després va sortir una noia a la pantalla i vaig dir, ai, mira-la, que maca, si hem estat parlant amb ella fa una estona.
0: I us coneixeu?
1: Ja està, aquesta és la història. No sé el seu nom, no sé d'on era, no me'n recordo.
0: No, gràcies, per aquesta aportació.
1: De res, jo crec que la gent dormirà més tranquil·la després de saber això.
4: Mira, no, o sigui, m'agrada que valoris aquella persona que ara mateix s'ha sentit interpel·lada. La cosa és, jo estic amb aquesta parella que fa molt cringe, molt cringe, que van aprofitar, que jo crec que aquest vídeo a xarxes l'ha fet 3 o 4 persones, i va arribar al cringe màxim, saps?
0: A veure.
4: Genoll a terra i treu anell de matrimoni. Jo crec que la viralitat se'ns n'està anant de les mans.
0: Mira, això és una cosa de la qual probablement discutirem demà, sobre la qual discutirem demà.
4: Vale.
1: No malgastaré els meus arguments ara.
4: Teniu batalla pendent.
0: Demà hi haurà batalla, ja ho avancem ara. Els que sigueu al backstage ara mateix, doncs demà sentireu aquest duel. Stop o fa cringe demanar concert en matrimoni... demanar matrimoni en concerts o en espais públics.
4: Jo pregunto, què serà després? Es dirà Montero, el seu fill? Li deixaran patilles al seu fill?
0: T'imagines que es diu Oques Grasses Romera?
4: És que no sé què vindrà després, si es pot ser molt greu, saps?
0: Hòstia, sí.
4: La cosa és, no els recomano un grup amb aquesta gent.
1: Quin grup?
4: Mira, jo els hi toca esperar una mica. Vindran els grup tribut d'Oques, si no és que ja existeixen,
0: val.
4: Que, a part de fer una mala imitació de la veu del cantant,
0: val,
4: sempre fiquen
0: difícil,
4: noms de merda.
0: Val.
4: És a dir, la gent d'Oques, poques ganes.
0: Poques ganes.
4: Poques ganes.
0: Sí.
4: O serem gràcies, que ja està molt malament
0: serem
4: de per ser, saps? Està molt malament. Jo, és perquè els evitin també aquests ja, eh?
0: Val.
4: Però són capaços de tots els grups de tribut.
0: Ja, o sigui, els està recomanant un grup de tribut. Ja ens, això ens diu el tipus de parella que és, eh? Fans que són.
4: Sí, us els podeu imaginar.
0: Fans del sol. Anem al segon tipus de parelles, al concert d'Oques Grasses. Com està el pati?
1: Parella especuladora.
4: Jo, amb aquesta gent, l'admiro i la desprecio per igual, crec, saps?
1: Uh-huh.
4: És a dir, van estar fins a última hora carregant el portal Viagogo,
0: oi,
4: que ja no genera confiança de per se, però la gent hi compra igual, sobretot els boomers.
0: Si es diu Viagogo...
4: Viagogo, sí. Per veure com les entrades arribaven a costar més de 200 euros a Pista B, que és on estava jo. Jo també vaig mirar.
1: Sí.
4: Vaig mirar quan costaven. Vaig pagar 50, costaven 200. Ah. Al moment, eh?
0: Per 4, no?
4: Per 4.
0: Molt bé, Déu-n'hi-do.
4: Molt bèstia. Jo només sé que són escòria, aquesta gent. Són l'escòria del planeta.
0: Uh-huh.
4: Fan molt afterwork, aquesta gent.
0: Uh-huh.
4: I segurament estaven a l'Octoberfest penjant cançons de com Sweet Caroline. Estaven allí, aquesta gent.
0: Val.
4: No els teníem a dins del concert, no passa res. I en qualsevol cas van aconseguir que el lema de la nit fos: aquesta entrada ja s'ha validat 5 vegades.
0: Hòstia.
4: Això greu, ha passat i molt, eh?
1: Sí.
4: Ha passat molt.
0: Gent quedant-se fora per culpa d'això, no?
4: Segur que hi haurà gent que enviant vos àudios avui, eh? Dient això.
1: I no comprar mai a Viagogo, eh? Ho recordem.
0: No, 100%.
4: És com que jo crec que ho sap tothom i la gent hi compra igual, tio.
1: Però perquè vas ràpid, perquè et penses que si no les compres ara et quedaràs sense i no mires on estàs comprant.
4: Ja, però és que té nom de ballarina d'última hora, saps?
1: Sí, però no t'hi fixes.
4: No, saps?
0: No ho podria haver dit millor. Ballarina d'última hora, Déu-n'hi-do.
4: Llavors...
0: Què els recomanes a aquesta gent?
4: Mira, ells continuaran pensant que el català és un dialecte del castellà, no passa res. Llavors els recomano seguir amb L'Oreja de Van Gogh, Taburete o Maluma.
0: Maluma.
4: Tots en el mateix punt, vull dir, allí.
1: Ojo, Maluma, que ha tret aquesta cançó amb Shakira.
0: Sí.
1: Boníssima.
0: Agua.
1: I L'Oreja de Van Gogh, que ara es passen al cinema, eh?
4: Ja, però L'Oreja de Van Gogh ha fet el que ha fet.
0: Fer fora de l'aire de males maneres.
4: D'altres de qui som?
0: Sí, de l'aire.
4: Som de l'aire, nosaltres.
0: Tercer tipus de parelles al concert d'Oques. I si el cor diu que vol jugar-s'ho tot,
1: qui sóc jo per dir-li que no? Parella a la fans.
4: Aquí l'Andrea ha estat obligat a fer aquest joc de paraules. Però bueno, no passa res. Sí, els fans de veritat. Aquelles persones que van tirar l'elefant volant al moment adequat, es van treure la samarreta en l'altre moment adequat i han descobert fa poc que John Brown era una cançó infantil. Perquè es pensaven que John Brown era d'ells,
0: era
4: d'Oques.
0: No. A mi l'Andrea sempre em diu que jo sóc aquella persona que vol veure la fans volar.
1: Tu ets d'aquest tipus de persona, segur que et vas treure la samarreta i
0: evidentment,
1: tot això, no?
0: Evidentment, no.
1: No!
0: Home, això ho vaig fer, Andrea, quan anava als concerts d'Oques Grasses
4: amb
0: 17-18 anys.
1: I no ho vas
4: jo tampoc ho vaig fer. Jo
0: a l'estadi, no.
1: Ah, és que jo ja et vaig veure que duies una camisa, una sobrecamisa. Tu vas posar a propòsit per poder fer això?
0: No em vaig treure res.
4: Que no se la va treure.
0: No.
4: Jo tampoc ho vaig fer, no passa res. I era com el frigol, segurament, amb 16 anys.
0: Clar, jo ho vaig fer en el seu moment. Ara crec que no toca, no passa res.
4: No toca, ho va fer molta gent.
0: Ara hi ha altra gent que ho ha de fer, ja està.
4: No es va notar que no ho va fer el frigol.
0: No.
1: Val, veig que us ha afectat molt la meva
4: hi ha una
1: curiositat.
4: Que...
0: No, però jo no... O sigui, no ho vaig fer. No passa res, que
4: no,
0: ho faci
4: no
0: tothom qui vulgui, però jo no.
1: Jo no ho vaig fer perquè estava a la zona de premsa, amb la gent de la
4: molt
1: cera darrere,
4: clar,
1: i hauria estat una mica raro que em despullés allà al mig.
0: Però ho haguessis fet, eh?
1: Si no ho hagués fet, sí, clar que sí. Jo ho feia sempre amb Doctor Prats, amb tots els grups. És l'últim cop que ho faràs,
4: si no t'ho demanaven els Doctor Prats que entreguessin la samarreta.
1: Sí, ai, descorda't la camisa que arriba la calor.
4: Buah.
1: Us falta festa major, no, Isa, a vosaltres?
0: No, ja ho he fet en altres festes majors. Tinc 30 anys, no passa res.
1: Val,
4: potser
1: val.
4: Tenim un to diferent, Andrea.
0: No estic més avorrit, eh? Sí. Jo sóc una persona amb esperit jove.
1: Us demano disculpes, veig que us ha ofès aquest.
0: Trec la samarreta...
4: Per la elefant, Andrea.
0: En altres moments.
4: Elefant, Andrea. Sí. Només li diré que és una persona fàcil de reconèixer perquè veig que forma part d'aquest grup, i és que anava amb samarreta personalitzada, segurament, i sabies el nom del de les patilles de la banda.
1: No,
4: segur
1: no.
4: Que sí.
1: No, només conec en Josep
0: Home,
1: Montero.
0: Home, en Rojo, sí.
1: És que ho veus, com ets tu, aquest tipus de persona?
4: Jo, a més, que n'estic segur, són aquelles persones que no paren de dir que tenen el seu número de WhatsApp, del de les patilles, i te l'ensenyen, no. Saps? Vols que l'obre?
0: No el tinc, no el tinc.
1: No el tinc, tens,
4: tampoc,
1: eh?
4: No el tinc.
0: No el tinc, però et diré una cosa,
4: a veure.
0: Això és veritat. El cas Grasses em van hackejar el Twitter, però em seguien a Twitter.
1: Oh!
0: Sí, sí, perquè vaig anar a un concert, quan els vaig descobrir, any sí. 2014 o 2015, i vaig posar un tuit dient m'ha encantat aquest grup, quan encara no els coneixia ni jo ni gairebé ningú, i m'ho he passat superbé en un dia que, doncs mira, vaig anar a la festa major del poble del costat, i des de llavors em van ficar m'agrada, em van reaccionar al tuit, em van dir alguna cosa i em van seguir.
1: Ala, que
0: quan,
1: xulo!
0: O que Grasses tenien 3.000 seguidors a Twitter.
1: Que divertit!
4: Quan t'ho molaves, quan...
0: Bueno.
1: pots dir allò de jo els vaig veure en una sala petita?
0: És que queda d'abuelo cebolleta,
4: sí, 100%. Sí, és millor no dir-ho, això. Sempre és millor no dir-ho.
0: I vaig anar a Rasmatàs el 2015-2016, quan vam fer la festa aquella de l'Esperit Xai, que va ser com...
4: Aquell any de poble en poble, sí, de ciutat
0: quan...
4: en ciutat.
0: O que es Grasses ja començava a rebentar-ho, sí, sí.
1: Molt bé.
4: Ets una oca.
0: Sí, mira, soc una oca grassa. Ja.
4: Llavors, jo amb aquesta gent, els fans de veritat, els elefants, els recomano que, clar, ells no han superat tot això i no ho superaran mai. I com a presidents del club de fans d'Oques, ja han tret un comunicat obligant a Josep Montero a fer-se DJ i cantar les seves cançons per sobre de la base.
0: No passarà, això.
4: Això ho fa Juan Magán, i ara pot ser que ho faci Josep Montero.
0: I li va bé, eh?
4: Sí, li va bé. És que és veritat.
0: Següent tipus de parella.
5: Tu cap amunt. Cap amunt. Tu cap amunt. Cap amunt. Tu cap amunt. Cap amunt. Tu cap amunt.
0: Tu cap amunt.
1: Vinga.
4: Mira, això és la parella moment històric. És aquella parella que tampoc és tan fan del grup, realment, però tenen la convicció que s'hi havia de ser.
0: Ja.
4: Molta gent amb aquesta sensació...
0: La gent del FOMO, no?
4: Gent del FOMO, gent amb samarretes del Barça, o ratlles horitzontals, tota aquesta gent era allí. I érem tots amb aquest concert. Van agafar el grup quan ja es despuntava una mica i només cantant les tornades de In the Night i Està Guai, que són com les cançons fàcils del grup, jo crec.
0: Ja.
4: Llavors, se'l reconeix fàcilment perquè ell portava una motxilla amb entrepans de pollastre arrebossat... Això és molt de 1 d'octubre, no passa res. I ella es va amagar el tap d'ampolla als genitals per colar-la dins.
0: Home, no.
4: Que és la bàsica, també.
1: Això sí, no ho has fet mai, jo ho he fet molts cops.
4: Veus,
1: eh?
4: L'Andrea? L'Andrea agafant el que li agrada de cada parella, amb ella?
1: Sí.
4: Llavors, què els recomano amb aquesta parella? Si encara tracteu la música catalana com un gènere musical complet, seguiu escoltant Flashback, que ja us ho mastiguem nosaltres.
0: Això és veritat. Això és veritat.
4: Ja està, no passa res, no passa res.
0: I l'últim tipus de parella, el concert d'Oques Grasses.
6: I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí.
1: La parella Crítics de Cinema.
4: Aquesta gent hi són a totes les empreses, i són sempre als concerts, també. I per mi són el cunyado del dinar de Nadal, que et cau malament, realment. Però et sap greu que es mori algun dia.
1: Oi,
4: perquè el trobaràs a faltar. Sí, és aquest amor-odi, no passa res. No. La cosa és, són la parella que va quedar molt insatisfeta amb el concert. És a dir, tots els estereotips d'insatisfet del concert ho van sentir malament, les pantalles no es veien bé, els hi van faltar 30 col·labos que estaven tothom a la grada de VIP. Tio, no, el concert va estar bé, va sonar bé. Pel públic mitjà que sóc jo, l'estàndard, que no té ni idea de res però parla de tot,
0: 100%.
4: Està de luxe, tio.
0: Clar,
4: va anar de luxe, tio.
0: Aquí el que penso és que s'ha de poder dir, s'ha de poder parlar, s'ha de poder, si es vol, criticar. Però també el que crec que falta entendre i falta, i és una cosa com molt catalana, i aquí tens la meva crítica. Sí, dius, o sigui, 220.000 persones. És història de la música del nostre país. Això no s'ha fet mai.
4: Absolutament.
0: I crec que falten anys perquè torni a passar i fins i tot potser segles. Llavors, valorem-ho, perquè és una autèntica bajanada, és una barbaritat.
1: I el problema també és que molta de la gent que opina sembla que t'estigui donant lliçons, no? Això és així i no és...
0: Perquè ho dic jo.
1: Sí, no és, tinc aquesta opinió, quina és la teva, anem a debatre, anem a compartir com
4: les
1: opinions,
4: perspectives... Les pantalles eren brutals.
1: Sí,
4: o sigui,
1: sí,
4: totes
1: sí.
4: Les pantalles...
0: Els visuals eren una cosa bogeria.
4: Es veia increïblement bé.
0: Sí, sí, sí.
4: O sigui, jo sense les ulleres que tinc miopia, ho veia bé. Saps? O sigui, no sé, felicitats. Llavors,
0: la valoració.
1: Felicitats, Oques.
4: Què els hi recomano ara amb aquesta gent que saben tant de tot? Clar, és molt difícil recomanar amb algú que es dedica a recomanar com a forma de vida.
1: Clar.
4: Però segurament ja escolten Dan Peralbo, Alosa i Gavina MP3 i es pensen que són alternatius per fer-ho. Els deixarem viure tranquils perquè, és que, no sé,
1: Però després són la típica persona que quan Dan Peral, Bolosa o Gavina MP3, que són els que tens aquí apuntats...
4: Sí, però n'hi ha alguns,
0: Són, no. Es transformen en mainstream.
1: Clar, llavors diran, ja no, ara ja no molen. Molaven més abans quan tenien tres oients.
0: Tota la raó, sí.
1: Són aquest tipus de persona.
4: No passa res, això ho arreglem aquí a Flashback, fàcil,
0: Sí, sí, els posem fins a la societat i llavors es converteixen en èxit, ja veus tu.
4: No passa res, trucadeta al frigola i us posen.
0: Jofre Pijuan, moltes gràcies.
4: A vosaltres,
0: ens
4: companys.
0: Ens escoltem dimecres que ve, doctor Amor.
4: Si Déu vol.
0: Abraçada.
4: Adéu. Adiós.
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback.
0: I a ells també els escoltem, Oques Grasses, amb aquesta que va ser l'última cançó de l'últim concert i, per tant, l'última cançó de la vida d'Oques Grasses fins a avui. Sort de tu.

0: Animal és el número 1 de la llista, el so de Cat Sai, al backstage de Flashback, passant 5 minuts de les 10.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Recordeu que avui al backstage de Flashback repassarem l'entrevista que vam fer el divendres a Flashy Ice Cream.
2: Sí.
0: Ja n'ha sortit algun fragment a les xarxes socials, @flashbackoficial. També teniu l'entrevista penjada a YouTube, si no ben aviat. I que sapigueu una cosa, que ens van dir moltes, moltes exclusives. Llavors, avui la repassarem. Mira, ara en Jofre em diu que no està penjada, per tant, demà estarà penjadíssima i demà la podreu recuperar. Val la pena.
2: Val la pena perquè els hi vam fer un atracament amb armada, els hi vam treure tota la informació que podien dir sobre el nou àlbum que sortirà aviat.
0: Exacte.
2: Així que tampoc no farem gaire spoiler perquè la gent s'escolti l'entrevista, que és molt interessant.
0: Ara la podreu escoltar d'aquí res al backstage de Flashback. I també dir-vos que aquest divendres tenim un nou Intimate Flashback a Westfield Glories amb Cederland. Per tant, intentarem fer el mateix, treure tot el suc, tots els safrets que puguem del Cederland.
2: Els atracarem una altra vegada.
0: I tant. I ara obrim aquell espai al backstage on busquem una excusa per posar-vos cançons xules de fa uns anys i de fer-vos ballar separant una mica el que és el backstage de la programació habitual de Flashback. I molta atenció perquè aquests dies, de fet concretament des d'ahir, hi ha una, no una polèmica, però hi està havent un malentès a les xarxes, i és que els Chainsmokers se separen. Però no és així la notícia.
2: Ah, no, eh?
0: Els Chainsmokers són artistes independents. És a dir, s'han desvinculat, s'han separat de les seves discogràfiques.
2: Ah!
0: El que han fet ha estat separar-se
2: de
0: Columbia Records i de Disruptor Records, que en aquest cas són les dues discogràfiques que els portaven, els dos segells, després d'11 anys treballant junts. I, per tant, ara Drew Taggart i Alex Paul començaran la seva carrera en solitari, però junts. És a dir, el projecte de Chainsmokers continua.
2: O sigui, continuen junts, però en una carrera independent.
0: Aquí està.
2: Val.
0: Perquè suposo que ara devien voler provar coses noves
2: i no els hi deixaven.
0: I no els hi acabaven de deixar.
2: Això
0: llavors,
2: ja passa a vegades.
0: Anem a repassar cançons de Chainsmokers, perquè clar, aquest dia que han saltat, aquests dies que han saltat les notícies, doncs tenen cançons boníssimes, com per exemple aquesta que és Closer.

0: Ja en el seu moment van ser uns artistes, de fet ahir en parlàvem al backstage de Flashback, que se'ls havia copiat molt perquè any 2016-2017 van revolucionar bastant la indústria musical, sobretot l'electrònica, i amb cançons com aquesta ho van petar moltíssim. Per cert, la que sentiu és Halsey, que va començar la seva carrera fent aquesta col·lab amb Chainsmokers i és la seva cançó més escoltada a Spotify de Chainsmokers i també de Halsey, amb més de 3.000 milions de reproduccions.
1: 3.000 milions?
0: És una bogeria els números d'aquesta gent. Sí,
1: que aquesta cançó és històrica, eh?
0: Per tant, molaria molt que a partir d'ara els Chainsmokers tornessin a revolucionar la indústria i potser per això han fet aquest moviment de separar-se de les seves discogràfiques.
1: T'imagines que és per fer una música completament diferent?
0: És que probablement serà per això i probablement serà una merda, però escolta'm, viuran dels seus èxits, que segur que els han fet molt i molt rics.
1: Sí, això segur.
0: Més cançons. Atenció amb aquesta, Don't Let Me Down.

0: totes les cançons tenen aquest punt electrònic, però sí que és cert que es poden cantar, sobretot es poden cridar, les cançons de Chainsmokers.
1: Sí.
0: I és una cosa que s'agraeix, perquè al final pot seguir un fil musical. Llavors això crec que és el que les fa també més comercials, aquestes produccions.
1: Clar, gent com jo, que no sóc la fan número 1 de la música electrònica, per mi tenir una part de poder cantar-la és el que em funciona, sobretot si em posen aquesta cançó de festa.
0: Ells directament han dit que volen divertir-se, experimentar i provar coses completament noves. Per tant, ara pot ser una etapa molt fosca, pot ser una cosa que se'ls vagi de les mans o els hi pot sortir molt bé.
1: Vull dir, potser fan reggaeton ara, t'imagines?
0: No ho sé, clar, és que aquestes ments així de creatives i així d'artistes, vull dir, et poden sorprendre amb qualsevol cosa.
1: De cop una col·labo amb Bad Gyal. Seria genial.
0: Bogeria. Més cançons de Chainsmokers, aquestes Paris.

Clar, cançons com Paris, com Don't Let Me Down, com Closer, que hem escoltat, des del 2015 tenien aquest contracte que van signar amb Good Intentions. Han estat 11 anys i ara, ahir, justament, van decidir que van trencar aquestes relacions amb les discogràfiques. Per últim, però no menys important, un altre temacle de Chainsmokers, dels més escoltats, que és Roses.

0: Déu-n'hi-do, quins tamacles, quines col·laboracions que han tingut els Chainsmokers, que ara doncs, decideixen provar-ho en solitari, provar-ho sense les seves discogràfiques.
1: Aquesta cançó em recorda molt a les típiques cançons de Musical.ly.
0: Sí.
1: Saps que agafaves el mòbil i feies així com transicions movent el mòbil amunt avall, llavors et separaves de costat i feies com que apareixien coses a la pantalla.
0: I en el moment com del ploc, aquest, sí, que és com una gota d'aigua, és com un moment en què faries com un cop, sí, o un canvi de... Sí,
1: sí. I feies una volta així, era molt difícil de fer això.
0: L'antic TikTok, eh?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Som tan grans, ja.
0: Exacte.
1: TikTok
0: pràcticament
1: tantes.
0: Un quart d'11 de la nit al backstage de Flashback. Anem a escoltar una cançó de Chainsmokers. No és la més escoltada, però sí una de les més importants. És al costat de Coldplay. I és aquest autèntic tamacle que es diu Something Just Like This. Sona al backstage de Flashback.

0: Una cançó que personalment em torna boig. M'encanta. Yeah. Any 2017, Something Just Like This, Chainsmokers, Coldplay, sonant al backstage de Flashback, passant 2:15. I atenció, perquè si us agrada celebrar, si sempre teniu ganes d'escoltar música en directe, apunteu-vos això. Estrella Damm celebra els seus 150 anys amb un cicle de concerts per diferents sales de casa nostra.
1: El 17 d'octubre tindrem l'actuació de Svetlana a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat. Apunta't al formulari que trobaràs a flashback.cat i entraràs en el sorteig per guanyar una entrada doble.
0: No t'ho perdis, eh?
1: Són els directes Estrella Damm. 150, celebris el que celebris, hi ha un concert per celebrar-ho.
0: Vinga, va, de seguida l'entrevista a Flashy Ice Cream. Abans, una petita pausa al backstage de Flashback.
2: De 8 a 11. Backstage a Flashback.

0: 96.0.
1: En aquest backstage entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: De 8 a 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
2: Benvinguts a l'Intimate Flashback, aquest format que fem més íntim amb la gent del públic que ve a veure'ns. Flashy Ice Cream, que tenim moltes ganes de preguntar-vos moltíssimes coses. La primera, però, que sempre preguntem als nostres convidats, ja us la sabeu perquè heu vingut no sé quantes vegades ja, és com esteu? Puntueu el vostre dia de l'1 al 10. Què tal avui?
3: Avui molt bé, tio.
2: Sí?
3: Molt chill.
2: Dia chill, eh?
3: Un 8.
4: Un 8. Molt bé.
2: Salut.
3: Un 7.
4: Bueno, ens movem en el notable, de moment.
5: Sí, jo estic al 8, també.
2: Estem al 7, 8, bé, eh?
4: Perfecte, doncs.
2: Tranquil·litat.
4: Sí, sí. A veure, l'11 de desembre presenteu un nou àlbum a la sala Paral·lel 62, però encara no heu anunciat gairebé res d'aquest àlbum. Llavors, us hem preparat un interrogatori, sí, perquè ens xiveu tot el que pugueu d'aquest disc. Primer, el títol, podem saber alguna cosa?
6: Sí, hi ha títol, hi ha títol.
2: Hi ha títol.
6: Es diu Jimmy.
2: Jimmy?
4: Val.
6: Sí.
4: I això per què? D'on ve això?
5: És un personatge que ens hem inventat.
2: Comencem molt forts, eh? Clar, en aquest interrogatori podia ser que ens trobéssim que ens dieu no ho podem dir, i cada pregunta que ha sigut no ho podem dir.
4: Però llavors seria molt avorrit.
2: Clar, clar.
5: Farem el que puguem.
2: Heu vingut amb ganes d'explicar-ho.
5: Tot el que puguem dir ho direm.
4: Però com és aquest personatge?
3: S'està acabant de dissenyar encara.
2: Val.
3: Però bueno.
6: O sigui, és com un personatge de dibuix animat, còmic...
2: Val.
6: Aquest univers, així...
2: Molt bé.
6: Una mica d'Orayakis.
2: Una mica d'Orayakis. Serà també el que potser veurem en videoclips... Podeu fer-ne un peluix i ja teniu aquí el merchant fet, saps? Vull dir, pot ser el fil conductor de Flashy?
5: Podria ser, una mica.
3: Sí.
5: Sí, sí, sí. O sigui, la idea és que és un personatge com que... organitza tot aquest disc i és com que el lidera.
2: És el jefe del disc, eh?
4: El que mana.
2: El que mana de tots. Quin concepte, quin so ens hem d'imaginar? Seguirem molt amb la línia d'Orayakis? O com anirà aquest nou disc?
6: Home, segueix bastant la línia d'Orayakis. Hi ha com aquest univers més de referències a cultura pop, a la infància, dibuixos... I tot això. I després com un univers més pop, podríem dir-ho, o més... acústic, orgànic, i és com un, bàsicament, això.
4: Estem mencionant molt d'Orayakis, entenc llavors que anirà dins del disc aquesta cançó, però les últimes cançons que heu anat traient, com Imagina, per exemple, també estarà dins del disc?
3: En principi sí, però pot ser que no.
2: Oh.
4: No se sap.
3: No, o sigui, en principi sí, però jo què sé, ho estem acabant de decidir.
5: Exacte.
2: O sigui, encara estem en procés de decidir què entra, què no entra al disc...
5: Estem en aquest punt, exactament. Al final hi ha de tancar-ho.
2: Clar, ens heu dit que porteu uns dies sense veure el sol, no? Una mica tancats a l'estudi, ara mateix.
3: Sí, si ens haguessis preguntat per la setmana, no sé si t'hagués dit un 8.
2: No, hagués sigut un 0 absolut, eh?
3: Bueno.
6: Un 0 tampoc, mola fer música.
2: Clar que sí. I ens hem d'esperar alguna col·lau en aquest disc? Això ens ho podeu xivar?
6: Hi ha col·laus, n'hi ha un parell.
4: Un parell.
6: Però si comencessis a dir noms, dubto moltíssim que els diguessis.
5: No,
3: podem
5: no
3: són previsibles. Potser.
2: Ah, sí.
3: En plan...
5: Podem dir-ho, jo crec.
3: No som de Catalunya.
2: No

0: però ja tenim
1: pistes. Les pistes són aquestes, sí. Oh,
0: ah, m'agrada molt perquè han vingut amb moltes ganes de xerrar, no sí. M'ho esperava, eh?
2: Bueno, és que ja va ser hora d'anar dient coses del disco, realment. Ah, ja. No està malament.
0: S'ha de crear
2: un triador. Sí, clar.
0: Molt bé.
1: I pel que fa a aquest concert de presentació, ens podeu fer algun spoiler també, ara que ja aneu com sueltos dient coses?
3: Clar, o sigui, serà un concert llarg, més llarg que el típic concert de Festa Major, això segur. Mm-hmm. I com que aquest any hem anat introduint banda, sí, serà una banda més gran, serà més tocho tot.
4: O sigui, aquest any ha sigut com la prova de què tant ens sentíem en banda, ha sigut l'hòstia, i tot per preparar el que es venia a Paral·lel. O sigui, Paral·lel hi haurà uns quants músics a l'escenari.
0: Déu-n'hi-do, eh? Anar sumant gent és anar sumant pasta, eh? Ja ho sabeu, això. Sempre passa el mateix. Però clar, el que us comentàvem abans, ara fora d'antena, fora abans d'entrar, Sempre Joves és un disc que va sortir fa un any i mig. Sí. El gener del 25 presentàveu Sempre Joves, el vostre últim àlbum. Havíeu dit que era potser el més ambiciós fins la data i tal. I res, no han passat ni dos anys i ja esteu tornant a treure música. Com porteu això d'aquesta intensitat de la indústria?
3: O t'adaptes o mors.
2: És que és una mica així, realment. Molaria que la música pogués sortir quan li toca la música, però la indústria apreta a tothom. I hi ha moments doncs, això, que potser no ho lidera tant a la música, però bueno, com que ens agrada fer cançons, ja està.
4: Bueno, i que la societat també cada cop és tot més fast food. Mm-hmm. O sigui, la música té una vida que és curta. Saps, abans, quan vinils i tot això, un disc tenia una vida de 4 anys o així.
0: Totalment.
4: Ara, doncs no.
0: No, i ara, Sniqui, ens deies, s'ha de viure per poder fer música, no?
1: Sí.
3: Sí, o sigui, clar, perquè després d'un àlbum et quedes com buit creativament, perquè has explicat
1: tota la teva vida. Explicat, necessites fer més coses per poder-les explicar.
3: Clar, i potser en un any, depèn de com, doncs, no et dones, saps?
0: Clar.
1: A més, els artistes també feu això de llançar avançaments, fragments petits de les cançons a xarxes. I justament fa ara 2 o 3 dies vau penjar un reel amb una cançó molt reivindicativa, a més que us queixàveu del preu de l'habitatge, dels lloguers baixos, però dèieu que no sabíeu si ficar-la al disc o no. Al final, això com ha quedat?
4: Entra el disc.
1: Entra.
4: I és una col·labo.
0: És col·labo?
4: Sí, ens n'anem a Pamplona a fer-la.
1: Ah, és el de Pamplona. Hola,
0: quantes
1: de Pamplona.
0: Pistes avui, eh?
4: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Mola molt perquè és un so bastant estrident. Vull dir, crec que és una mica diferent al que veníeu fent, no?
3: Clar, per això teníem dubtes de ficar-ho o no, però...
4: Sí, és la que desentona més dintre de l'àlbum, però, bueno...
3: Palante.
4: O sigui, la vam fer fa temps i crec que ha arribat el moment en què s'ha de treure, saps?
0: I mola molt una cosa també d'aquesta cançó i és que és molt reivindicativa, que ho venim dient, últimament sembla que amb la música en català li costa una mica ser punyent, reivindicativa. Aquí no us deixeu res en aquesta cançó, vull dir, ho teniu claríssim que s'ha de dir.
2: Una mica no, li costa un huevo la música en català, o sigui, és veritat.
0: Tota la raó.
2: S'ha de poder dir coses i cada cop sembla que, pues, que es diuen menys per... Suposo que pos a no poder anar a no sé on, no poder entrar a no sé quin concert... Jo què sé, ens hem de poder queixar també, no?
4: Sí, crec que és molt important des de la nostra banda que fem música i tal, com explicar una mica la realitat que estem vivint, saps? I si no hem d'entrar a X Festival o X Marca no vol fer tractes amb nosaltres, doncs mira, o sigui, és que justament... Hi havia una marca X que anàvem a fer com un sponsor i tal, i vam penjar el reel i de cop, ciao.
2: Adéu.
1: Ah, uau.
0: Aviam, jo et diré una cosa, us queixeu molt del Mercedes, potser era Mercedes i us van dir...
1: Imagina't.
2: Si ens han de donar Mercedes, borrem la cançó.
5: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.

0: arriba la nit.
1: Comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
2: Som al backstage de Flashback amb Flashy Ice Cream. Ara que hem parlat ja una estona de música, volem parlar de vosaltres també, perquè us volem conèixer una mica més. Volem saber quins safrejos hi ha dins de Flashy Ice Cream. I volem saber quins rols teniu cadascú, no a nivell professional, sinó a nivell més personal. Per exemple, tu que ets el més simpàtic, ets el que truques per reservar un restaurant, o tu que ets el que té més mala llet, ets el que li has de fotre la bronca al tècnic perquè això no ho ha fet bé. Quin sou de tots aquests?
3: Choose your fighter, una mica.
4: Jo potser sóc una mica Pepito Grillo.
3: Pepito Grillo? La consciència, no?
4: Exacte, faig una mica de papa. Sí. En segons quines coses.
5: El Toro és el papa.
3: El Toro és el papa, eh?
4: Sí, m'ha tocat. No és una cosa que hagi triat jo, eh?
3: Dels tres, no? Vosaltres què, nois?
6: No sé, jo diria que potser sóc el més fiestero i simpàtic.
4: Mira, una cosa, per exemple, el nostre mànager, quan ens ha de convèncer d'alguna cosa, sí. Si vol un sí, truca a l'Sniqui.
6: A mi em pots convèncer fàcil.
2: Exacte. Dèbil,
4: si ha de convèncer algú, el truca abans ell, perquè ell segurament abans li dirà que sí.
6: Sí, perquè m'enxito ràpid, en plan, ho veig i ha dit, va,
3: ets l'enxitxat. Si volen sortir de festa, també t'ho diuen a tu.
6: Sí, hem començat ràpid. Sí.
3: I tu, Pol?
5: Jo, no sé, el tio raro, saps?
3: De cop se't fot davant de la càmera en un reel i bueno, comença a rajar de tot i dius, d'on ha sortit el Pol, ara?
6: És l'enfadat, és l'enfadat.
3: Ja veus. Us costa molt posar-vos d'acord? O us baralleu bastant amb les coses? Clar, tants dies tancats a l'estudi, nosaltres ens passa que només estem...
2: 3 hores de programa.
3: 3 hores de programa, però bueno, estem 8 hores diàries junts.
2: Sí, això és veritat.
3: Ja hi ha dies que diem, buah, que bé aquest cap de setmana llarg, saps?
2: Podrem desconnectar l'un de l'altre.
3: Vosaltres això ho teniu o no?
4: Barallar-nos, discutim, però... O sigui, debatim, però no barallar-nos.
5: No solem barallar-nos.
4: No.
5: També les coses normalment estan bastant clares.
3: Aneu alineats, eh?
5: No.
4: Bueno, i que...
6: És que a mi em convença molt ràpid, per tant...
3: Estan molt clares.
6: No.
4: No, però com que també som molt amics, jo què sé, ens podem dir les coses també d'una manera més... No hem d'anar tant amb peus de plom, saps? Jo què sé, li puc dir les coses d'una manera potser maldita...
3: Molt propera.
4: Que no s'ho prendrà malament, perquè és el meu col·lega. Jo què sé, tampoc li vull fer mal.
2: Llavors, no us ha passat mai allò de dir no puc més, jo marxo ja. No ho suporto més, deixo Flashy Ice Cream.
6: Home, tant com deixar Flashy, no ho sé, però...
4: No, però després de cada dia és que ens costa una mica.
5: Sí, sí, sí.
6: Sí, desgasta.
5: Aquestes setmanes de... tot cada dia, saps? O sigui, sense fin de, sense res, tot el dia a l'estudi, sense veure el sol... Uf.
3: Sí, eh?
5: Fa una mica de mandra.
3: És com un os que hiberna. No? Us tanqueu a la cova i, literal, fins que no surtin les coses... Però, clar, és el que parlàvem abans, també. Això també us ha de portar una pressió que flipes. És a dir, tinc un deadline, tinc una data... Si no surten les cançons, què trec, no? Què ensenyo a la gent?
6: Clar, clar.
5: Home, dona una mica d'ansietat, això. De dir... Ja hem ficat una data, s'ha d'entregar tot... I, de cop, és com... No està això.
3: Té pinta que sou d'anar a última hora, que sí, nois?
6: Flipes, tota la vida.
2: A col·le també, no?
6: Sí, sí, sempre, des que vaig néixer.
4: Ens en sortim, però sí.
2: I per triar els títols de les cançons, per exemple, Dorayakis no té gaire a veure amb la cançó, no es diu aquesta paraula massa, llavors, com trieu els noms de les cançons? O com vau arribar fins a aquesta conclusió?
3: A Dorayakis hi ha una cosa molt random. A la portada diu, no teníem gens clar com posar-li el tema i li hem posat Dorayakis, però en realitat res a veure.
6: Això està a la portada,
3: sí. Això sí. Cabron.
2: Això ho vas decidir sense
5: tu. Està
3: escrit a mà.
4: Sí, ho vaig fer jo.
3: Clar, i en realitat és com, aquesta gent com trien els títols de les coses, saps?
4: En aquesta cançó va estar així.
3: Sí, eh?
4: No tenia molta justificació.
5: Sí, vam fer una votació en un grup que tenim amb la 31.
3: Ah, molt bé.
2: Ah, que guai.
5: El qual es van dir com 20 noms diferents.
3: Ojo que això no entra a les enquestes de WhatsApp, eh? 20? Tens 20 opcions?
5: Bueno, anàvem fent, saps? 3, es quedava un. 3, saps?
2: Com una Champions.
3: Està guapo, això, eh?
6: Normalment t'ho dona el tema, també, molts cops. Alguna frase del tema, alguna paraula...
3: Però veiem, per exemple, que en Jimmy ha sigut completament una fumada, que us l'heu inventat i...
2: Sí,
3: és molt divertit, no?
2: Ens esperem qualsevol cosa, ja.
5: També tenim un col·lega que es diu Jimmy.
3: Vale.
5: Bueno, li diem Jimmy.
3: Vale.
5: I ha estat molt a l'estudi amb nosaltres, fent música i tal. Ell no fa música, però li flipa la música. I també és una espècie d'homenatge.
3: Molt bé.
2: Ah, que guai.
3: Sí, molt bé.
1: De 8 a 11, Backstage.

0: al backstage, només accés. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Som al backstage de Flashback amb Flashy Ice Cream i ara arriba el moment de jugar una mica, de fer-vos el test del backstage, que són una sèrie de preguntes random que s'han de respondre relativament ràpid. La primera és, quina és la situació més estranya on us han reconegut?
2: Bueno, algun cop, algun festival d'aquests de... típic brunch...
3: Ui!
2: Que ja va... Bueno...
3: Que
2: saps què dius? Ojalà no trobar-me no trobar-me ningú ara mateix. I de cop un... tu ets... Jo... No.
1: No.
3: Li dius que no?
2: No, normalment dic que sí. Era només per fer-me el dur.
1: Tenim una pregunta també que l'hem batejada com la pregunta Auqué, sí, perquè va venir l'Enric Auqué a principi de temporada i ens va ensenyar tota la seva playlist. Llavors la pregunta és, quina música teniu vosaltres a la vostra playlist?
4: Uau, jo l'estic escoltant molt Marc, però molt a fondo. Aquest any porto molt en Marc. Sí, sí, loquíssim.
1: I per què?
4: Marc.
2: Jo estic escoltant molt un xaval que es diu Romsi, que ho fa com amb... O sigui, és francès. I fa com així un... com pop urbà, que el vam veure en directe quan vam anar a París i m'estic cremant a fondo.
3: Sí, eh? Tot.
5: Jo et diria que el barri és el que m'he escoltat més aquest any. Me l'he cremat molt. Ara hi ha menys, però crec que si hagués de fer ara un ràpid...
3: Havíeu parlat amb Barry B, Rosowski i tota aquesta gent, com estan pujant, eh? Déu-n'hi-do, quina fornada.
1: Van forts.
3: Seguim amb el test del backstage. Teniu alguna mania o superstició?
2: Jo tinc una que és bastant random.
3: Ui.
2: Quan veig un Twingo, un Renault Twingo.
3: Sí. Ai, ai, ai.
5: Sempre li he d'obrir la mà.
2: Tanco
5: sempre
2: la mà i algú m'ha d'obrir així. I són com 3 hores de bona sort.
3: 3 hores de bona sort?
2: Sí.
1: Però això d'on t'ho has tret?
4: Avui ho ha fet venir cap aquí.
2: M'ho va explicar una marinera quan era petit.
1: Una marinera?
2: Sí, sí. Estava en un barco i em va explicar això i jo què sé, se'm va quedar.
3: I des de llavors?
2: Sí, sí.
5: I és veritat que ho fa, eh? O sigui, ho fa sempre. Sempre que ho tinc, ho diu Twingo.
3: La Fiqui que va dir que venint cap aquí ho ha fet.
4: No sé què tenia aquí, bro.
5: Sí, sí, ho ha fet a la furgo, venint.
3: Una cosa, i això no ho fas, per exemple, abans d'un concert? Si són 3 hores de bona sort.
2: Ah, però haig de veure un Twingo.
3: Però cabrón, te'n portes una imatge d'un...
2: No val, no val.
1: Preu-vos un Twingo per anar als concerts. T'has plantejat
5: pillar-te
4: un Twingo? Llavors tota la rata estarà així.
5: Bona sort il·limitada.
3: Estarà cantant i li caurà el micro perquè no el podrà aguantar.
1: La següent pregunta és, quina és la cagada més gran que heu fet en públic?
2: Jo la tinc clara.
3: Digues.
1: Què?
2: Sí, a la Festa Major de Sabadell, fa... setmanes.
5: On vas punxar?
2: Em vaig oblidar de la lletra d'Ona Iaquis.
4: Al concert de la 31, vam sortir a fer la col·labo.
3: Et vas oblidar de...?
2: De la lletra de Ona Iaquis. I em vaig quedar en blanc, així.
1: En silenci, eh?
3: Hòstia, nano. A partir d'ara, a l'escenari de Flash, un prompter.
2: Literal, literal.
5: I mira que la cantem cada finde, eh?
3: Clar, t'anava a dir. Bueno, clar, però, un moment. Impressiona, eh, la Festa Major de casa vostra, nens. Sabadell, no es veu al final.
5: Hi ha molta gent, hi ha molta gent.
2: Sí, sí, per això és encara més dur, saps?
1: Perquè et coneixia tothom, a més.
3: I les ganes que tenies de rebentar-ho. Clar, aquí hem de fer una altra tiradeta de canya a l'Ajuntament de Sabadell.
4: I tant, i tant.
3: Aquest
4: any, tio, aquest any.
5: A veure si aquest any ja toca.
3: Presentació del disc, ja.
4: Sí, sí, sí.
3: I tant, clar que sí. La següent és si us han deixat o heu deixat mai plantat o plantada algú.
5: A mi em va vingut al cap la que li vam fer a la teva excompanya, a la Mariona.
3: Quan, això?
4: Quan
5: treballava abans al diari Sabadell. I tenia una entrevista amb vosaltres i no hi vau anar.
3: No hi vau anar?
4: Hola! Però era a ràdio, no?
5: Era diari Sabadell o Ràdio Sabadell, alguna cosa així. Però me'n recordo quan jo ho va explicar l'última vegada que ens vam veure.
2: Sí, pot ser.
5: Quin greu. Era molt al principi.
2: Zero... conscient.
5: Sí, va ser sense voler.
3: No va ser...
4: Normalment no s'aposta, eh?
3: També et diré que si et fa mandra una cita hi ha gent que sí que ho fa expressament i això queda malament, no?
2: Clar, això és ser mala persona.
3: Abans de fer ghosting, avisa, no?
1: Avisa, vaig a fer ghosting.
3: Ara, ojo, que et faré ghosting.
1: I l'última pregunta és, quina és la pitjor cita que heu tingut mai?
3: Hòstia.
1: Aquí ja anem forts amb el safreig. Tots hem tingut una cita desastrosa, segur que vosaltres també.
4: És que sí, una del Pol, però és que ara meva no.
2: Manxo, és que no paro de parlar.
4: Ja només està dient ell tot.
2: Una Barna que... Jo què sé, era una noia que estava... bastant loca, però loca mal.
3: Val.
2: I jo què sé, vam quedar i la tia molt insistent en... Bueno, que prenguéssim... No sé si es pot dir.
4: No, da igual.
2: Bueno, jo què sé.
4: I una piruleta.
2: Sí.
3: Vale.
2: I de cop la tia se'm quedava mirant i em deia, tu què fas aquí? I jo estava a casa seva, saps? A la seva terrassa, en plan... Ja no ho sé.
3: M'has convidat tu, no?
2: I em deia, no, que és broma. 5 minuts, em deia, tu? Què fas aquí, tio?
1: Que arriba un punt que ja no saps si és broma o no.
2: Clar, clar, clar.
5: Mare meva, hòstia, que incòmode, tio.
1: No,
3: saps allò que diuen, que t'has de fer una mica el misteriós i tal?
1: Sí,
3: jo crec que es va passar de misteriosa, no?
2: Bueno,
3: una mica.
2: No sé.
3: Mare meva.
2: Va ser en plan, tu, anem a prendre algú por ahí, tio.
1: Que almenys estiguem envoltats de gent, no?
2: I fingir trucada de, no, el meu col·lega li ha passat no sé què, em vaig a pirar, saps?
3: Ha punxat les 4 rodes del cotxe, l'he d'anar a buscar, no sé què.
1: Ho heu fet mai, lo de fingir trucada?
5: No, jo no.
4: Jo no, jo no.
1: No?
4: Sí,
1: no passa res, tots ho hem fet, eh?
3: Jo sí que sí, i tant.
5: Bueno, tots no. Vosaltres no, tots menys vosaltres,
1: ja està.
5: Som legals.
3: Si no sent còmode...
4: Si haig de fingir trucada, ja no hi vaig, ja n'hi vaig, planto. Ja.
3: Tota la raó, tota la raó. Nois, us ha quedat alguna cosa per dir? Teniu alguna cosa al tinter, alguna exclusiva que ens vulgueu explicar i que dieu? No ens heu preguntat per això. Ens serveix també per fer autocrítica i dir que mals entrevistadors que som, saps? Però si estem bé...
5: 11 de desembre per Adele 62, està bé, això, no? Un remember.
3: I uns dies abans haurà sortit ja l'àlbum. Jimmy.
4: En novembre. Àlbum en novembre.
3: En novembre.
2: La segona de novembre, té pinta.
4: I ara tens, perquè surten avançaments de l'àlbum ja, també.
3: Hòstia, vale.
4: Molt atents.
1: Ja que estem, quan? D'aquí una setmana, d'aquí dues?
4: No tot i tant, no? Tan pillats, la idea seria la setmana que ve, però...
3: No
5: t'ho asseguraré ara.
3: No, el que podem fer és, com que normalment surten els divendres, que no sé per què ho feu, això, els artistes, dels divendres, però podem fer trucadeta.
1: Sí.
3: I aquell dia us truquem, mira, ja l'hem tret a no sé què, i la posem en directe al backstage de Flash, us sembla?
4: Som-hi.
3: Ho fem així a les 8, obrim programa amb vosaltres, d'acord, nois?
5: Perfecte.
3: Moltes gràcies, bonics.
1: Gràcies.
3: Aplaudiment per Flash i gràcies.
0: Som la millor cita que tindràs avui. Backstage, de 8 a 11 del vespre, a Flashback.
6: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: El so de Gorra Neta. No sabem qui de la seva família es diu Marta, però, escolta'm, algú proper deu en tenir, sí, sí.
1: Potser és la seva parella, la seva ex, no ho sabem. Tampoc.
0: Entra la llista aquesta, la número 45, Marta, al backstage de Flashback, 9 minuts i les 11.
2: Bona nit.
0: Hola, bones.
2: En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
0: Els números 11, 17, 20, 22 i 35. I els sols 4 i 8. Enhorabona als guanyadors i guanyadores.
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: Pots milionaris com la Rosalia, 8 i les 11. I els del backstage de Flashback, toquem el 2, pleguem veles, tanquem els ànecs, marxem a dormir, que demà hi ha programa a les 8 del vespre una altra vegada, eh?
1: Com cada dia, ho has dit d'una forma així molt especial, però no hi ha cap canvi, en principi.
0: Demà hi tornem. Feu una cosa, aneu-vos apuntant, perquè el divendres tenim Intimate Flashback amb Siderland.
1: Sí.
0: Entreu a flashback.cat, us hi volem veure a tots i a totes, serà a Westfield Glòries, allà us esperem a les 6 de la tarda. I demà també tindrem en Marc Llibre, com cada dijous, tindrem l'Stop of a Cringe.
1: Sí.
0: Moltes coses, eh?
1: Que ja hem decidit de què serà, per si la gent s'ho vol anar pensant. Stop of a Cringe, demanar matrimoni en un concert o en un espai públic.
0: Déu-n'hi-do, eh? Bona pregunta, aquesta.
1: És bona. És bona i està molt bé perquè encara no ens hem posicionat.
0: No, i perquè crec que la gent... Bueno, no sé si s'ho esperen o no. Ja ho veurem. Demà, demà ho veurem.
1: És veritat.
0: Perquè hi ha vegades que l'Stop of a Cringe sempre... Ja us coneixeu una mica, sabeu
1: sí,
0: el nostre...
1: Sempre que hi ha un dels dos que és guarro, em toca a mi ser la guarra. És bastant així en general
0: sí,
1: i la gent ja ho sap.
0: Sí. Però en aquest cas no és guarro.
1: No.
0: I hi ha vegades
1: sí,
0: també...
1: Sí, guarro de sexe no, clar, guarro de brut. De... És pitjor encara.
0: I hi ha vegades que... No, hi ha vegades també que realment sorprenem.
1: Sí.
0: Que tenim opinions que no són les típiques i tòpiques que diríeu de nosaltres,
1: sí.
0: No? Doncs demà probablement us sorprendrà. En fi, ens haureu d'escoltar a partir de les 8 del vespre.
1: Demà tornem i tot anirà bé.
0: O no, ja ho veurem. Per què rius, ara?
1: Perquè he pensat, no anirà gens bé a l'Stop of a Cringe.
0: Fins demà a les 8.
1: Adéu.
0: Bona nit.
3: De 8 a 11, Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.

0: prepara que el va parir. Moments per emmarcar.
1: La Mercè que ens pregunta què és el que realment t'impedeix passar d'una sala de cine a la del costat si la pel·lícula et sembla una merda.
2: Bueno, es nota que la nostra amiga Mercè ha anat a veure l'última pel·lícula de Tadeo Jones.
3: No és bona.
2: Ho vaig pensar, dic, què m'ho impedeix? Hi havia una cosa que sí que t'ho impedeix. Una cosa que potser no heu pensat. Però és que si vas a la sala del costat, fan l'Odissea.

0: Flashback.
1: La ràdio musical de Catalunya.
0: Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
2: Ahir vaig anar al cine, al costat em va tocar un noi lo suficientment gran perquè no formi part de l'informe PISA aquest actual. De el paio va estar tota l'estona mirant el mòbil. Primer amb una llum nuclear, que ell mateix va dir, hòstia, potser em quedaré sec. I després em va flipar una cosa, que és que va demanar sopar.
3: Què?
2: I va entrar una senyora
3: no, no és veritat,
2: del cine i li va portar el menjar.
0: Al matí, la mare que el va

0: prepara que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Sou dels que heu vist l'eclipsi? Veu una veure sí. L'eclipsi? Us veu mobilitzar per veure l'eclipsi?
2: Poc. Diem si provocaria milers de cremades a les retines.
3: Sí.
2: I, en canvi, el que ha provocat és el que tècnicament en diem un IDC.
1: Ah, IDC.
2: Que són influencers donant pel cul.
3: Molt bé.
0: Lleva't amb il·lusió. El matí i la mare que el va parir.

Flashback. All the hits. El so dels èxits. Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Ayer la vi bailando. Sessió Flashback, mesclada per Andreu Preses.